música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts contra el fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats d'educació mantenen el pols i continuen aquest dimecres el cicle d'aturades amb una vaga territorial al Penedès i al Baix Llobregat. Es preveuen talls de carretera i aquest migdia hi haurà concentracions a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Les posicions entre el govern i els sindicats continuen enrocades. De cara a la taula sectorial de demà dijous, el sindicat USTEC hi proposarà un augment salarial de 400 euros que els podria fer desconvocar les vagues. Tot i això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ja els avisa que no es poden fer peticions de màxims.
2: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: La vaga d'ahir dimarts a tot el sector educatiu de Catalunya va tenir un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el govern. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Aquesta tarda compareixeran al Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre la infiltració d'agents en una assemblea de mestres i professors. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia sobre aquests fets i el sindicat USTEC n'està preparant una altra.
1: La inflació als Estats Units es dispara fins al 3,8%. És la taxa interanual més alta dels últims 3 anys, amb la guerra a l'Orient Mitjà afectant de ple als preus de l'energia. Donald Trump insisteix a treure-hi ferro i diu que és un efecte passatger. Ho ha dit poc abans de començar el seu viatge cap a la Xina, país que visitarà dijous i divendres.
4: Els afectats per l'antivirus que estan fent quarantena en un hospital de Madrid podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la prova PCR. El Ministeri de Sanitat flexibilitza així el protocol hores després de la reunió entre el director de l'OMS i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Les acusacions pel crim d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per al principal investigat, Santi Laiglesia, pels delictes d'assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina el desembre del 2001 a Sabadell. La Fiscalia i la família de Jubany coincideixen a demanar que s'aparti de la causa, de manera provisional, l'altre investigat, Xavi Jiménez. L'escriptor britànic Julian Barnes ha presentat a Barcelona el seu últim llibre, Comiats, amb el qual s'acomiada, de fet, dels seus lectors.
4: Barnes, que té 80 anys i és autor de títols com El sentit d'un final, diu que la decisió de plegar no ha sigut senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar. Ho explicava així a una pregunta d'aquesta emissora.
5: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible.

0: president del Real Madrid, ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà, això sí, a la reelecció.
1: A la prèvia de l'Alavés Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, amb una altra d'opcional. També aquest dimecres, Espanyol, Atlètic Club de Bilbao.
0: Espanyol i Girona queden provisionalment al llindar del descens després del Celta 2, Llevant 3 d'aquest dimarts. També jugats Betis 2, Elx 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per a la Lliga de Campions, i Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2.
1: I el Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona a la Lliga ACB de bàsquet i ha certificat la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74-79.
2: Fins aquí les notícies.

0: Mireia Matinés, benvinguts al dimecres 13 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dimecres continuarà el temps inestable. El rebuf entre la tramuntana i el mestral ja ens portarà un matí amb núvols al nord-est i més sol i boires matinals a la resta. A la tarda, ruixats a la meitat nord i localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura serà més baixa. Ja sabeu que aquesta setmana tindrem una davallada important de la temperatura. Per tant, abrigueu-vos si heu de sortir de casa. Ho estem dient un 13 de maig. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Matiners, avui a Sant Sadurní d'Anoia veurem sortir el sol a les 6:36 i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 27 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui recordem aquesta cita de Stevie Wonder que diu: no importa qui siguis, l'important és què fas amb la teva vida i com tractes els altres.
0: Avui és el nostre protagonista perquè hi ha moltes maneres de començar el dia, però avui us proposem sortir del llit una cançó que traspua tendresa i amor per tots els quatre costats.

0: Viu de Stephen Hartaway Morris, o senzillament Stevie Wonder. És un cantautor i activista social i un dels artistes amb més pes de la mítica companyia discogràfica Motown. Les xifres ho diuen tot, eh? Wonder ha venut més de 100 milions de discos a tot el món. Podríem fer, de fet, un repàs extens de la seva carrera, però avui he pensat que qui millor ens el pot descriure és un cantant i compositor català que tots coneixeu. Us parlo del Manu Guix. El Manu és fan absolut de Stevie Wonder i sempre li he sentit dir que li encantaria veure'l en directe. I això va passar, i no fa massa. Per tant, qui millor que ell perquè ens expliqui i ens parli de Stevie Wonder. Manu Guix, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Jo vaig tenir la sort de veure Stevie Wonder en directe el 10 de juliol de l'any passat a Cardiff. I va ser, sens dubte, el millor concert de la meva vida. Vaig trobar un Stevie Wonder que li costa caminar, però que quan se sent...

0: quita els teclats i el piano i es posa a cantar, és que segueix mantenint exactament la mateixa vitalitat, el mateix to de veu. Em va semblar una autèntica animalada. Estava acompanyat d'uns músics espectaculars i va ser un concert que recordaré tota la meva vida. No vaig parar de plorar en tot el concert. Un petó.
1: Tot dit i res més a afegir. Donem corda al dimarts. Millor dit, donem corda al dimecres felicitant Stevie Wonder. Avui bufarà 76 espelmes i tant de bo avui us soni el telèfon i us diguin trucava per dir-te t'estimo. Aquesta sí que serà una bona manera d'engegar el matí.
2: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon dimecres.
3: Molt bon dia.
1: Què tal, com estàs?
3: Doncs molt bé, i vos?
1: Bé, aquí a punt per escoltar què ens heu preparat a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Doncs mira, què hem preparat nosaltres i què ens va deixar ahir Florentino Pérez en una roda de premsa històrica. Sí. Jo crec que és la més esperpèntica que he vist mai, però vaja, aquí que cadascú respongui el seu amb tot el que va dir, tot contra qui va atacar i què passarà al Madrid a partir d'ara. Farem una hora esportiva especial i anirem incorporant alguna de les persones que van atacar, també periodistes de l'ABC, també tindrem Fonsi Loaiza, que és un dels periodistes que més ha escrit contra Florentino Pérez, i d'això en farem, com et deia, l'hora esportiva, perquè és un dia que bé, quedarà marcat a la història del Madrid i del periodisme espanyol de ben segur. També
1: segur.
4: Estarem atents a les mobilitzacions de mestres i professors, avui concentrades a la zona del Penedès i al Baix Llobregat, i també parlarem amb el director de la Fundació DAM, perquè celebren el 150 aniversari aquest
1: dissabte. I tant.
4: I a les 11, Sopa de Cabra. Estrena documental, 40 anys de trajectòria. Tindrem el director del documental, el Jordi Call, el Gerard Quintana i el Josep Tió. Per tant, avui ocuparan més d'una cadira, no només la cadira de Lara García.
1: Oh,
4: els entrevistats, avui la Lara no tindrà aquest privilegi. Oh. I acabarem amb l'humor pendent, si és que ja es pot fer més riure que tornar a posar mitja horeta de roda de premsa a Florentino d'ahir, que insisteixo, va ser increïble.
1: Déu-n'hi-do. Segurament serà una de les imatges que ens deixa aquest 2026, i no en positiu, precisament.
4: Jo he vist centenars de roda de premsa i no exagero amb la xifra, perquè és la meva feina. No havia vist mai res igual.
1: Alerta, Dada Maiol no anirà per aquí avui.
4: Ja veurem.
1: Ui. Noies, heu escalfant a la banda.
5: Has estat molt hàbil aquí.
1: Que això anirà de futbol. Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
1: 3 minuts, un quart de 6 del matí, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia. Àlex Bosch, bon dia.
6: Bon dia, matiners.
1: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
6: Doncs mira, entre altres coses, que Google ha presentat aquesta nit algunes de les novetats de la versió 17 del seu sistema operatiu
1: Android. A veure,
6: Android.
1: Molt bé.
6: Té un parell de novetats interessants. Una es diu Screen Reactions. És una eina que permet gravar a través de la càmera del mòbil les teves reaccions quan, per exemple, veus un vídeo.
1: Mm-hmm.
6: I alhora grava també el vídeo que estàs veient al mòbil.
1: Val. És a dir, com una pantalla partida, per
6: sí,
1: entendre'ns.
6: Sí, és un tot plegat pensat per fer publicacions a TikTok o Instagram.
1: Molt
6: bé. La gent que sap de què va això, segur que entès perfectament.
5: Nosaltres
6: la,
5: no.
6: L'eina, Screen Reactions. I ara la bona. També ha anunciat una eina que es diu Pause Point.
1: Pause Point?
6: Sí.
1: I de què va això?
6: És una eina que Google planteja per millorar el benestar digital de l'usuari. Explico com funciona Pause Point. Detecta quines són les aplicacions a les quals estàs més enganxat.
1: Ah.
6: Pregunta quina?
1: M'ho preguntes a mi? Instagram i TikTok.
6: Instagram, per exemple, Instagram o TikTok.
1: No, doncs, sóc com un adolescent, Àlex.
6: Sí, jo també, jo t'hauria contestat el mateix. Instagram, TikTok no, però t'hauria contestat Instagram. Doncs, quan tu prems Instagram, el que et fa aquesta eina és aturar-t'ho 10 segons.
1: Atura,
6: 10 segons ja et dona temps per, entre altres coses, proposar-te coses, com exercicis de respiració, o que com a alternativa et plantegis la possibilitat d'escoltar un audiollibre.
1: M'encanta.
5: És a dir, molt xulo.
1: És a dir, alerta que tornes una altra vegada
6: que estàs
1: a una de les teves addiccions al mòbil.
6: Què tal si escoltes un audiollibre o fas uns exercicis de respiració?
1: L'altra cosa és que li fotem cas després al que ens digui el mòbil.
6: Em sembla que no.
1: Gràcies, Àlex. Fins ara. En emissió conjunta, com cada dia, també a través de DICAT. Bon dia als que ens escolteu a través de les freqüències DICAT i també a aquestes hores del matí. Volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
7: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor perquè el 2025 es va registrar un increment d'un 71% en el consum de continguts en català a les xarxes socials. És la conclusió d'un estudi d'Accent Obert i La Fera, que apunta que la principal causa és l'augment d'activitat de perfils ja existents. Potser al final serà possible ser usuari d'Instagram, TikTok i YouTube sense necessitat de canviar de llengua.
1: Bones notícies per començar el matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. I aquestes hores també, Marta, volem saber de què parlarem poc.
5: Doncs que Messi es veu que no pare de comprar coses a Catalunya.
3: Solo quería presentarme, saludarlo, que ustedes sepan que acá estamos para crecer, para ayudarlo en todo lo que nunca falta. Tenemos mucha ilusión en que no nos presentes.
5: L'últim que sabíem és que es va comprar al club de futbol del Cornellà i ara es veu que l'última adquisició ha sigut les galeries Wagner per 11 milions i mig.
1: 4 milionetes, per
5: res,
1: Real Messi, això.
5: No és res. Són unes oficines que estan aquí just al costat de la ràdio, de fet a la plaça Wagner, aquí al Turoparc. Portaven i hem passat moltíssimes vegades per davant quan anem a comprar cafè. Portaven 33 anys abandonades i ara doncs l'argentí ha decidit rescatar-les.
8: Què mira, bobo?
5: No és la primera vegada que Messi inverteix al mercat d'oficines de la ciutat. De fet, l'exfutbolista del Barça també va explotar fa uns anys unes altres oficines, en aquest cas que estaven ubicades a l'antiga Esquerra de l'Eixample, que això és molt a prop de l'Hospital Clínic.
8: Vic al Barça i vic a Catalunya.
1: Oh, escolta'm, és que al final l'hauran de fer president de la Generalitat.
5: Alcalde. Al ritme que va.
1: O alcalde de la ciutat.
5: Alcalde de Barcelona, com a mínim.
1: Multipropietari.
5: Ah, que aprengui una mica català. I ja ho tindríem tot.
1: Doncs mira, bona reflexió,
5: sí,
1: Marta.
5: Molt bé.
1: Bones notícies, per cert, per engegar el matí, Lara, i amb bones dades, sobretot.
5: Doncs sí, és que Espanya ha desbancat a Malta i se situa per primera vegada a la història com a millor país d'Europa en drets LGTBI. La nova direcció de MAP Arcoiris, que és la major organització internacional LGTB, destaca la lluita decidida, diuen, del govern central contra els intents de l'extrema dreta de posar en risc la legislació. En un comunicat, l'entitat assegura que la valentia política continua sent la resposta més eficaç per combatre les agressions contra el col·lectiu.
1: Doncs mira, bones noticietes, perquè tal com està el panorama últimament i amb el 2026 que portem, sempre intentem que aquest primer cafè vingui carregat amb algunes bones notícies i amb Bot Serra, que mai sabem en el seu metavers particular de què ens parlarà. Anem a escoltar. Quin motiu tenim per saltar del llit, Bot Serra? Bon dia.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és donar una segona vida a les fotografies i vídeos de record. Els formats VHS o Super 8 han quedat obsolets, però hi ha maneres de recuperar el material antic. El Diari de Girona ha parlat amb els impulsors de Galeria 35, un negoci de revelatge de fotografies i digitalització de cintes que compleix 50 anys. Tenen platós per fer sessions fotogràfiques, ofereixen serveis de reportatges a l'exterior i, naturalment, també imprimeixen fotos digitals.
10: En un any calculem que la gent, els més importants són entre unes 100, 150, 200 fotos màxim, que són vacances, celebracions, events, activitats. No hem de tenir moltes i moltes imatges de tot, vull dir, amb una petita selecció de cada cosa perquè puguem recordar és suficient.
9: Van néixer a Banyoles i avui també tenen botigues a Girona, Figueres i Vic. Per molts anys.
1: Recuperar VHS, entre d'altres. Jo tinc uns quants VHS a casa que si els hagués de passar a digital crec que m'espantaria. De les primeres feines, de...
5: Que mona!
1: De records,
5: quina gràcia.
1: La meva adolescència...
5: Oh, i passa'l, sisplau.
1: Sí, tant, ara mateix. Posarem aquí l'estudi amb un DVD mentre anem fent els matiners.
5: Ai, doncs mira, a vegades...
1: Amb l'olum, coses de la meva vida.
5: Vull dir, per veure anuncis, et veiem a tu.
1: Molt bé. M'ho pensaré. Però està bé que hi hagi botigues com aquesta que recuperin alguns formats d'imatge, en aquest cas com el VHS, que ja no acostumem a utilitzar. Moment a aquestes hores del matí per desplegar la nostra revista del cor i saber com batega el cor aquest matí, l'Anna.
5: Batega en Manolo García, que ha reaparegut després de l'aparatosa caiguda que va tenir aquest cap de setmana en ple concert amb l'último de la fila, ha explicat que està bé, que no es va fer molt mal, i s'ha mostrat indignat per la volada que ha tingut tot plegat a les xarxes.
11: Me parece feo porque, yo soy fan de Paul McCartney, por decir, y a mí me dicen, oye, Paul McCartney, y a mí me entra congoja, me entra una angustia. Es muy feo que por dinero, porque lo hacen por dinero, para monetizar, como se dice, una palabra horrible también, para que la gente clique, miles y miles de personas, por morro, por curiosidad, o por preocupación, oye, pues este muchacho a mí me cae bien, ¿qué le ha pasado? Tal. Y meter el miedo, meter la congoja, meter la angustia en la gente es punible, o sea, tendría que ser denunciable. Y los gobiernos tendrían que hacer algo al respecto.
1: empipadíssim i amb tota la raó del món, Manolo García, amb aquestes imatges que també es van fer virals d'aquesta tirada en platja, que per uns moments vaig pensar està fent un Joan Dausà.
12: Ara, totalment. És que ho anava a dir totalment.
1: Podríem fer tertúlia.
12: Podríem quedar... Aquests, un cafè.
1: Que es tiren en planxa als escenaris. I el Cor Alerta ja no batega... Entre Max Iglesias i Estefany Cayo.
12: Tots dos van coincidir al rodatge, eh? Recordem de la pel·lícula Hasta que nos volvamos a encontrar, es van enamorar, però ara Max Iglesias ja se'l relaciona amb l'actriu Aitana Sánchez Gijón i Estefany Cayo ara està sortint amb Alejandro Sanz.
1: Tot queda a casa, tu, escolta. Sí. El que deixa un l'agafa l'altre, saps?
12: Exacte. Bueno, s'ha d'anar combinant-ho. Els dos han refet, evidentment, la seva vida sentimental i quan li han preguntat a Cayo si podria viure sense amor, ella contesta això. No, jamás. I quan li pregunten com té el cor, atents al que diu.
13: Pleno en esta partida.
1: Com que ha dit?
12: Se n'enriu ella mateixa. Torna, a veure, podem tornar a posar.
1: És que no ho sento, a veure.
13: Pleno y no está partido.
12: Pleno y no está partido.
1: Ah!
12: Allí.
1: Ah.
12: En picadeta d'ullet.
1: A quina cançó?
12: A corazón.
1: A un partido, a corazón partido. És que m'encanta, perquè és que...
12: Se n'enriu ella mateixa, m'agrada molt el vídeo.
1: Saps aquella gent que fa connexions entre les persones, els actors i actrius i cantants? Escolta'm, podries fotre allà un mapa d'aquest
12: sí.
1: Va estar amb aquest, perquè va deixar-la amb aquesta i aquest va agafar l'altre i que tomba que gira, que tot queda molt recollidet.
12: Tomba que gira.
1: Exacte, amb 9 minuts pràcticament arribem a 6:15 del matí. Quins sons deixa la ràdio?
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Pérez Cruz va cantar-los en directe Mar d'Anna Catalina, un dels temes del seu últim disc.

0: M'estic imaginant molta gent ara que s'està despertant, que ha posat la ràdio i, escolta'm, amb aquesta cançó és impossible que no comencis bé al matí, Marta.
1: I tant, bon humor i bon relló. Sempre.
0: Ella com ho ven?
1: Un dia com avui, un 13 de maig del 1967, The Supremes aconseguia col·locar aquest tema de Happening al seu desè senzill, al número 1 de la llista dels Estats Units, amb aquest tema, un tema, per cert, que també forma part de la pel·lícula del 1967 que porta el mateix nom. Va ser, de fet, l'últim tema sota el nom de la banda de Supremes, ja que el grup després va canviar el seu nom amb Diana Ross and The Supremes abans del següent llançament.

0: amb aquesta música, com sempre, us saludem des dels matiners de Catalunya Ràdio. Ara, per això, passem de suprems a connectar-nos amb els astres. Per favor, agafem-nos de les mans. Provoquem energia positiva, perquè hem de saber precisament quin dia ens espera astrològicament parlant, i ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Cristina.
1: Bon dia, matiners. Avui dimecres 13 de maig la lluna entra a Àries i quan la lluna passa per aquest signe, alguna cosa dins nostra es desperta. Hi ha més ganes de moure'ns, d'actuar, de començar, de fer el primer pas. Però compte, valentia no vol dir anar a la guerra per qualsevol cosa. Avui pot haver-hi impuls, però també convé triar bé on posem l'energia. No totes les batalles mereixen la nostra força. Així que mou-te, atreveix-te, però no et deixis arrossegar per la irreflexió. Que tingueu molt bon dia.
0: Déu-n'hi-do els missatgets últimament intensos que ens envia Astrocat.cat, eh?
2: És que ho saben tot.
0: Ho saben tot i més. Per tant, estigueu alerta als astres i sobretot el que ens expliquen cada dia en Sergi i la Cristina. I alerta, agafa aire, Lara, perquè tenim uns quants personatges que avui...
3: Clar, ahir no hi havia, ningú... Avui hi ha molta gent.
0: Ahir hi havia el Frenkie de Jong i ja està. Ja està, però avui...
3: Bueno, avui hi ha un reguitzell de persones.
0: Sí, exacte, i segons Lara García, només una persona hi celebrava.
3: Ahir només
2: va ser així.
3: Si hi ha algú que truqui, van trucar? No.
0: Potser perquè estaven adormits, també t'ho dic al matí. Però avui és una cosa que no es pot aguantar.
3: Comencem felicitant l'actor Ferran Renyer, perquè avui en fa 76. Un altre actor català, en aquest cas Jordi Sánchez, que avui farà 62 espelmes. I encara un actor més, aquest una mica més internacional. Us parlem de Robert Pattinson, que celebrarà que avui en fa 40. I del món de la interpretació, el de la música. Felicitem Stevie Wonder, que arriba als 76 anys. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'exfutbolista Yaya Touré, que va néixer el 1983 i fa 43 anys.
4: I tu, per què matines?
5: No, ara mateix no caigo, no.
4: Explica'ns-ho.
5: A veure, dame, dame el papel.
4: 93 201 7474.
5: A quina ràdio?
4: Catalunya Ràdio.
5: Molt bé.
0: A veure, hem de recordar que això ho escric jo i que només et vaig posar l'any.
3: Sí.
0: I la Lara aquí ha fet un càlcul matemàtic ràpid en directe perquè això quedés bé
3: perquè
0: i perquè no hi hagués cap problema. Que... l'exfutbolista Yaya Touré, que avui
3: fa...
0: en fa 1983.
3: És un vampir.
0: És que són les coses a vegades de picar... la...
3: no passa res.
0: Però escolta, molt ben salvat això, Lara. Et dedico aquesta cançó de Jennifer López.
3: Gràcies.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 11, parlarem de Tornar enrere, el nou documental sobre Sopa de Cabra. A la tarda, ens preguntem què se n'ha fet de Carmela Marchante amb Abraham Oriols. I també rebrem una nova masterclass d'història d'Enric Alpena. Al Catalunya Nit conversarem amb el cantant Ivan Ferreiro abans del seu concert demà al Sant Jordi Club.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 13 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment també de repassar els titulars d'aquesta primera hora del matí. Avui recordem nova jornada de vaga a l'ensenyament.
1: Ahir va ser una vaga general a tot Catalunya. Avui és només al Penedès i al Baix Llobregat. Compte perquè també es preveuen, però, talls de carreteres. El pols entre els sindicats majoritaris i el govern es manté a l'espera que les dues parts es trobin demà a la taula sectorial. El sindicat USTEC vol un augment salarial de 400 euros i Educació diu que no ho veu realista. Sentim la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i la consellera Esther Niubó.
2: Quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a acostar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: La vaga d'ahir a tot el sector educatiu va tenir un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el govern.
0: I avui pendents de la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Com a rerefons, la polèmica infiltració d'agents en una assemblea de docents.
1: Una polèmica que s'està fent una mica més gran després que la consellera d'Educació admetés que no en sabia res. Tots dos donaran explicacions als diputats. Mentrestant, l'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia perquè creu que s'han vulnerat drets fonamentals.
4: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical, també parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
0: Donald Trump té un problema greu derivat de la guerra a l'Iran, la inflació.
1: Els preus s'han disparat un 3,8%, sobretot per l'encariment dels carburants i l'energia. Aquesta és la taxa més alta dels últims 3 anys. Però Trump mira de restar importància i anuncia que aviat es girarà la truita.
5: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
0: Trump, per cert, ja viatja cap a la Xina.
1: Ho fa a bord de l'Air Force One i acompanyat, entre d'altres, d'Elon Musk i el propietari d'NVIDIA, empresa clau en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Abans de marxar, Trump n'ha fet una de les seves a la xarxa social Truth Social, la seva xarxa social. Ha penjat una imatge on situa Veneçuela com el 51è estat dels Estats Units.
0: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus.
1: La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat en flexibilitza les mesures de quarantena. Podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la PCR.
0: La fiscalia ha acusat la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el judici com un atac polític a Catalunya.
1: Sí, el fiscal Fernando Bermejo els acusa de corrupció i de frau fiscal. Assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger.
6: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90.
1: En l'informe final, el fiscal remarca que estafa la hisenda pública és estafa la societat.
0: La intel·ligència artificial i el debat entre art i política han centrat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cinema de Cannes.
1: El certamen, el més prestigiós del món, va arrencar ahir amb una comèdia romàntica francesa i l'entrega de la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson, el cineasta que hi ha al darrere de la saga del Senyor dels Anells.
0: I déu-n'hi-do la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez.
1: Entre d'altres coses, va parlar del cas Negreira i el Barça ja ha comunicat que estudia en prendre accions legals contra el president del Madrid. Florentino ha avisat que prepararà un dossier de 500 pàgines que diu que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça.
7: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
1: Florentino Pérez va anunciar la convocatòria d'eleccions i va acusar la premsa d'orquestrar una campanya contra ell.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Vinga, va 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Curado, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Doncs avui seguim parlant d'aquesta roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez en totes les portades de la premsa general, també esportiva. Comencem pel diari ABC, blanc principal de les crítiques del president del Real Madrid. És l'únic tema que du en portada, fotografia de Pérez, que ocupa més de la meitat de la pàgina, assenyalen amb el dit i titular Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb una hashtag desaforat a ABC. També en portada referència a l'editorial titulat Respectar el Real Madrid des de dins.
1: A La Vanguardia titulen Florentino desfermat. L'Ara explica que Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa. I a la premsa de Madrid, El País també fa un titular descriptiu de la roda de premsa d'ahir. Titula Florentino explota contra la premsa en una insòlita intervenció. Ho acompanya, per cert, d'una foto del president blanc tapant-se les orelles. I El Mundo parla d'una roda de premsa hilarant.
8: Més premsa, l'esportiva de Madrid les porta les paraules de Florentino, m'han de fer fora a trets a la seva portada, i el Marca ho resumeix tot en una sola paraula, desconcert.
1: Florentino, a banda, altres temes de portada. El periòdico relata que l'OMS descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos, i dedica la gran foto als mestres i professors amb una plaça de Sant Jaume tenyida de groc. Els docents mantenen la vaga, titulant.
0: I alerta perquè els articles d'opinió i els editorials, o sorpresa, avui tenen un nom propi, evidentment el de Florentino Pérez.
1: Pel que fa a la premsa de Madrid, tant l'ABC com El Mundo dediquen l'editorial al president del Club Blanc.
8: L'ABC el titula Respectar el Real Madrid des de dins i considera que la compareixença de Florentino confirma que el Madrid travessa una crisi més profunda que una mala temporada.
1: L'ABC diu que, encara que Florentino Pérez hagi deixat de pagar la subscripció al seu diari, ells seguiran explicant el que passi al club, que és estimat pel propi diari i també pels seus lectors.
8: El Mundo titula l'editorial La desconcertant exhibició de Florentino Pérez i diu que ahir el president va mostrar la seva pròpia personalitat.
1: El diari considera que aquesta aparició pot considerar-se el reflex de la seva pròpia debilitat després de 2 anys sense títols, amb una situació econòmica confusa i un projecte esportiu trencat.
8: A El País, la periodista Nadia Tronchoni explica que ahir es va viure un deliri impropi de Florentino Pérez.
1: Tronchoni diu que el president del Madrid va mostrar que és un directiu desorientat i que està fora de lloc.
8: Mentrestant, a La Vanguardia, el cap d'esports, Juan José Pallás, descriu Florentino com una persona vulnerable.
1: I destaca que es va oblidar de les càmeres i van aflorar les fòbies, els tics, el masclisme i també la supèrbia.
8: A El Periódico, el periodista Emilio Pérez de Rozas es pregunta per què es permet això.
1: Qualifica l'acte d'ahir de patètic i diu que els seus aliats dins del club, els de Florentino, així com la seva dona i els seus fills, li haurien d'haver impedit que mostrés d'aquesta manera, doncs aquesta manera descontrolada i fora de si.
8: I la ràdio a l'editorial La fugida endavant de Florentino Pérez.
1: I assenyala que la imatge que queda després de la roda de premsa és la d'un Real Madrid en descomposició.
0: Sílvia Solanes, també molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
0: Moment de repassar la premsa digital. El Poble amb més oliveres mil·lenàries.
9: El tenim a prop.
0: Ah, no m'ho diguis.
9: Sí, Ulldecona.
0: Mira.
9: Relativament a prop.
0: Sí.
9: Ulldecona,
0: el
9: Montsià.
0: El país també és petitó, eh?
9: Sí.
0: Les 3 horetes el tens fet.
9: Sí, menys i tot. Ulldecona, el Montsià. Un municipi amb 126 quilòmetres quadrats que té 1.900 exemplars catalogats distribuïts entre les serres del Montsià i de Godall, sobretot. Ho recull la BC, que destaca que hi ha oliveres singulars com la més antiga, anomenada Farga de l'Arion, que es va plantar l'any 314. De fet, explica que està reconeguda com l'olivera més antiga del món que encara produeix olives.
0: Déu-n'hi-do. L'any 314, eh?
9: Sí.
0: Les havies passat de tots colors, eh?
9: Pots ben dir.
0: Un llibre obert per explicar-nos històries. Els gelats que s'estan fent famosos.
9: Doncs els de la Rua del Barça, els que es van menjar Lewandowski i Schenke a la Rua. Doncs bé, llegim al web de BTV, que són de la gelateria Vibra, això ho posava a la bossa, que ho va obrir fa només 5 dies. Expliquen que quan la Rua va passar pel carrer París amb Enric Granados, van sortir cap a l'autobús del jugador sense tenir gaire clar si els hi podrien fer arribar una terrina que els havien preparat amb un cartell de vols un gelat. Diu que Xensé les va veure, va demanar la bossa i encara no s'ho creuen.
0: Ara estava recordant que hi ha hagut ja 2 campanyes indirectes de 2 marques que els hi ha anat molt bé. Els gelats i, recordem, Nutella amb els astronautes.
9: Cert.
0: Aquest any, de moment, tenim 2 marques que ja han fet una mica l'agost.
9: Sí.
0: Qui torna, per cert, a tenir quiosc?
9: Doncs Taradell. Llegim el 9-9, que després d'un any i mig sense quiosc, l'obrirà ara l'Ajuntament. El projecte arriba després d'un camí llarg de burocràcia i de negociacions amb els antics propietaris. Ho presenten com un servei essencial per al municipi, i és que des que va tancar l'anterior, els subscriptors de premsa del poble havien d'anar al poble del costat a buscar el diari.
0: Si sou de parcs d'atraccions, preneu nota. M'encanta.
9: Doncs vinga, tens el top 10, te n'explico uns quants.
0: Va.
9: El Traveler Choice Awards de TripAdvisor acaba de publicar una llista dels millors de tot el planeta, basant-se en quines destinacions han rebut el major nombre de ressenyes excel·lents. Al capdamunt del rànquing, per sobre fins i tot de parcs aquàtics, de tot, se situa Futuroscope, a França. En segon lloc, Beto Carrero World, al Brasil.
0: Val.
9: Després, una mica més lluny, Waterbomb, a Bali, a Indonèsia. Més a prop, número 4, Disneyland.
0: Sí.
9: Després ja...
10: M'estàs enviant molt lluny, eh? Jo pensava que diries Catalunya en miniatura.
9: Home, parcs d'atraccions. A veure, t'he de dir que PortAventura no hi apareix.
10: Clar, és que no ho entenc.
9: El més a prop que tens és això, Futuroscope i Disney. I a l'estat espanyol sí que n'hi ha un, és a Tenerife,
10: sí,
9: el Siam Park, que també està considerat el parc aquàtic millor del món.
10: Doncs res, noi, haurem de fer una ruta per aquests parcs repartits per tot el món.
9: Ah, gràcies.
10: Marc, bé, quin temps tenim per avui?
8: Va, de moment un matí més fresc, amb sol, també amb boires matinals a l'interior i més núvols també al nord-est. I a la tarda, atenció, ruixats a la meitat nord del país, localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura màxima d'avui també serà una mica més baixa.
10: Pràcticament amb 4 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners, i benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores, com sempre, moment de repassar alguns apunts culturals i alerta, perquè avui comencem amb la bona notícia de... En aquest cas, bona notícia per Joan Manuel Serrat.
11: Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
10: Pot haver-hi una millor cançó, per favor, que aquesta?
12: M'agrada molt...
10: Ens fotrem a plorar aquí a l'estudi.
12: Sí, sí,
10: viure-la, viure-la, caminar per la platja amb un pareo, amb la caiguda del sol.
12: Amb un pareo. Feia moltes que no sentia la paraula pareo.
10: Que no es deu dir pareo.
12: No es deu dir. Ara li preguntarem a la Marta.
10: I la Marta que ens rectifiqui això que acabem de dir.
12: Sí.
10: Què passa amb Joan Manuel Serrat?
12: Doncs que l'Acadèmia de la Música ha anunciat que concedirà el seu primer premi d'honor al cantautor i músic català. Per tant, una gran i una molt bona notícia. Serrat, per cert, recollirà aquest premi el proper dia 26 de maig, que es farà una gala a Madrid.
10: I més coses també per avui mateix.
12: Sí, algunes previsions. Avui, per exemple, a 8:45 del vespre a la sala Luz de Gas de Barcelona, que aquests dies, evidentment, ha sigut notícia amb Jan Laporta per allà dins, doncs en aquest cas acollirà una gala única que serà un homenatge que es farà aquest vespre pels 25 anys de la mort del còmic i humorista Eugenio. I també, en aquest cas, avui a Reus comença la Fira del Circ de Catalunya Trapezi i la inauguració es farà al Centre d'Art Calmassó.
10: I com cada dia ens agrada bellugar el dial cap amunt i cap avall, a veure què és el que ens ha preparat avui en Jan Soteres i quin moment radiofònic ens recorda. Jan, molt bon dia.
13: Bon dia, matiners. Avui que passaran pel matí de Catalunya Ràdio Gerard Quintana i Josep Tió del Sopa de Cabra, movem el dial al 1995, quan el programa Al cap dels anys de Catalunya Ràdio, la cantant Guillermina Mota conversava amb Quintana, quan feia menys de 10 anys de la formació de la banda. Durant l'entrevista va confessar-li el seu somni de fer un muntatge teatral.
14: Ara ja ho puc dir, aquesta nit amb Gerard Quintana, que és, el, com tothom sap, el cantant i lletrista del grup de rock Sopa de Cabra. Eh?
15: Sí, sí. Sóc unes quantes coses més, però no exerceixo.
14: Però aquest ara mateix m'interessa, doncs. A veure, què més? Home, però clar, jo dic l'oficial.
15: Clar, clar, clar.
14: Però potser alguna altra cosa oficial que jo no sé.
15: Sí, bé, i no sé, com que els somnis penso que sempre es poden fer realitat en qualsevol moment, sí. Hi ha coses que me les guardo a dintre, no? Ara mateix, avui venint cap aquí, està pensant... La quantitat de projectes que tinc allà, al calaix, per dir-ho d'alguna manera... Sí. I que si vaig deixant passar el temps, es quedaran això en projectes, no? I que he de començar a enllestir-los, com, no sé, m'agradaria escriure alguna cosa. Tinc un parell d'idees per fer un tipus de muntatge teatral que fa 2 o 3 anys que li dono voltes. I algun dia em destaparé amb tot això.
10: Era meravella tornar a recuperar moments com aquest, protagonitzat per la sempre estimada Guillermina Mota i un Gerard Quintana, amb una veu, jo el Roger, bastant més jove.
16: Sí, que sempre tenim aquell dubte on hi ha la veu jove i on hi ha el canvi de filtre de la ràdio, no? Perquè a vegades també ens ha passat amb gent que a priori per edat hauria de tenir una veu similar,
10: sí,
16: que
10: cert.
16: També se la sent així més jove.
10: Els moments, els grans moments d'aquesta emissora. I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de França, perquè evidentment allà també falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí. Guillem Soler, bon dia.
17: Bon dia, matiners. Ahir va arrencar una nova edició del Festival Internacional de Cinema de Cannes, que és un dels més prestigiosos del món i que aquest any compta amb molta presència catalana.
18: És una història d'amor, de gent que no puede mirarse a los ojos,
17: Com ara el cert queridor de Rodrigo Sorogoyen, que ha tingut el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals i opta a la Palma d'Or. El festival és un dels més longeus del món, ja que se celebra des del 1946 i cada any situa la ciutat francesa en l'epicentre del cinema internacional.
19: El cinema, on diu, oh no, ça peut pas changer le monde. Ben, moi, je crois que ça peut un petit peu changer le monde quand même. J'y crois.
17: Després de la Segona Guerra Mundial, només hi ha hagut dos anys en què no s'ha celebrat. El 1968, per unes fortes protestes a tota França, i el 2020, per la Covid. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Canes, pels matiners de Catalunya Ràdio.
10: I d'aquí un quart d'hora engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I avui què ens heu preparat, Maiol?
16: Doncs mira, amb un ull posat a les mobilitzacions d'educació, que recordem que avui són el Penedès i el Baix Llobregat i que també poden provocar mobilitzacions de trànsit, més enllà de tot el que passa a les escoles. Però molt atents, òbviament, avui a totes les reaccions a la roda de premsa esperpèntica ahir de Florentino Pérez. Farem àgora esportiva especial amb Laia Tudel, Joel Díaz, Francesc Garriga i Carme Barceló, en la que afegirem Alfredo Relaño, un dels atacats ahir, va parlar de Los Relaño Boys. Parlarem amb periodistes de l'ABC, també parlarem amb Fonsi Loaiza, un dels periodistes que més ha disseminat Florentino en els últims anys, i repassarem els millors moments d'una roda de premsa per la història. Després tindrem el director de la Fundació DAM, ara que la fàbrica de cervesa celebra els 150 anys.
10: I nosaltres qui serem?
16: Sí, exacte. I però no per això l'entrevistem. Vull dir, l'entrevistem perquè és interessant saber com funciona.
10: Però és que la senyora... Deixo clar.
16: No l'entrevistem perquè fa una festa, l'entrevistem. Que la festa és diumenge i, per tant, això bé, sinó perquè és una de les empreses més importants del país.
10: Sí, està bé com puntualitzis.
16: I fa 150 anys. Després tenim secció de telesèries amb Mariola Covells de Dio Porres i Marc Garriga des de Cans. I a les 11, sopa de cabra, veurem amb quina veu, amb Gerard Quintana, Josep Tió i Jordi Calla, el director del documental, que per això els tenim aquí.
10: Doncs vinga, d'aquí reengega el matí de Catalunya Ràdio. I és un dels moments més esperats per l'audiència d'aquest programa, també per les nostres participants. Number one, a Marta Viana, Lara García. Arriba el moment de la dada, Maiol.
16: Feia 13 anys que Florentino no donava una roda de premsa.
10: Ja hi som.
16: I, òbviament, ja una dada sobre Florentino Pérez.
10: De Florentino.
16: I en concret, a quantes eleccions s'ha presentat el president del Real Madrid?
10: Jo diria que poques.
20: Quants anys fa?
16: Va tenir una primera etapa de 6 anys.
10: Val.
16: I ara n'hi ha una segona ininterrompuda des del 2009.
10: 6?
20: Carai.
10: 6, jo dic 6. Jo i la Sara Llobet. La Sant Llobet i jo diem 6. Va, m'estimades. 4.
20: 5. 8.
16: Florentino Pérez s'ha presentat a 8 eleccions.
20: Oh! Juro que no ho sabia.
16: Un moment. 8 eleccions com a president del Madrid i unes com a candidat al Congrés dels Diputats en quarta posició. Atenció. De les eleccions del Madrid n'ha perdut unes, que ahir deia a la roda de premsa van votar fins i tot els morts. N'ha guanyat dues i en les 5 restants no ha tingut rival. Des del 2009 ningú s'ha enfrontat a Florentino Pérez.
10: El poder.
16: La que falta. Us recordo que l'any 1986 Convergència i Unió es va presentar a les eleccions a tota Espanya amb la marca del Partit Reformista Democràtic. El número 4 a Madrid era Florentino Pérez, número 4 a la llista. Quants vots va obtenir?
10: És que sembla que estiguin fent un màster d'història futbolística.
16: 36.709 vots a Madrid.
10: Veus, ja ho deia
16: jo. Per tenir una referència, el PSOE va obtenir 1 milió de vots. El Partit Reformista Democràtic no va obtenir representació a Espanya, només Convergència a Catalunya amb Miquel Roca.
10: Molt ben reblat això, Maiol.
20: Això.
10: Sí, molt bé. Sempre aprenem cosetes.
20: Sí.
10: Molt bé. D'aquí uns moments parlem amb els oients que ja ens esteu trucant al 93207474 i que us desperteu cada dia amb els matiners de Catalunya Ràdio.
21: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
22: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
23: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
22: Per aprofundir en tota mena de temes.
24: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
22: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí, migdiada no.
25: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
21: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
2: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
3: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
2: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
4: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
2: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit...
3: La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Catalunya migdia.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Amb Òscar Fernández.
6: Cada dia a les dues.
2: I a partir de les tres...
6: L'espai de reflexió a la tertúlia.
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
6: Els matiners som un programa per emmarcar.
7: Que estic jubilat i me'n vaig d'excursió amb uns amics i en aquell moment doncs m'estic quedant un plat de llardons i un plàtan i un cafè amb llet.
26: Tu, mira. Ostres, tu!
7: Mira, he tret el nòrdic i he posat el surdic, o sigui, nord, surd.
10: Martí, aquest acudit de primera hora ha sigut que de cop i volta t'ha sortit o ja el tenies guardat?
7: No, és que mentre m'estava feitant ja l'estava buscant, eh? Sí, oh, escolta'm, el dematí ja tinc la trampera matinera, me cago un cony, escolta'm, endavant, tu!
6: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
10: El cert és que cada dia tenim oients més desperts i més trempats.
26: Més trempats.
10: 9-3-2-0-7-4-7-4, a la recta final dels matiners, com sempre, tenim ganes de saber què feu desperts o despertes a aquestes hores. Lara, no ploris, perquè avui tenim un oient de Terrassa que ens ha trucat.
26: Estic tan contenta.
10: Vas fer una crida.
26: Vaig fer una crida. Vaig dir que em feia mal que la gent de Terrassa no truqués als matiners i ens han fet cas.
10: Doncs mira, de cop i volta diu, si la Lara està trista, tens aquí la Montse de Terrassa, que et truca. Vols saludar-la tu?
26: Home, i tant.
10: Vinga, va, de Terrassenca a Terrassenca.
26: Montse!
27: Home, bon dia!
26: Molt bon dia!
27: I tant, avui m'he llevat bé. Això és super.
26: Oi, que bé!
27: Estic fent gimnàstica, ja.
26: Veus? Molt bé, gent optimista, Terrassa.
27: Sí, i tant.
10: Montse, a veure una cosa. A quina hora t'has despertat avui?
27: A la vostra, a les 5:10, concretament, sense despertador. Perquè ja soc veterana, podia ser les vostres mares, quasi bé. I el cos ja m'ho demana. Jo de sempre he sigut matinera.
10: És
27: tant
10: a dir...
27: per estudiar com per anar a treballar.
10: Avui t'has despertat i has dit ximpum patapum a les 5:10 del matí i ens hem posat a fer esport a les 5:10?
27: A les 5:10 he escoltat la d'allò, he anat al lavabo, em prema l'aigua amb la llimoneta, dues gotes de llimona, la pastilleta, i he fet gimnàstica, que la tinc apautada dues o tres vegades al dia, però abans m'haig de posar unes mitges d'aquestes ortopèdiques que les porto de peus fins a la cadera, perquè tinc un problema de cames i és la pauta, és la meva teràpia, posar-me les mitges, fer gimnàstica, si puc dues o tres vegades al dia, o bé caminar, moure'm, eh?
10: Molt bé, però Montse, entenc que no vas allà amb les peses de 40 quilos i amunt i avall, no? Vull dir que són exercicis suaus.
27: Pautats per mi personalment, sí, estan adaptats per mi. I pesos no puc gaire, no.
10: Perquè dic ara aquí...
27: Jo camino molt, avui toca mercat a Terrassa, els dimecres tenim mercat setmanal.
26: Correcte.
27: I aniré a peu.
10: Doncs escolta'm, i Montse, també... digue'm.
27: No, que sabeu que faig també, que és una cosa molt terrassenca,
10: ah,
27: i soc voluntària. Els envasos de l'Estrella d'Am, les cervesa...
26: Les ampolles o les llaunes?
27: Les llaunes, exacte. Les deixen aquests que van a les santes o matiners, que encara no han anat a dormir, les deixen als quartos de reixa, que encara en queden.
10: Molt bé.
27: Aquestes finestres... i també per terra.
10: Molt
27: bé. Jo soc voluntària, agafo una bosseta cada dia, inclús al voltant de casa.
10: Veus?
26: Molt bé, mira.
27: Els escombraires.
10: Molt bé.
26: No sabia pas.
10: Doncs escolta'm, Montse, celebro aquesta vitalitat. Gràcies per trucar-nos aquest matí per despertar-te amb els matiners de Catalunya Ràdio.
27: Avui feliciteu les Fàtimes, que Terrassa encara en queden.
10: I tant, avui és Santa Fàtima, sí senyor. Un petonet, Montse. Sí.
27: Felicitats pel programa i a tot l'equip.
10: Gràcies.
26: Adéu.
10: I de la Montse de Terrassa marxem cap a Girona per saludar en Joan. Joan, bon dia.
0: Hola, bon dia.
10: Com està, Joan?
0: Bé, molt bé. La veritat és que molt bé.
10: Tu també fent esport com la Montse o no?
0: Perdona?
10: Tu també fent esport com la Montse o no?
0: No. Jo ja estic treballant.
10: I de què treballes tu, Joan?
0: Tinc una parada al Mercat del Lleó de Girona.
10: Home, que bé. I de què és aquesta parada, Joan?
0: És una parada de cafès, tés, xocolates, dolços...
26: Ui, perfecte per començar el dia.
0: Sí, exactament, per començar el dia i per acabar-lo, de fet. I llavors jo també podem fer cafè, i aleshores vinc a primera hora. De fet, no està obert al públic encara, però els paradistes ja hi són des de les 5, un quart de 6, i procuro venir això. Dos quarts de sis, més o menys, per poder, bueno, perquè sempre agraeixen arribar a la feina a aquesta hora i poder fer un cafetó.
10: Joan, què consumeix més la gent, cafè o te?
0: Cafè, bastant més cafè que te, que passa que en els últims anys hi ha hagut una progressió, diguem, podem parlar, potser no ho sé, tampoc no ho sé amb exactitud, però si abans fa 10 anys era 90-10, ara és 70-30, potser.
26: S'ha posat de moda el te, no?
0: Sí, va lligat a aquesta vida més saludable, o que la gent pretén que sigui més saludable, i s'ha posat una mica més de moda, i llavors això és una reacció bastant en cadena. Si tu vas a casa amics o vas a casa algú i pren un te i el trobes bo, bueno, te l'ofereix, després, bueno, es va incrementant, diguem, la gent que en fa. Però doncs, que segueixin bastant majoritari el cafè.
10: Joan, farem una cosa, et vindrem a veure un dia aquí al Mercat del Lleó de Girona, que sempre... Anar a treure'l cap a Girona sempre està bé.
0: Sí, a més ara aquesta setmaneta, aquest temps de flors...
10: Temps de flors, gent, i tant.
0: I la gent s'atabala una mica perquè hi ha cues a tot arreu, però i aquesta és una ciutat de caminar-la tranquil·lament, sí. Però és bonic de veure, sí.
10: Doncs escolta'm, gràcies també per passar pels matiners, Joan, també una abraçada i que vagi molt bé la jornada.
0: Només faltaria, igualment a vosaltres.
10: Que vagi bé, adéu.
0: Adéu, bon dia.
10: Doncs vinga, ens encanta que aneu marcant el 9-3-2-0-7-4-7-4, que ens expliqueu què feu desperts a aquestes hores del matí. Nosaltres, clar, hem de fer un programa de ràdio cada dia, per tant la gent ja ho sap. I el cordomí, que sempre el fem despertar una mica més d'hora de l'habitual, també. Eloi, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
10: Com ho portes tu això de matinar, Eloi?
1: Bé, prou bé, a mi no em molesta, matinar.
10: No, eh?
1: No, la veritat és que no, em sento prou bé. Ahir sí que és veritat que em vaig despertar, em veu despertar una mica més d'hora.
10: Ah, sí?
1: I vaig estar una mica trasbalsat, és a dir, matina, tant com ho feu vosaltres, encara necessito una mica més de recorregut.
10: Vas haver de fer migdiada? Et van deixar fer migdiada o no per això?
1: Ho vaig fer, sí, abans d'anar a buscar el nano al col·le sempre faig 20 minutets, 10 minutets.
10: Ah, és que dic, el tema de la migdiada...
26: És curta la migdiada, no?
10: És
26: molt traïdora.
10: Sí, és molt traïdora, si se't descontrola...
1: Però em va molt bé. De fet, ho necessito per afrontar amb garanties la tarda, si no és un desastre.
10: Però que te'n vas a dormir molt tard.
1: No, me'n vaig a dormir amb el nen, també, cap al 9, quarts de 10, com a molt.
10: Molt bé. Escolta, m'has acabat ja la gran cita?
1: Sí, tots els capítols.
10: I què?
1: De fet, per això aquests dies he dormit una mica menys, també.
10: Ah, ja t'ho vaig dir que t'enganxaries.
1: M'ha agradat molt i m'ha agradat, sobretot, la manera i el respecte a com s'ha tractat tot el tema de l'amor. És a dir, és una classe magistral de...
26: Totalment.
1: D'això, de l'amor avui en dia, com sí, es percep sí. I com es tracta entre la gent jove. I m'ha agradat molt.
10: Tens
1: vull
10: tota
1: pensar que la gent jove tracta l'amor d'aquesta manera, com hem vist a la tele.
10: Doncs escolta, em deixa que abans acomiadi la Lara García i la Marta Viana. Gràcies, noies, i tornem demà.
26: Adéu,
10: que vagi molt bé.
26: Adéu.
10: I em quedo amb tu, perquè escolta'm, déu-n'hi-do, la tarda que vam tenir ahir ja ens vas alertar que a partir del migdia hi hauria canvis, i avui crec que si fa no fa, Eloi.
1: Sí, però menys, clarament va. Menys tempestes. Sí. És veritat que avui hi ha llocs que ha baixat una mica la temperatura. Ara mateix també tenim molts bancs de boira, els llocs sobretot on hi va ploure, boira, núvols baixos, com que queda molta humitat, doncs durant la nit es formen tots aquests núvols i després, a mesura que vagi sortint el sol, s'aixecarà una miqueta. A la meitat sud de Catalunya avui farà una mica de vent i això farà doncs que els núvols vagin marxant ràpid, i en canvi a la meitat nord i sobretot a les comarques de l'interior de Girona, la Catalunya central i el Prepirineu, és on avui podem tornar a tenir tempestes, ruixats, poden arribar a la Costa Brava però ja més desgastats, i a la resta, difícilment. I avui temperatura, això, 24-25 al sud, menys de 20 a la meitat nord, així que encara quedarem fresquets.
10: Ai, noi, de veritat, espero que hi hagi remuntada de temperatura, perquè jo el mes de maig ja estic enfocat en samarreta, màniga curta, pantalonets, Ricard Ostrell, bon dia.
1: Què tal, bon dia? I empatitzo totalment amb tu, eh?
10: No, és que clar, ara ja... Ara ja comença a tocar bon temps, bon temps.
1: Doncs no, divendres baixarà la temperatura.
8: Doncs a mi m'agrada, el mes d'abril que va fer va ser espectacular,
10: sí.
8: I ara aquest mes de maig que ens posi una mica més refrescats està bé.
10: Semblem tres jubilades aquí comentant el temps.
1: M'encanta. El maig cada dia un raig, això és el que toca.
10: Sí, sí, no,
8: sí,
10: tant,
8: senyor.
1: Cada dia.
10: Pam, pam, pam. Gràcies,
1: cada dia. Cada dia que caiguin 50 litres per metre quadrat.
8: Sí, a vegades passa el mes de maig. 5 o 6
1: ja faríem.
10: I tant, sempre
8: ja. No, però ja va bé.
10: Una abraçada, Eloi, fins demà.
8: Una ruixada que no t'esperes, saps?
10: Engega el matí de Catalunya Ràdio, un Ricard Ostrell. Demà hi tornem. Bon dia, matiners.
9: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: I... Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Laia, tu ens expliques que en el teu conegut com a període alemany et va sorprendre que allí encara hi ha més consum. No són gent tan ordenada, tan centrada com pensàvem.
1: Va ser una de les coses que més em va sorprendre, que els adults mengessin llaminadures a tota hora. És a dir, a totes les cases on no hi viuen criatures hi ha llaminadures. Et diria que, les llaminadures formen part de la compra setmanal de qualsevol persona adulta. O sigui, a qualsevol carro de supermercat hi ha paquets de llaminadures.
2: Si no és per una ocasió especial, el meu carro mai n'hi ha.
1: Doncs allà és lo habitual. I dos, ocupen un espai molt més important, per tant, al supermercat. És a dir, tu vas al supermercat i hi ha unes lleixes i lleixes de llaminadures de llocs diferents i tu vas a les cases i, evidentment, hi ha llaminadures a l'armari igual al costat de les galetes. Saps?
2: Aquí sí que és veritat que el que seria al costat de les caixes, en el moment de pagar, hi ha una quantitat de llaminadura molt bèstia.
1: Però és un reclam. És a dir, un reclam que és una cosa que, mira, saps que no hauries de comprar perquè allà a l'últim moment, temptació, però és que allà no. Allà és una lleixa on la gent va comprar, igual que compres la llet, les galetes, compres les llaminadures. I a mi això em va impactar. Però bé, sembla que aquesta normalitat també ha arribat aquí i ara hi ha més adults que no pas infants que mengen llaminadures. Mireu, escolteu aquest anunci de Haribo.
3: ¿Por qué los ositos de oro sonríen así?
4: Sonríen.
3: Sonríen porque
1: és que vosaltres ara no ho veieu, però són adults, les veus són infantils, però l'anunci, si ho poseu a YouTube, perquè, atenció, és un anunci que té més de 10 milions de visualitzacions, que aquest és un altre tema, eh? Qui mira anuncis a YouTube? O sigui, ho trobo una mica estrany.
0: I a més, quan un t'agrada, no, tampoc passa perquè no m'agrada mirar-ne, però quan un t'agrada no el pots tornar a veure.
1: I et diré una cosa, aquest anunci no té res. És a dir, són adults que sí que se suposa que estan fent una excursió i al moment que s'aturen i mengen llaminadures. I llavors, per alguna raó, parlen amb veu infantil. Jo no l'he pillat molt.
0: És el que es diu un doblatge fals, eh?
1: Aquí
0: no hem fet mai.
2: Són tant anys mirant programes que ens incluïen els anuncis que els hem anat a buscar.
1: Sí,
2: com que ja no ens els donen, els anem a buscar nosaltres.
1: Això. Sí, com sigui, ens hem vist una mica amb aquest tema. I a veure, alguns analistes atribueixen l'èxit de les llaminadures entre els adults al factor nostàlgia. Recordeu quan parlàvem de que s'havien recuperat auriculars amb fils o càmeres analògiques? Doncs una mica seria el mateix fenomen que ens fa anar a buscar les llaminadures que ens satisfeien de petit.
0: Ja, però una cosa és que jo em compri Legos com a persona adulta sense fills i una altra és que mengi coses que no són sanes. No sé si ho posaria...
1: Però la gent també fuma, a veure, Roger. De quins números estem parlant? Mira, doncs, segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, les llars de l'estat espanyol on més llaminadures es consumeixen són justament on hi viuen adults entre 45 i 65 anys que viuen sols. Després ja venen els joves independitzats, podríem dir, de menys de 45, i finalment les parelles sense fills d'entre 45 i 65. O sigui,
2: on són els
1: menys
2: nens?
1: Les famílies.
0: Clar, o sigui, queda clar el sentit d'aquest anunci, que és que necessiten mercat i els pares no volen comprar xutxis als fills.
1: Exacte. I els únics adults que no mengen llaminadures són els que tenen fills.
2: Clar, boníssim,
1: és
2: això.
1: És molt fort, això.
0: O d'amagatotis, una mica.
1: Sí, exacte. Almenys no,
2: plaer,
1: no en compren tant.
2: Un plaer culpable. Sí.
1: Exacte, no poden tenir per casa perquè si no se'ls menjarien els fills. Sigui com sigui, és un increment que sembla que va arrencar amb la pandèmia i que potser s'ha consolidat. Per exemple, quan estem ja més estones davant de les plataformes al sofà, perquè sembla que bona part dels consumidors haurien agafat l'hàbit de menjar llaminadures, per exemple, mentre miren una sèrie o mentre miren una pel·lícula. I, de fet, les dades ho corroboren, eh? Caramels i xiclets van ser el 2024 la categoria que va créixer més dins del sector dolç a tot l'estat, facturant al voltant de 1.500 milions d'euros, que es diu aviat,
2: eh? Aquell moment en què apretes el pause de la sèrie i dius, vaig a la cuina.
1: Ah, exacte.
2: A veure què trobo. Obres l'armari i tu quedes mirant, bueno, ara...
1: Quina merda. Per ocupar,
2: dius,
1: no?
2: Vas a buscar un plàtan, una poma? No. Vas a buscar la merda més grossa que tinguis allà.
1: Totalment, perquè és el moment d'oci que tot
2: I
1: està
2: tant,
1: permès. A més, quan el públic és aquest, no calen massa innovacions, perquè la gent el que vol és les llaminadures de tota la vida.
2: Ara,
1: és a dir, la seva funció és la que recuperen quan eren infants. No cal dir que les empreses estan encantades d'aquest canvi de públic objectiu, perquè, clar, el poder adquisitiu d'un adult és molt més elevat que el d'un infant.
2: Abans anaves una Coca-Cola de pela, per favor.
1: Exacte. Però sí que és veritat que els adults, com deia en Roger, també són molt més conscients que no pas les criatures dels perills associats al consum de tant de sucre, i per això sí que és veritat que les empreses fan l'intent, almenys de paraula, de buscar la manera de treure el component aquest, doncs, de tant de sucre, tant de perjudicial per la salut, doncs, de tot el que estan venent. A veure si se'n

aquesta lluita, quan fins i tot està present quan bec un suc de fruita. Diuen que el suc cremada és tòxic que el paper de plata amb què embolico el bocata, el de pa amb xocolata. I els papes quan van esmorzar, i d'això sí que en dono fe, mengen un dònut, un croissant, i saps què hi posen al cafè? Un sobre, dos sobres, dentista, quan obres, quan serà un bon

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Avui, Laia, ens portes un conte sobre cosir.
2: Bueno, sobre cosir, és una...
1: Teixir.
2: Teixir, per exemple. Sí, sí, podem dir que el tema del conte és aquest, però l'important és que és un conte d'una actriu, que és la Maria Ballús, que ella és una component d'Engruna Teatre. Segur que coneixeu aquesta companyia Teatre Familiar, que en general ho peten bastant, eh? Vull dir que són molt bones, però ella... li ha com sortit una vocació extra, que és aquesta idea com de cosir ella mateixa la roba que s'ha de posar, i ha fet aquest compte, cosir pels descosits. La trobareu a Instagram. Mira, de veritat, jo no sé si és que és una combinació única entre el fet de ser actriu i el fet de cosir, però us ho juro que et pixes amb aquesta tia. Mireu.
3: Hola, estimades. Això és la part 2 d'una faldilla, però com podeu comprovar, no estic a casa cosint. No estem fent cap faldilla. Estem de missió.
4: Però què ha passat per arribar fins aquí? Vaig patir un drama costurer.
3: No.
4: Què foto ara? I vaig pensar que abans de cagar-la més necessitava un comando organitzat.
1: Què li ha passat?
4: El Ferran i la Xènia.
3: La idea era anar a comprar...
2: Li falta un tros de tela.
3: Perquè això m'ha passat per no tenir una estatueta de Santa Llúcia al cosidor.
5: Bueno,
3: però
5: han passat moltes coses.
1: Per cert, de fons s'ha posat la Maria, la cantant valenciana.
2: Sí, sí, és que els vídeos estan superben muntats, a més.
1: Bueno, aquí també posem cançons de fons.
2: Aquí explica tot el que li ha... O sigui, li faltava una cosa i se'n van a fer una ruta per Catalunya perquè demana als seus seguidors que li recomanin llocs on comprar no sé què, on trobar no sé què altre, i se'n van i els no els hi paren de passar coses. Però és que, de veritat, o sigui, tot em fa una història. O sigui, és que a mi em sembla fantàstica. Perquè, a part, realment cus. O sigui, tot allò que porta posar s'ho cus ella. Fa des de cursos per fer calcetes d'aquestes de llançaria. És a dir, no estem parlant de fer-te, jo què sé, una ronyonera o una samarreta.
1: Una vora del pantaló.
2: O una vora del pantaló. No. O sigui, fa coses que fliparies. De fet, ja us dic, o sigui, a mi m'entusiasma... Jo no tinc especial sensibilitat ni per la tema de la cosidoria, ni habilitat tampoc.
1: No? La costura.
2: Exacte, ni tinc tampoc les eines, però és que us ho juro que és un panxó de riure només de sentir-la. I a part que et veus com a capaç, perquè penses, mira, ho està fent així com qui no vol la cosa. Segur que no és tan difícil. A més, em sembla que és com de Porreig o per allà, no ho sé, els vídeos són a més una fantasia. Mira, aquest es posa ella al sol, mira.
4: Sempre que surto a gravar aquí fora fa molta vergonya per si em veuen els veïns.
6: Avui portem la camisa Lorelai de 6 patents, que me l'acabo de fer, amb el teixit de Merchant Amils, que ha quedat increïble. Els mitjons són de Bajalana, són increïbles, no us oblideu mai dels mitjons. I aquesta jaqueta és de meva mare quan era jove, em sap greu, no la podreu trobar. Ah, i el bolso és de Corea, d'una marca molt xula. Ah, jo m'havia deixat les ulleres de sol al lavabo.
2: Veus que no para d'explicar-te el que es deixa, el que no es deixa, si la jaqueta és de ser mare, perquè hi ha coses que poder... la veus com va comprar teixits i... A més, saps aquesta gent expressivíssima? A mi m'encanta, de veritat.
1: Has vist si en soc fan de la Maria, que ha tacat la cançó que sonava de fons i l'he posat de fons jo?
2: Molt bé,
1: això és l'Instagram, és el Roger fent play.
2: Molt bé, mireu, es diu Cosí pels descosits i té més de 10.000 seguidors, No sóc l'única que ha quedat captivada. A més, si tu vas al seu compte, Maria Ballús, que és com es diu ella, diu, sóc actriu i ara resulta que també em dedico a la costura.
7: A mi m'agrada el rotllo, d'aquesta noia, molt
2: us
7: bé.
2: Us ho juro, és un rotllo maquíssim.
1: N'aprens o és tot actoral?
2: No, n'aprens molt. Va.

0: any més, la nit dels museus serà aquest dissabte, el dia 16 de maig, i a més un centenar de museus i espais culturals que estaran oberts doncs, més tard de l'habitual. Podreu gaudir de moltes activitats. Alerta que heu de demanar, en alguns casos, reserva prèvia.
1: Sí, visites que poden incloure concerts en directe, com per exemple la que tindrà lloc al Museu de Tortosa el dissabte a les 10 de la nit, i celebraran la nit dels museus amb un concert d'aquest que sentim, en Xerim Arasté, a l'exposició permanent del Museu de la Ciutat. Avui, però, per fer bulli una mica l'olla, us hem confeccionat un rànquing que acaba d'aparèixer al motiu del Dia Internacional dels Museus per veure quins són els més visitats del món. És el nostre particular.
2: Top 5.
1: I en el número 5, el Met, el Museu Metropolità d'Art de Nova York, als Estats Units, compta amb una col·lecció de més de 2 milions d'obres d'art de tots els llocs del món, i el 2025 les van poder contemplar quasi 6 milions de visitants, ocupant el cinquè lloc. Al Met s'hi poden veure, entre altres, l'autorretrat de Van Gogh, el temple egipci de Dendur o una col·lecció de Monet. I heu estat al Met?
2: No.
0: Jo vaig comprar el sortir més comprava en Frankfurt a un dòlar. Jo pensava que era només de les pel·lis, però efectivament en venen. Deuen ser de qualitat baixa.
2: Hosti. Segurament.
0: Sí, però vaja, que dintre vaig veure...
2: Allò, amb una persona que tenia una paradeta en ella mateixa, no?
0: Sí, una persona amb rodes, amb ella mateixa. Sí. I sí, vaig veure el Monet, Van Gogh, i sobretot el petó de Klimt.
1: Oh, que guapo, això. En el número 4, el British Museum, el Museu Britànic de Londres, al Regne Unit, compta amb una àmplia col·lecció que abasta història, arqueologia, art i expropiacions vàries. Es queda a la vora del podi per un marge estret amb els seus 6 milions i mig de visitants. Té una lleugera caiguda, respecte, per exemple, a altres anys, com el 2019. El British té, entre d'altres coses, la Pedra Rosetta, els prisos del Partenó i una àmplia col·lecció de mòmies. Tot això es veu que era del Regne Unit o es veu que ho van agafar?
0: Jo vaig anar a veure el Moai, especialment, òbviament, també, tot aquest llegat d'Egipte i Babilònia, però el Moai mola molt. I la Pedra Rosetta, voleu un altre tòpic? Era més petita del que em pensava.
1: Sí,
0: per tot
1: sí.
0: El que hi ha escrit.
2: Jo aquest sí que vaig anar,
1: la imaginava més gran.
2: A mi em va impactar, la Pedra Rosetta.
1: A mi els fills del Partenó realment sí que em van copsar. Vaig flipar bastant que estiguessin tots allà dins. En el número 3, el Museu Nacional de Corea. Sí, sí, el de Seul és un dels més vistos. Té menys de 100 anys d'història, però pretén ser el més gran d'Àsia. Té més de 6 milions i mig de visitants. Al Museu Nacional s'hi pot veure una pagoda de 10 pisos o alguna de les estàtues de Buda més preuades. Aquesta crec que no l'hem vista cap, dels presents.
2: No.
1: El número 2... Digues.
0: No, que Corea no hi ha anat.
1: No. El número 2, els Museus Vaticans. Sí, aquest sí, aquest conjunt de galeries té una col·lecció, una de les col·leccions artístiques més importants del món, quasi 7 milions de visitants. Sens dubte, el que cal veure dels museus és la Capilla Sixtina de Miquel Àngel.
0: Aquí tothom fent-se selfies a la papada.
1: Aquí el més greu de veure-la és que ho has de fer així com en ramat i és molt complicat gaudir-la, amb tanta gent.
0: Com un recorregut. Sí,
1: sí, la galeria dels mapes, les estances de Rafael.
0: L'escola d'Atenes.
1: Sí, molt xula, realment, de visitar. Hi has anat, Laia?
2: No.
1: I el número 1, el Museu de Louvre. Malgrat els escàndols, continua ocupant la primera posició amb força diferència. Encara no han robat tot allò robable. Van ser 9 milions els visitants l'any passat. Déu-n'hi-do, què dir del que es pot veure al Louvre?
0: La Gioconda, la Venus de Milo, sí. I l'estàtua aquella de Samotràcia.
2: La Gioconda sí que te la imaginaves més gran. Mira, jo em va sorprendre més la Gioconda que la Pedra Rosetta. I la Gioconda, molta
1: poble,
2: gent.
1: Sí.
2: La llibertat aquí en el poble m'agrada molt, veus? Mira, molt més que la Gioconda.
1: A tu tot el que sigui una llibertat aquí en un poble...
2: Sí, m'agrada molt,
1: sí.
0: Bé, quan he dit l'estàtua aquella de Samotràcia em referia a la Victòria de Samotràcia, i quan em referia... Que
1: és
0: vaig...
1: l'Alada, oi?
0: És la Victòria Alada, sí, sense cap, com marca el cànon. I quan he dit que vaig veure el petó de clima a Nova York, és impossible, perquè aquest quadre veig que està a Viena, ciutat que mai he trepitjat, però he vist que en aquest museu, al Met de Nova York, sí que hi ha quadres de Klimt. Per tant, algú vaig veure, però el meu cap era espectacular.
1: Alguna cosa vas veure?
0: Crec que em vaig comprar punt de llibre, una mica per tirar-me del rotllo.
3: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Una vida meravellosa ens espera.

0: ens entrin els Strombergs de fons, perquè avui, Laura, consideres que aquesta formació també té algunes que cal reivindicar.
1: Potser no tan infravalorades, perquè la veritat és que he trobat autèntiques joies també del que ve sent la red flag de la música catalana. Però fem una mica de nostàlgia, no? Que ara fa dies que
2: totalment
1: no parlem.
2: Totalment d'acord. Moltes ganes de fer nostàlgia amb els Strombergs.
1: Sí, sí, d'algun grup així una mica antigot. Els Strombergs no és que siguin tan antics, però és veritat que tenen una edat ja. O sigui, aquest grup es va formar el 98 a Cardona en una terrassa d'un bar, com els millors grups, i va començar a treure discos, però el 2004, és a dir, encara van trigar un temps en treure els seus primers hits, i van començar sobretot en castellà, tot i que van anar incorporant el català a poc a poc. Us he de dir que a mi és com dels grups que menys m'ha molestat que fessin música en castellà.
2: Sí.
1: No sé per què, perquè realment és el mateix que ho fessin ells, que ho fes sopa de cabra, i en canvi amb els altres gairebé els fem fora de l'escenari.
3: Per què? Per què? Perquè hi ha uns grups que són més d'anar i ballar, toquin el que toquin, i hi ha grups que són més de cantar les lletres. És a dir, si tu a Strombergs no et saps les lletres, no passa res, perquè vas allà i balles tota l'estona.
1: Suposo que sí que deu ser
3: això. En canvi, sopa, una mica és de cantar uou, cantar les lletres, jo crec.
1: I que tenien una mica la seva gràcia fent lletres, encara que fossin en castellà.
4: Alcohólica, de la mujer que bebe, hermosa mujer loca, bolinga, de hora.
2: A veure, un moment. Tu saps qui va escriure la lletra d'aquesta cançó?
1: A veure, sorprèn-me.
2: No ho saps?
3: No, jo tampoc, no.
2: Berto Romero.
3: Ah, sí?
1: Ara em quadren més
2: Berto
1: coses.
2: Berto Romero és de Cardona, igual que els Strombergs, i es veu que l'humorista doncs els hi va donar, quan no era conegut, els hi va donar la lletra.
1: Quin poema que fas avorrit a l'Uni.
2: Els Strombergs diu, escolta, podríeu musicar això? I sí, ho vau musicar. I quan van celebrar els 10 anys, Strombergs, clar, en Berto ja conegut, va cantar fins i tot aquesta cançó en directe amb ell.
1: Que bo, no sabia aquesta història.
2: Sí.
1: Doncs en aquest primer disc, Festa Il·legal, on hi havia borratxa, efectivament, també hi havia una cançó que no sé per què, amb els meus amics ens agradava molt, que es deia Calla Caramelo.
2: Sí,

0: el 2005, just l'any següent, després d'aquest primer pet, que jo crec que en borratxes van viralitzar bastant, tot i que aquell concepte no existís en aquest moment, van treure ja el següent disc que es deia Carruli, on encara hi van posar una mica més de cançons en català. Se'ls va fer molt famosa, sobretot la de la nit de Sant Joan. No la posarem, ja sabeu quina és. A més, queda un mes per Sant Joan, i per tant, cada cop que es parli de Sant Joan a totes les ràdios d'aquest
1: ja
0: país...
1: Ja la posarem.
0: Ja la posaran. Parlem ja d'entrada de la petita obsessió que tenen els Strombergs en fer cançons a dones i de fer-les de manera molt sexualitzada, perquè sí. Aquesta va ser potser la primera que se'ls va fer famosa.

0: la veu d'en Ferran Gallar, que ens va deixar.
1: Sí.
0: Tenia una veu molt identificable.
1: Totalment.
0: Una de les grans veus de la música en català. Era preciosa, la veu que
1: tenia. És molt difícil tenir un timbre de veu tan reconeixible, sí. No? Vull dir que no és gaire tampoc mèrit de cada persona, però és veritat que quan existeix una veu d'aquestes te'n recordes sempre. I en Pau descansi des d'aquí, en Ferran. Mercè, bueno, què dir, no? Vull dir que jo amb 12 anys estigués cantant aquesta cançó quan encara no sabia què era.
0: Dels llavis, de l'entrecuix, aquestes coses. Sí.
1: Bueno, no sé, coses que passen, no?
0: Sí.
1: I tant. Vull haver quedat amb una anècdota, però ja veureu que el Patrick va anar repetint. Abans, però, una altra cançó que m'agrada molt d'aquest disc és El meu poble.

0: cantant com a cada cançó hi ha una noieta. Una, qualsevol noieta, és igual, encara que sigui la dependenta de la botiga, la cartera, és que és igual, ell sempre hi ha una noieta que li han de tirar els trastos, és flipant, de veritat.
1: Grup, molt de barraques, molt de festa major.
0: Exacte,
1: molt
0: és el que volia dir abans, molt de ballar.
1: Grup de ballar, grup de festa, grup d'estiu. Eh?
0: Sí, sí, fa molta olor de cervesa seca aquest grup, en general.
1: Sí, sí, sí.
0: 2007, ja una, és que ja et dic, van estar uns anys com traient molts discos seguits, que són els que repassarem avui, perquè els més nous ja no hi arribarem, perquè també arriba un punt que no tenen la mateixa sonoritat, una altra cançó dedicada a una altra noia després de la Mercè Bavan.

0: Aviam, una cosa bona que tenen els Estrombers és que almenys van triar noms una mica alternatius. O sigui, no van fer la típica cançó a la Júlia, la típica cançó a la Maria, la típica cançó a la Laura. Ells van dir Mercè, Judit, noms bé, així, una mica diferents. Sí.
1: Marta estaria en la típica cançó de Marta?
0: Jo crec que sí, que n'hi ha diverses, no, de Marta?
2: Jo crec que sí.
0: I si alguna cosa es pot redimir de ser... de tenir certes tendències a aquesta cosa babosa d'anar per darrere d'una tia que no els hi fa cas, a més, vull dir... Com aquesta cosa mica fastigosa és que ells sempre han estat molt, molt, molt defensors de la cultura popular i que tenen mil cançons que fan referència a festes i sobretot també a la

0: quines ganes de Patum, també.
1: Queda que ja poc,
0: està
1: també.
0: Està a tocar, sí. Queden 3 setmanetes perquè sigui Corpus, per tant...
1: A veure si aquest any hi puc anar, tio.
0: A veure.
1: És que fa anys, que vaig una altra vegada... O sigui, ja hi he anat, però...
0: Sí.
1: És allò que els porto 2, 3, 4 anys dient... Va, aquest any sí, al final no.
0: A veure.
1: Final, vull dir...
2: Ai,
1: no
2: porteu-me, que jo no he anat mai. No vull anar a gentrificar, però és que no hi he anat mai una vegada, sí que m'agradaria, ja ho sé.
0: A la Patum implosiones, eh?
2: Ja ho sé, i no hi vaig per no molestar, perquè ja són molts, però clar, m'agradaria molt.
0: Hi ha gent ballant sardanes per passar-s'ho bé.
2: Doncs ja ho sé.
0: Sortir de festa a la matinada.
2: Sí, ja ho sé que m'agradaria.
0: És espectacular.
1: En aquest mateix disc hi havia una altra cançó dedicada a l'altre gran amor dels Strombers, que no són les dones, sinó que és la cervesa.

0: Jo sé quantes cançons li han dedicat a la cervesa.
1: El nivell de cunyadisme d'escriure cançons d'amor a la cervesa no són pas els únics que ho han fet. Ho han fet Estopa, també.
0: Sí, però, hòstia, els Estrombers en tenen com mínim 5, dedicades a la cervesa.
1: Fa patir, una mica. A mi em fa patir, personalment, però bueno, mira, com que ens ho passàvem també i eren tan bons, ens hi perdonem.
0: Jo crec que sí.
1: I després, doncs, van seguir amb la seva tendència d'anar fent discos on, bàsicament, hi hagués un hit sobre cultura popular catalana, un hit sobre la cervesa i un hit, efectivament, sobre una tia que no els feia ni puto cas, la veïna.

0: petxuga?
1: No, no, és que...
0: He sentit la teva petxuga?
1: Lluny d'anar millor, la cosa va anar pitjor. I mira que van partir de la base ja de Mercè, Mercè, guarda els meus llavis al teu gust, al teu equip de cuix. Vull dir, partint d'aquest nivell era difícil anar pitjor, però ells van dir, fem-ho més gros, fem-ho més guarro. Aviam, no sé si són prevalorades, però com a mínim curioses són aquestes cançons dels Strombers. Sort que després ja et dic que es redimeixen amb algun gran hit sobre cultura popular i si et fa posar la pell de gallina, com per exemple tocant el cel amb la mà.

0: com es va ratllar aquesta cançó en casteller, eh?
1: Sí,
0: perquè jo era un puc que vam haver de dir prou. Prou! Sí, el que no pot ser és que tots fem vídeos de resum de la temporada amb aquesta cançó durant 5 anys seguits.
2: És curiós perquè en aquesta cançó hi col·labora en Carles Belda i el Belda diu cada vegada que fan alguna cançó sobre cultura popular em truquen perquè també col·labora amb la nit de Sant Joan, col·labora amb aquesta de Toca el cel amb mamà. Crec que hi ha una altra sobre festa major on també el van trucar.
0: Però aviam, Carles, què prefereixes, aquestes o,
2: no,
0: les, de,
2: aquestes,
0: o les de dones?
2: Millor
0: ah,
2: aquestes.
0: No ho sé, pregunto. En aquest àlbum que es deia Hrugenhulgel, no ens ho vam posar gens fàcil, hi havia una altra cançó que ens agradava molt aquí en Sergi i a mi, que es diu Com hi va tonera.
2: I tant.

0: inevitable Joan Garriga aquí, eh?
1: Absolutament. Home. Aquí col·laboració del Garriga.
2: Ja se li nota la veu, és que és fantàstic.
0: Bueno, és que jo només aquest acordionet i la veu d'en Joan, dic... De fet, a vegades m'he d'esforçar per recordar que aquesta cançó és de Strombers, perquè és que per mi és de la troba Kung Fu.
1: Totalment.
0: Però bueno, aquest plan ja ens començava a funcionar més. Passa que llàstima que després van com fer una mena de parada llarga, en què no van treure disco fins al cap de 3 anys. Jo aquí em vaig perdre, la veritat, t'ho dic. I res, i després fins al Cada cop que rius i també la lamentable mort d'en Ferran, en què vam tornar a parlar d'ells i vam tornar a recordar tot el seu llegat musical i festiu d'aquest país, que ha sigut prou important i que no s'ha acabat. Vull dir, segueixen fent concerts i fent temes.

extasiat amb la natura cristal·lina de les dues perles negres dels teus ulls. S'entraïts a la blancúria nacarina del teu rostre de petxina i suau dibuix. He fet reu i esclau a terra de la bellesa, i no hi ha fe damunt la terra, ni prou virtut

0: és per tu.
1: Creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials.
2: Visca!
1: Segons l'últim informe que han fet públic des de la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, Laia, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any. Això vol dir que hi ha, clar, més contingut, més visualitzacions, i els nous continguts creixen més d'un 30%.
2: La plataforma des d'on es generen la majoria de continguts és Instagram, més que no pas TikTok, que també creix, però s'alimenta del contingut generat per Instagram. I moltes de les publicacions se les troben els usuaris suggerides per la plataforma, perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloreta assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i que ara per ara no té sostre.
3: Estem en una fase superinicial de creixement d'aquest ecosistema de creadors digitals i no hem trobat el sostre. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
2: La majoria de les visualitzacions, de fet un 75%, les tenen creadors de mida mitjana, amb uns 20.000 seguidors. Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua, a les Illes Balears menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.
1: Doncs són aquestes últimes dades de producció i consum de vídeos, de reels, de continguts a xarxes socials en català. Sempre m'apunto als nous creadors de continguts que entens a la Laura. Algú ja en seguia de fa algun temps i penso, estic allí posat, però sobretot m'interessa, Laura, els que ens puguis descobrir.
4: Clar, a vegades jo també vaig tard, eh? Vull dir que potser us heu descobert vosaltres i jo no els havia descobert, però jo vaig fent scroll infinit per aquestes nostres xarxes socials i cada vegada que em surt algú que està dient alguna cosa interessant en català i que veig que ho fa de manera recurrent, és a dir, que no és un vídeo d'un dia, sinó que estan intentant, doncs, fer créixer la seva comunitat, m'apunto els noms, els segueixo i us els porto aquí els experts. Per exemple, una noia lleidatana que es diu Gala Benet.
5: Canalla, a Lleida hi ha molt bon gènere. Se n'ha de saber. Aquí us dic uns quants consells per parlar i expressar-te amb un lleidatanet. Estem aquí sota un arbre resguardat. Mos fotrem molts com a
6: gats. És etimològic, aquest conte?
4: Aquest fa una mica de tot, la Gala. Ella t'explica tan aviat expressions de Lleida, com t'explica la seva vida, com t'explica coses que li agraden. Vull dir, m'agrada perquè, a més, és això, que dialècticament no tenim tanta diversitat, cada cop en tenim més, afortunadament, però sempre és molt més fàcil que la gent que vivim a prop de l'àrea metropolitana ens donin més oportunitats, perquè venim aquí a fer una secció de ràdio, perquè podem anar a algun esdeveniment a cobrir-lo, tal, no sé què, que no pas la gent que viu més a la resta del territori, no? Llavors, doncs, està molt bé també donar-los una mica de visibilitat.
2: És la Gala Benet Cardona?
4: No hi ha gaires més Gales Benet.
2: Sí, sí que n'hi ha, sí. Gal.la, es diu?
4: Sí, val. Després, una altra persona que a mi m'ha creat l'atenció és un noi que explica coses de cultura popular random, a més, no només del seu territori, però n'hi ha algunes que ni tan sols jo sabia, com per exemple aquesta dels esclops d'en Pau.
7: Amb això que tinc a la mà, es juga als esclops d'en Pau. Els esclops d'en Pau són una tradició especialment arrelada al poble de Viladrau. Se celebra el dia de Divendres Sant i consisteix en col·locar-se al voltant d'una taula i anar passant un tac de fusta al ritme d'una cançó, quan algú s'equivoca a veure un porró que hi ha al mig de la taula. Antigament també s'hi posava una moneda que servia per anar pagant el vi del porró. L'origen d'aquesta tradició es remunta a que antigament...
4: Doncs jo no la sabia.
2: Sí, és aquesta... Jo feia amb uns gots al revés. No sé exactament amb què... Com es
4: fan amb uns tacs de fusta.
2: Com es diu aquest comunicador? Que no
4: es diu el trinxeraire.
2: El trinxeraire. Doncs t'ho explico jo. El que havia fet era posar uns gots del revés, com ara aquests que tenim aquí de paper, per exemple,
4: sí.
2: I tu n'agafes dos i una cada mà, diguéssim, i llavors has d'anar passant els dos, és a dir, quan els esclops d'en Pau fangava Sant Joan, li anaven grans, Sant Pere li va al darrere amb el seu itriqui-trac. No, jo ho heu fet mai,
4: això? No. És que jo he jugat en la vida, això, per això m'ha encantat saber-ho.
2: I tu passes això. Els dos gots i agafes
6: segueix
2: els dos següents.
6: Segueix la cançó, segueix.
2: I cada cop més ràpid. No, no. Digamos que
6: era més ràpid,
2: cabron. Cada cop més ràpid fins que hi ha un moment que tots els gots van per terra i és un merder.
6: Canta ràpid.
2: Com els esclops d'en Pau fangava Sant Joan i anaven gran. Sant Pere li va al darrere amb el seu itriqui-trac amb els esclops d'en Pau. Ja està.
1: Però això és el nivell 2 només.
2: Ja necessitem més gent, més cantants, més gots, més tot.
6: Ens agrada molt.
2: Au, deixa de fer aquí perquè cobra final de mes.
4: Molt bé. Doncs seguim. Seguiu el trinxeraire, a mi m'agrada molt aquest contingut. I després hi ha persones que jo crec que no tenien pensat ser creadores de contingut, però que per una mica les circumstàncies dels seus negocis o les seves inquietuds personals ho acaben sent i ho fan molt bé, com per exemple l'Helena Gavaldà, que era una noia que jo coneixia per les seves fotos, perquè feia fotos al Castells també i a festes tarragonines, perquè ella és de Tarragona, Bono, i també va fent petits projectes creatius, com per exemple ara està intentant estampar samarretes, i ens explica el seu perfil.
0: L'estiu passat vaig fer-me aquesta samarreta amb lleixiu i va agradar bastant, i en vaig arribar a fer 14 o 15, si no me'n recordo malament. I no vaig fer més perquè la samarreta de la H&M es va esgotar. Vaig intentar canviar per una de Zara, que s'assemblava una miqueta, però el lleixiu no enganxava, perquè jo no ho sabia, però cada teixit porta proteccions diferents. I em vaig quedar com amb...
4: Doncs et va explicar una mica la història de que va fer un experiment, li va sortir bé, va vendre les samarretes a les seves col·legues i ara en farà moltes més. Una samarreta que diu gràcies, mama, per parir-me tarragonina.
1: Ara.
4: Fa il·lusió. Bueno, això,
2: home, si no vam regalant Roger, no?
4: Sí, totalment. A mi m'agrada la gent que explica processos, saps? O sigui, no només que t'expliquin la seva vida, perquè a mi la vida de l'altra gent me la pot interessar fins a un punt, sinó coses que jo realment no sé com es fan i que de cop i volta t'expliquen, doncs, quin és el procés d'elaboració que hi ha darrere d'allò, no? I després us porto un noi de l'àmbit musical, de fet, ell és profe d'institut de música, potser està fent vaga ara, que es diu Fede Fuentes, que és de la Cabra del Camp, i que,
2: sobretot,
4: se li han viralitzat molts vídeos on versiona cançons en castellà convertides en català.
8: Així sonaria, perdona, de Carolina Durante i Amaya si l'haguessin fet en català.

0: fa molt bé, tio. Va. Jo sempre pateixo molt quan algú diu vaig a agafar una cançó en castellà i a cantar-la català, perquè generalment fa una mica de vergonya aliena, fa un bon cringe. Però he de dir que a mi aquest noi no em fa gens de cringe, crec que ho fa molt bé i a més explica altres coses, eh?
1: No és la por de Pons, és així.
0: No,
2: home, i amb accent de la cabra del camp, com vols que no et quedis aquí rendida?
1: Aquella zona la tens.
0: Espectacular. Hot, accent de cabra del camp.
1: Des de Montbrió del camp, que estàs...
0: Aviam si s'escolta també el nostre oient de Montbrió, que sempre ens escriu.
2: Laura, per cert, que has dit que t'agraden els processos, coneixes un perfil... Ara no em sortirà, que l'hem parlat aquest matí, justament. Mira, es diu Cosí pels descosits.
0: No, però mira, em podria agradar.
2: Perquè t'encantarà. És una noia que és actriu, també és de... Però a més Cus, i tal com Cus, li passen com mil històries. Ella explica les històries que li passen mentre Cus, que li ha faltat un tros de roba, que s'han hagut d'anar no sé on a buscar-la. Bueno, i això t'agradarà. Bueno,
0: i que a més, un truquet així gratuït que us regalo d'influencer, que és que qualsevol cosa que expliquis mentre estàs fent una altra cosa, la gent s'enganxa molt més al vídeo.
3: Per això el Get Ready With Me.
0: Per això Get Ready With Me, per això jo foto vídeos cuinant i regant les plantes, per això hi ha molta gent que això, mentre condueix o mentre fa una altra cosa, va explicant històries i et quedes enganxat, més que no pas si trobes algú mirant a càmera fixament. No? I per últim us porto un descobriment de la mà dels Premis Crit, perquè clar, si una cosa bona tenen aquests premis, que un altre dia segur que entrarem a qüestionar si són necessaris, si realment tenen l'impacte que haurien de tenir o no, perquè són aquest dijous, és en Cesc Sarri, que està nominat a la categoria d'estil de vida, si no m'equivoco, i que ell ja té força seguidors, jo no el seguia, no el coneixia de res, i fa aquesta mena de coses.
4: On és una rosa, sisplau?
5: Mira, serien 5 euros.
4: Amb família nombrosa feu descompte?
5: No.
4: Deixa'm un moment que m'ho penso, vale?
5: Perfecte. Però on és ara, què?
4: Amb ja la terra humida.
0: Que està demanant diners al carrer cantant. És una cosa com d'humor. O sigui, ell fa contingut d'humor.
2: Fa personatges, no? Fa personatges diferents.
0: Una mica d'accent targarí, també en funciona molt.
2: Sí, clar, és que tot ajuda.
0: Doncs, potser el coneixeré dijous, perquè suposo que passaré per aquesta gala. M'han nominat a mi també. Bueno, aviam, tampoc som tants, en aquest país, per nominar. Però ja us explicaré com ha anat i que és una gran oportunitat. Sobretot, jo penso que és pel que més serveix
1: per
0: conèixer nous creadors. Podeu seguir-los al seu compte d'Instagram i anar veient tots els nominats i xafardejant.
1: Perfecte.
6: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Vinga, que avui punxarem la cançó d'un duet d'artistes catalans que van prendre el seu nom d'una paròdia, d'un grup que ja era una paròdia en si, els Milli Vanilli. Aquests que sentim eren un duet de pop i dance format a Alemanya a mitjans dels anys 80 amb Fab Morvan i en Rob Pilatus, que es van convertir en un fenomen, que van vendre més de 30 milions de discos fins que van caure en desgràcia. Per què? Doncs perquè es va saber que les veus no eren les seves. Ells només posaven la imatge als discos i a les actuacions, però els cantants eren uns altres. I això va ser, bueno, un boom, eh? Doncs ara fa una mica més d'una dècada, un parell de catalans, en Miquel Malirach i en Jofre, van parodiar aquell grup format el duet còmic musical Mali Vanilla, on composava música, jocs de paraules i sentit de l'humor.
7: Som dos esquirols, dos orfes del món, anem fent les nostres coses.
1: Els Mali Vanilli van trobar, però, sobretot el seu lloc, fent lletres amb certa predilecció per explicar el moment històric processista que vivia el nostre país.
7: Tinc la llengua al Catllà i el fetge a Ginebra, a Brussel·les tinc el pit i ara l'ànima a Madrid.
1: No sé si els teniu ubicats, els Mali Vanilli. La Laura fa una cara d'estranyesa.
0: Sí, no gaire, i m'estranya, perquè jo en aquest moment estava ja crescudeta,
1: I tu, Laia, sí?
2: Sí, jo tinc aquesta imatge com de cosa festiva, cabaretera...
1: Una mica sí. I la cançó per la qual van ser més recordats, potser és per la que vosaltres els coneixeu, és Espanya, carinyo, lo nostre no funciona.
0: Ah, sí.
1: En la que els Mali Vanilli intentaven explicar com la relació entre aquests dos països estava profundament desgastada i convidava a un divorci imminent. Efectivament, aleshores ho semblava, però 12 anys més tard sembla que hi ha relació per estona.

0: tenim ganes d'anar de concert. Els propers dies tenim ben fixat a l'agenda el concert de Bons Nois. Per mi va ser tot un descobriment, el primer àlbum. El segon, Anna, encara no l'he escoltat, però tinc els deures pendents. Es titula Sento Sentiments.
1: Sí, es tracta d'un disc, Sento Sentiments, que veu de l'indi dels 90 i els primers 2000, com Sonic Youth, Pink Noise o els primers discos de Radiohead i Smashing Pumpkins, però també s'emmirallen en bandes actuals com Fontaine D.C. Dijous, Bons Nois presentaran Sento Sentiments a la Sala Lau de Barcelona cap a les 8 del vespre i encara queden entre...

Ivan Ferreiro celebra aquest 2026 35 anys de trajectòria musical i aquest dijous celebrarà aquesta efemèride a Barcelona. El gallec portarà la seva nova gira Hoy por Ayer al Sant Jordi Club, on repassarà les cançons més emblemàtiques de la seva carrera des de Los Pirates fins a l'actualitat. Si voleu anar, també queden entrades a la venda. Els que també celebren anys aquest 2026 són el Sopa de Cabra, en aquest cas en fan 40.

Si pensem en la història del rock català, és inevitable que no ens vinguin al cap Sopa de Cabra. Moltes de les seves cançons s'han convertit en himnes i formen part de la banda sonora i sentimental del país de les últimes dècades. Aquesta setmana arrenquen la gira 40 anys a Barcelona. Divendres i dissabte estaran a Rasmatàs, la sala que va acollir la gravació del Ben Endins el 1993 i el concert de comiat del 2001. Seguim ara amb Hijos de la Ruina al Palau Sant Jordi. Hijos de la Ruina és el grup format per Natos, Waor i Resaic J, que ara torna per presentar el seu nou àlbum que van treure a principis d'any. El concert es farà al Palau Sant Jordi divendres a les 8 del vespre. A l'Apolo, per cert, concert de The Pol. Gutiérrez, conegut artísticament per The Pol, va treure un nou disc a l'octubre i aquest divendres cantarà doncs, les cançons del seu primer àlbum a la sala 2 de l'Apolo. A la sala principal, per cert, hi haurà concert de Xerif i Rapsus Clay i queden entrades per tots dos concerts que comencen a 9:15 de la nit. Seguim ara amb la Júlia Blum. Només amb tu, dies són més fàcils. Només amb tu, les hores se m'escapen entre els dits. Júlia Blum presenta Somiar Desperta, el seu nou treball discogràfic, un disc format per 6 cançons que confirma l'aposta de l'artista per un pop més atmosfèric i cuidat en els detalls. Aquesta presentació del disc es farà a l'Helio Gabel divendres a 9:15 del vespre.

Aquest cap de setmana també hi ha actuació de Pau Alabajos a Barcelona. El cantautor de Torrent passarà pel cicle La Música al Centre, que omple de música el Centre Comarcal Lleidatà. El concert començarà divendres a les 8 del vespre. Seguim amb més concerts, perquè també divendres a Camós, actuació de Max Navarro.

a petar-ho amb el seu primer senzill oficial Estrelles. Max Navarro acaba de treure el seu segon avançament, que és aquest inigualable que sentim de fons. Divendres, l'artista de Premià de Mar actuarà a la Vila Romana de Vilauba dins el Festival Recòndit. El concert començarà a les 9 de la nit. I ara toca parlar de Mazzoni, perquè aquest cap de setmana fa doblet. Yeah.

Zoni continua commemorant els seus 20 anys sobre els escenaris amb una gira que repassa alguns dels seus grans èxits, però també cançons que formen part del seu darrer disc, Banderes per Daltònics. Per una banda, divendres passarà pel Teatre Sirvianum de Torelló a les 8 del vespre. De fet, podeu comprar entrades a la web del teatre. I de l'altre dissabte, Jaume Pla passarà pel Pati del Vapor de Santa Perpètua de Mogoda, també a les 8 del vespre.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb el govern i els sindicats enfrontats i en posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem en directe des de Sant Joan d'Espí, on ja s'ha concentrat un del grup dels docents manifestants avui. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat, que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60ena de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. 7 i 3, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes arran d'aquesta nova aturada dels docents. Connectem, per tant, un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada un dia més pendents d'aquestes manifestacions del professorat. En aquest sentit, de moment, força tranquil·litat, però sí que tenim diverses incidències actives. Ara mateix la xarxa viària ens deixa fins a 2 accidents a la AP7, concretament, durant aquesta matinada. Un a l'altura de Vilafant, on es tallen 2 carrils de circulació i es deixa 2 quilòmetres també de retencions en sentit nord. I l'altre accident, el segon, ha estat a Barberà del Vallès en sentit sud, també amb un carril de circulació tallat i fins a 3 quilòmetres i mig de retencions. També tenim una tercera incidència, una avaria a la C25 a l'altura de Sallent, que talla un carril en direcció Girona. Per altra banda, també ja comencem a tenir les retencions habituals, que veurem com van evolucionant segons aquestes manifestacions durant el matí. Ara, a hores d'ara, ja tenim congestió en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Unes retencions que sobretot arriben per la C58 i la B20 des de Santa Coloma de Gramenet. L'entrada des del Llobregat a hores d'ara ja també rep fortes retencions en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins Rei en tot el seu tram. També per la C32 en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre...

0: aproximadament. Aquí tindrem nova tanda de ruixats, per bé que avui seran molt més locals que no pas els d'ahir. La tarda, agradable, però no partirà coets. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.

0: 7:06 del matí, entrem en matèria. Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres i a les 12 del migdia es manifestaran a Vilafranca del Penedès i a Sant Feliu de Llobregat. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat, recordem-ho, demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per USTEC. Tot plegat, després de la primera jornada de vaga a tot Catalunya, que ha obert aquest nou cicle de protestes. El govern xifra en un 35% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%. Durant la manifestació, els docents, que han col·lapsat al centre de Barcelona, han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica l'Esther Minguell.
1: 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la Via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen el president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures a centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
3: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
1: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
0: Però més enllà dels líders sindicals, els docents que assistien a aquesta manifestació han expressat al carrer les seves exigències i neguits en una jornada reivindicativa i festiva, com vèiem, pel centre de la ciutat de Barcelona.
4: Un doble sentiment, per una banda de ràbia i d'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançar en aquest conflicte, perquè ara ens faltaven la setmana passada descobrir que teníem Mossos infiltrats a les reunions.
5: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats, perquè cada vegada hem de ser més feina, hem de tenir més mans, cada vegada tenim menys recolzament.
6: Només que estiguéssim mitja hora a l'aula, veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners, que necessitem una organització molt diferent a com està plantejada l'escola, si realment volen una inclusió de veritat.
0: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'aquesta qüestió. Confia que la reunió que dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar realment el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de la acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous a una reunió, anticipem aconteixements.
0: Doncs com us estem explicant, avui estan cridats a la vaga els docents del Baix Llobregat.

0: i del Penedès. Connectem hores d'ara amb els companys d'ETV, Antoni López i en Pau Pasqual, que són a Sant Joan d'Espí, caminant, veig, amb els mestres i professors que es manifesten. Bon dia, Pau. Cap a on es dirigeix aquest col·lectiu de mestres?
1: Bon dia, doncs ara mateix el que es veu darrere meu és la rotonda de TV3, aquest és l'accés a la B23 en direcció diagonal des de Sant Joan d'Espí, i ara ja centenars de docents en qüestió de segons començaran a tallar aquesta B23 en aquest dia de separació territorial aquí al Baix Llobregat. Doncs és qüestió ara de segons, de minuts, que centenars de docents aquí a la zona de TV3, a la B23 en direcció diagonal, els docents doncs ja la tallen per fer aquesta proposta que avui acabarà a serveis territorials cap a les 10:11 del matí. El que demanen, doncs ja ho hem sentit, més salaris, menys ràtios, i tot doncs per apretar de cara a aquest dijous a la taula intersindical. Ara mateix comença tot just ara el tall a la B23 en direcció diagonal dels docents al Baix Llobregat, i en pocs minuts, si podem tornar a connectar, entrevistarem a la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud perquè ens doni doncs el seu punt de vista.
0: Estigueu tranquils, aneu fent, i quan tingueu aquesta connexió preparada i aquesta entrevista, tornarem a parlar amb vosaltres. Gràcies, companys, que vagi bé. I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat, recordem-ho, de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen, mentrestant, que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables, i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
2: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
3: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
4: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
0: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, però, d'encobriment o de desatenció d'una ordre, que es castiguen amb penes de presó. Gairebé és un quart de vuit del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
5: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
6: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
5: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Ribera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Ens ho amplia en Jordi Casino.
7: Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics. Una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra.
8: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
7: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: El Tribunal Suprem estudiarà durant el dia d'avui la sol·licitud d'Azteoir de paralitzar el Reial Decret sobre la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. L'associació Azteoir, de caire ultraconservador, va demanar la suspensió cautelar d'aquesta regularització perquè consideren que excedeix els límits legals i que altera la política migratòria de l'Estat. Durant la vista, el Tribunal escoltarà els arguments d'aquesta entitat i també els del govern espanyol representat per l'advocacia de l'Estat. La família d'Helena Jubany, representada per l'advocat Benet Salelles, ha presentat davant el Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. L'escrit sol·licita formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001. La família demana 26 anys de presó per La Iglesia, a qui acusa dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
9: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis. Membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
0: El barri barceloní de la Mina ha estat escenari d'un tiroteig aquest dimarts a la tarda. Els Mossos d'Esquadra busquen ara els responsables d'aquesta batussa, que no ha causat ferits. Segons el Periódico de Catalunya, hi hauria hagut un segon incident a 1,5 km, ja en el terme municipal de Sant Adrià de Besòs, on un vehicle hauria aparegut tirotejat poc després. Alhora, el rotatiu indica que el detonant hauria estat una baralla entre dues famílies al matí, que s'ha anat agreujant al llarg del dia. Els Mossos no confirmen aquests extrems. I en surt a Barcelona per l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges al carrer de Venero, al barri del Poble Nou. L'explosió ha provocat 11 ferits, un en estat greu i un altre en estat menys greu, que s'han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, i 9 més en estat lleu per inhalació de fum i que no han hagut de ser hospitalitzats. Els bombers han informat que l'explosió ha tingut lloc mentre una de les víctimes cuinava. I aquest dimarts a la tarda, un fort xàfec, en alguns casos acompanyat de calamarsa, ha sorprès molta gent a diversos punts del país. Protecció Civil ha mantingut activat el pla Inuncat fins a les 9 de la nit i els bombers han fet 56 sortides entre les 3 i les 7 de la tarda, la majoria per petites inundacions i branques caigudes. A més, el telèfon 112 ha informat de prop d'un centenar d'incidents, sobretot al litoral i al prelitoral. En aquest sentit, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera de Collbató a l'aeri de Montserrat, la B-112, que a aquesta hora continua tancada i de la que van haver d'evacuar 3 persones de 2 vehicles atrapats per les pedres. Amb 9 minuts ens plantarem a 8:15 del matí, obrim la crònica esportiva perquè el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi tornarà a presentar, tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
10: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
0: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:15 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
11: It's a big commitment for us also to...
12: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar.
11: I'm grateful.
12: Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
0: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
13: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
0: L'Alborg danès serà el rival del Barça a les semifinals de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes, que jugaran la seva vuitena final a 4 consecutiva, buscaran sumar el títol per 13è cop. El tècnic, Carlos Ortega, analitza el rival nòrdic.
14: Quizás el equipo que lanza más de fuera, o más lanzamiento, tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera. Un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente, y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
0: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una seixantena de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:45 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Jansà, de Canal Reus.
15: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una vuitena d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals com Col·lectiu Maloners amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arpin i el seu espectacle Siku, la Triotxka amb Top Down o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Iocandi, Circ Pistolet o Tutti Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic al parc de Mas Iglesias.
0: I la poesia tornarà a ser protagonista a Tarragona durant 4 dies. Del 3 al 6 de juny se celebrarà la 5a edició del Festival Transvers. 10 propostes amb la paraula i la música com a eix que repetiran a diferents racons de la ciutat. Més enllà de recordar Vicent Andrés Estellés, el festival posa en valor les lletres tarragonines. Entre les propostes, Neus Pàmies posarà veu a la poesia de Montserrat Abelló, musicada per Gerard Marçal, mentre Adrià Targa recitarà el seu Arnau amb música de Roger Conesa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la primavera tant com el Jordany, sentiu aquest poema que ens dibuixa el pensament al color vermell de les roselles quan el bon temps arriba a les muntanyes.
3: Hola, em dic Jordani. Vaig a quart A, a l'escola Itaca de Vinaloma i la Geltrú. El meu poema es diu Primavera, de l'autor Ramon Besora. L'ha triat perquè m'agrada la primavera. Primavera. Primavera, encés els prats, els camins, els transsembrats. Fanalets de llum vermella, quina llum fa la rosella.
2: Moltíssimes gràcies, Jordany, per participar al nostre programa i llegir un poema que ens parla de l'estació de l'any més acolorida. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la vaga que encaren mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes, amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem des del Baix Llobregat, on els manifestants tallen ja la B23, i també conversarem amb Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. De seguida us ho ampliem, deia, doncs, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 13 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que, sens dubte, ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports destaquem que el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura avui destaquem la Fira del Circ Trapezi de Reus, que arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60 de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ enveiran els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels punts forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Quan passen 3:30 de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, matí complicat pels talls dels docents, a la B23, a l'altura de Sant Joan d'Espí, una concentració a hores d'ara provoca retencions en direcció Barcelona des de Molins de Rei. Dos accidents també dificulten la circulació. El primer a l'AP7, a l'altura de Vilafant, on es tallen dos carrils de circulació. Hi ha un quilòmetre d'afectació en sentit nord. I l'altre accident, a Barberà del Vallès, en sentit sud, també amb un carril tallat i 3 quilòmetres de retencions. Una avaria, en aquest cas, també talla un carril a la C25 a Sallent, en direcció Girona. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir, ens espera un matí renovat i fresc. Baixen les temperatures, núvols baixos i boires esteses a la Catalunya central, les comarques de Girona i les valls del Pirineu. També aquest matí hi haurà algun ruixat a la costa de l'Empordà. En general, més sol, però amb vent a les Terres de l'Ebre. Al Prepirineu sí que es preveu una tarda de ruixats, però a la tarda serà agradable a la major part del territori català.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titular, segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui, estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETB, amb Antoni López i en Pau Pasqual, que són just a la B23, on us expliquem, els docents del Baix Llobregat estan tallant el trànsit. Bon dia, Pau, de nou. Com està en aquests moments la situació?
2: Bon dia, doncs des de les 7 del matí la B23 en direcció Barcelona està tallada i des d'un quart d'hora més tard també en l'altra direcció. Ara mateix doncs hi ha més de 30 minuts amb l'autovia tallada i comença a pujar la tensió. Entrevistem aquí a la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, perquè ens expliqui. Mireia, nova jornada de protestes, avui demostrant força i múscul aquí al Baix Llobregat.
3: Evidentment, després d'una jornada que va tenir molt d'èxit ahir, molt concorreguda, amb molta participació a la vaga, avui ens toca al Baix Llobregat demostrar que continuem a la lluita, continuem en peu de guerra i que exigim un i altre cop negociació.
2: Què espereu de la negociació demà a la taula? Perquè sembla que les postures estan força allunyades encara.
3: Sí, el govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord, per tant demà serà molt complicat.
2: Demà i segurament continuarà. No sé quina valoració feu, seguiran les manifestacions, hi havien 17 dies convocats, això va cap a plaç llarg.
3: Això tirarà endavant, si no hi ha un acord, si el govern no cedeix, nosaltres aquest any no acabem el curs i segurament el curs vinent tampoc començarem, no ens anem a aturar, seguirem lluitant.
2: Doncs moltes gràcies, Núria, i a seguir amb les manifestacions.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Doncs companys, com veieu aquí al tall de la B23, 30 minuts ja des de que ha començat i comença també a pujar la tensió. Els afectats per el tall de trànsit es comencen ja a molestar força i veurem doncs quant de temps aguanta aquest tall aquí a la B23 en tots dos sentits.
1: Molt bé, Pau, gràcies doncs per aquesta connexió. Seguim pendents d'aquest tall que, com dèiem, al Baix Llobregat, però que avui les manifestacions són territorialitzades, i l'altre punt on també segurament hi haurà malestar i manifestacions és el Penedès. Aquest dimarts, els professionals de l'educació, recordem, ho han tornat a col·lapsar, però al centre de Barcelona, en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Ahir la vaga era a tot Catalunya, era una vaga general. El govern xifra la participació en un 35% aquest seguiment de la vaga, mentre que els sindicats l'eleven fins al 70%. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica en detall l'Esther Minguell.
4: 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la Via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen el president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
5: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
6: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
4: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris, i volem ensenyar, són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
1: Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte i confia que la reunió de demà dijous mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa no ha volgut però explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i en valorar-la ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
1: Doncs amb la vaga massiva d'ahir com a aval, volem saber com els sindicats majoritaris d'ensenyament afronten la reunió decisiva de demà dijous. Amb quines expectatives hi aniran? Li preguntem a Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, molt bon dia.
1: El que deia jo ara, amb quins ànims aneu demà a la taula sectorial? El resultat de la vaga d'ahir ha de servir o servirà perquè el departament reobri la negociació des de zero, com demaneu?
8: Doncs mira, lamentablement el que hem de dir és que segons les darreres declaracions que han fet tant la consellera Paneca com la consellera Niubó, és que sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Sembla que ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però d'altra banda la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT, o ho agafeu o no hi ha res. I evidentment després de la manifestació massiva d'ahir, de totes les vagues que hem estat fent al llarg del mes de març, el que no és de rebut és que el govern segueixi enrocant-se amb aquesta postura com si no hi hagués, com si no passés res, no? Jo crec que tothom se n'adona que aquesta situació no es pot mantenir i que han de negociar, han d'obrir la porta a renegociar aquest acord o a obrir almenys algunes d'aquestes condicions de l'acord.
1: Ramiro, una de les condicions de l'acord, doncs, el que proposava i posava sobre la taula ahir USTEC, que parla de 400-500 euros d'increment salarial per fer marxa enrere i desconvocar la resta d'aturades calendaritzades. Els professors de secundària, compartiu aquesta xifra com a línia vermella o hi ha marge per una sortida que no sigui estrictament salarial?
8: La qüestió salarial és una de les qüestions nuclears, diguéssim, de la negociació. El que nosaltres ara tenim sobre la taula per part del departament són 50 euros mensuals. Esclar, llavors, després d'haver perdut una pèrdua salarial aproximadament d'uns 700-800 euros, ho hem calculat en els darrers anys, doncs, evidentment, 50 euros no són una quantitat suficient, no? Llavors, a partir de la negociació hauríem de veure què és el que ofereix el departament, quina disposició té a negociar. Nosaltres no parlem de xifres, això ha sigut una proposta que ha fet vostè. Nosaltres haurem de veure, amb una negociació real, normalment, doncs, hi ha sessions per les dues parts, no? Però, en qualsevol cas, nosaltres no volem parlar de xifres perquè tampoc volem dir-li al departament, escolta, ens conformarem amb això, no? Nosaltres necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba a lloc.
1: Doncs, Ramiro Gil, estarem pendents d'aquesta reunió que demà teniu, d'aquesta sectorial, i veurem què passa. No sé si haurem de tornar a parlar amb vosaltres o ens felicitarem d'haver desconvocat les aturades. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí i n'estem pendents. Que vagi bé. Molta sort.
8: Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Més coses, perquè en aquest context us hem d'explicar que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar justament explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts, ho sabeu, que ha acabat per caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern tot i aquesta infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
9: Ah, per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produïsquen aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
10: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa, li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern.
11: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, en canvi, d'encobriment o de desatenció d'una ordre que es castiguen amb penes de presó. Passa un minut de 3:15 del matí, l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
12: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
13: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico. El rigor científico. Por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
12: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera, sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
14: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Elena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
1: Un grup de bombers voluntaris ha trobat a Cardona, al Bages, el cos sense vida de l'home de 80 anys, veí de Pinós, al Solsonès, que buscaven des de dilluns a la tarda, quan la família va denunciar-ne la desaparició. En el marc d'un dispositiu conjunt amb Mossos i bombers, aquest dimarts primer s'ha trobat el vehicle de l'home, a Sant Mateu de Bages, i després s'ha pogut localitzar el cos. I professionals d'infermeria s'han concentrat aquest dimarts davant dels principals hospitals per reclamar condicions dignes. El sindicat SATSE, que ha convocat mobilitzacions amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria, ha denunciat falta de personal i sobrecàrrega crònica de feina. Els companys de TV Mataró han anat a conèixer la realitat d'aquests professionals a l'Hospital Universitari de Mataró.
15: Fins fa poc es considerava la infermeria una professió reduïda a les cures i limitada només a la vocació de les dones. Aquesta percepció, però, està canviant gràcies a la dignificació i a la reivindicació de la professió, feina que, a més d'ajudar els altres, omple molt a les persones que s'hi dediquen.
16: El paper de la infermeria és motor, no?, de la salut de la nostra comunitat. L'infermera està present des de que fem el primer sospir, no?, des del naixement fins a l'últim, no?, que és el pacient pal·liatiu. A l'hospital oncomatològic és una infermera que té molt d'impacte a la vida de les persones perquè ja està implicada en el primer diagnòstic, en l'acompanyament del diagnòstic fins que acaba el seu procés.
15: Un altre espai de l'Hospital de Mataró on es veu el dia a dia dels professionals de la infermeria és la unitat d'ingressos quirúrgics. En aquest espai s'evidencien les seves tasques tan importants com les relacions humanes.
17: El que intentem i el que hem de donar lloc és aconseguir una autonomia d'unes cures que possiblement hauran de portar a terme els familiars més propers o fins i tot el propi malalt.
15: El Consorci Sanitari del Maresme treballen més de 600 professionals de la infermeria, la majoria dones.
1: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi presentarà. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
18: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica.
19: Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
1: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
20: It's a big commitment for us. also to...
21: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar.
20: We try it again. I'm grateful.
21: Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
1: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
22: Ha de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí... agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
1: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una seixantena de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, però, dos quarts de set de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit, més tard, a un quart de 12 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Jansà, de Canal Reus.
23: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una vuitena d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals com Col·lectiu Maloners amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arvin i el seu espectacle Siku, la Triotxka amb Top Down o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Iocandi, Circ Pistolet o Tot i Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic al parc de Mas Iglesias.
1: I la Patum de Berga és a punt de començar. Avui a les 12 de la nit es farà el Cap d'Any Patumaire, la celebració simbòlica que marca l'inici del compte enrere per a la Patum. D'altra banda, diumenge hi haurà el ple de l'Ascensió, una sessió extraordinària de l'Ajuntament del municipi on es vota oficialment la celebració de la Patum de Corpus. Ahir, a més, es va presentar la reproducció de l'àliga de la Patum feta de goma. És la primera figura d'una nova sèrie de reproduccions de la comparseria Patumaire. Se'n fabricaran entre 300 i 400 unitats en una primera edició i sortiran a la venda a un preu de 35 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
2: Glòria Fontova.
5: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari. O simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga i les seves protestes afecten de nou carreteres com l'autopista B23, tallada des de fa gairebé una hora. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i en posicions enrocades. El sindicat USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Una petició que professors de secundària no comparteix. Sigui com sigui, des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Tant l'USTEC com el sindicat professors de secundària critiquen, això sí, l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en Xarxa.
7: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
8: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb comissions IGT.
6: De seguida sabrem quina és la posició actual del govern. Ho farem en conversa amb Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa. També tornarem en directe a la B23, a Sant Joan d'Espí, per conèixer com evoluciona el tall de trànsit que hi han fet els docents, o que hi estan fent els docents. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que també ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I en cultura, a la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició, i ja en van 30, amb una 60ena de companyies tan catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí. Arrenquem, doncs, la portada després dels titulars amb la previsió meteorològica i amb en Lluís Miquel Pérez. Què ens expliques avui del temps, Lluís Miquel? Bon dia.
9: Bon dia, Helena. Doncs que arriba molta més calma que no pas ahir a la tarda. Déu-n'hi-do aquestes tempestes que van arribar a descarregar el 90% del territori del país i, com no, amb pedregades destacables, ventades fortes i més de 60 litres per metre quadrat, per exemple, al voltant de Montserrat i també entre l'Alt Empordà i la Garrotxa. Van ser les dues zones on més hi va ploure. Doncs, de fet, aquest matí no hi està plovent, però sí que tenim força núvols que a hores d'ara s'escampen per gran part de la Catalunya central, les comarques del nord de Lleida i les de Girona. Aquí a Girona sí que esperem que hi hagi ja aquest matí algun ruixadet, poca cosa, bàsicament a la selva marítima i també a la costa del Baix Empordà. I destacar, Helena, també al matí ben fresquet que estem tenint a baixar la temperatura d'una forma força evident. Aquesta tarda, cap a les comarques de l'Ebre, les del sud de Lleida, gran part de Barcelona, de moment clarianes, però tornaran a caure alguns ruixats al Prepirineu, arrencant des del Montsec i la Conca de Tremp, fins a la Garrotxa, la banda del Pla de l'Estany i el Gironès. En aquestes comarques, aquesta tarda, algun ruixadet, com dèiem, però res a veure

0: aquesta B23 es troba tallada per manifestació a l'altura de Sant Just d'Esvern, en els dos sentits de la marxa. Això, evidentment, complica la circulació. De fet, el trànsit ja es desvia més enrere a Sant Feliu de Llobregat per connectar amb l'autovia 2. Per tant, els resultats són aturades en el cas de la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, sentit Barcelona, i a l'autovia 2 des de Pallejà fins pràcticament Cornellà, també d'entrada a Barcelona. A banda d'aquest punt conflictiu d'accés pel sud a Barcelona, tenim també lentitud amb aturades a diferents punts, l'autopista del Maresme, per exemple, a la zona de Vilassant, sentit Barcelona, hi ha hagut un accident més endavant a la zona de Taià, que ja ha estat retirat, l'autopista de P7 a la zona de la Roca del Vallès, i més avall entre Mollet i Barberà, de forma intermitent, això en sentit sud, també a Barberà, o de Cerdanyola a Barberà, en sentit nord. Pel que fa a les dues rondes, el trànsit ben atapeït. En el cas de la ronda de dalt, des del Nus, pràcticament fins a Sarrià, en sentit Llobregat, i la ronda litoral des de Sant Adrià fins al Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical, que rebutgen, recordem-ho, l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demana propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETB, amb Antoni López i en Pau Pasqual, que són a Sant Joan d'Espí, amb aquests docents que s'estan manifestant aquí al Baix Llobregat. Bon dia, Pau. Quin és l'ambient ara mateix? Veig que encara continua tallat aquesta via,
3: Bon dia, així és. Més d'una hora que la B23 en direcció entrada de Barcelona està tallada i doncs, una miqueta menys des d'un quart que han tallat també en direcció sortida de Barcelona. En aquesta hora i escaig hi ha hagut certs moments de tensió, però de moment els centenars de professors estan aguantant el tall i de moment la policia, que està aturada a la rotonda de TV3 tot just aquí al costat, tampoc fa cap acte de venir a dissoldre la manifestació. La imatge ja és gent baixant-se dels cotxes i caminant en direcció Barcelona cap a la Diagonal, perquè el tall doncs, ja porta més d'una hora. Aquesta és una de les manifestacions territorialitzades dels sindicats no signants per fer pressió, i demà doncs, serà un d'aquests dies claus en aquestes protestes, perquè es reuniran de nou amb la Conselleria d'Educació, i així ens ha explicat la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC aquí al Baix Llobregat Sud, quina serà o quina és la fotografia de cara a la reunió de demà.
4: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord. Per tant, demà serà molt complicat.
3: Doncs aquesta és la situació ara mateix. Hi ha certs moments de tensió perquè doncs, la gent ja fa molta pressió per passar aquest tall a la B23. Més d'una hora aquí la B23 tallada. Quan es dissolgui aquest tall, els professors aniran per l'Aurea Miró cap a Serveis Territorials de Sant Feliu, on farà una manifestació per després fer una assemblea a la plaça 8 de març. Tot això al llarg del matí.
2: Gràcies, Pau, per aquesta fotografia del moment. Seguirem pendents de vosaltres, d'aquest tall i de les possibles conseqüències de les possibles manifestacions o altres actes que puguin fer aquest grup de professors. Gràcies, companys. Bon dia. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte. Diu que confia que la reunió que dijous, demà, mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert des de fa dies. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni tampoc quin camí hauria de seguir la negociació, i ha demanat, això sí, no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
5: Tenim un acord, és un acord que mai

0: s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, el conseller també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
1: Sentíem fa uns moments la veu d'Euster Castès, ara escoltarem la del sindicat de professors de secundària, que també critiquen l'enrocament del govern i afirmen que no tot és qüestió de xifres. Esperen que la reunió de demà suposi un canvi. Això sí, ho han fet, o ho diuen, sense gaires expectatives. Ho ha dit fa uns minuts el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil, aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res.
1: Doncs amb aquest escenari de mobilització massiva, amb aquest cicle de vagues convocades fins a final de curs, amb aquest clima de tensió i de desconfiança, ho vèiem, ho sentíem entre docents i departaments, demà dijous, insistim-hi, hi ha aquesta reunió decisiva amb tots els sindicats. Doncs volem saber fins a quin punt està disposat a moure's el govern. Ens acompanya Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bon dia.
1: Primera vaga general, ha estat una mobilització massiva. Els sindicats ho interpreten com un aval clar per reobrir la negociació, que també demanen, certament, les famílies, els socis de govern, l'oposició, tothom demana que hi hagi una reconsideració perquè les coses tornin al seu lloc. Des del departament, què dieu? Aquesta vaga us obliga a reconsiderar la postura? Hi haurà un canvi real de posició demà?
3: Nosaltres, com deia ara el president de la Generalitat, oferim mà estesa, en aquest cas al conjunt de les forces sindicals en representació a la mesa sectorial, per tal de poder abordar, en aquest cas, la situació de conflicte en aquesta reunió del proper dijous. Nosaltres ens rematem sobretot a aquest acord de país, un acord de país de 2.000 milions d'euros, i per tant per nosaltres seria difícil d'explicar que amb un acord d'aquesta magnitud econòmica no hi haguessin els marges necessaris per tal de poder trobar un consens necessari amb, en aquest cas, amb les formacions sindicals que no varen signar aquest acord. Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie d'elements que formen d'una part estructural el nucli central de la reivindicació dels docents, com per exemple podria ser l'escola inclusiva, i per tant nosaltres treballarem per tal de poder trobar aquest espai de treball conjunt amb tots els sindicats i poder fer una proposta, doncs per tal, sempre dins d'aquest marc de l'acord de país, per tal de poder trobar aquestes vies que ens permetin poder avançar amb una solució i amb una superació del conflicte necessària, tenint en compte que estem a final de curs.
1: Però m'ha estès, senyor Jiménez, què vol dir exactament? Perquè vostè s'enmarca en un acord entre comissions i UGT que els sindicats majoritaris d'ensenyament no estan disposats a acceptar. USTEC diu clarament, ho deia ahir, ho exposava, que amb un increment de 400 o 500 euros al mes podrien desconvocar les vagues. La consellera ja ha dit que no hi entrarà. El sindicat de professors de secundària no donen xifres.
3: Sí, sí.
1: Per tant, el departament manté el no rotund a qualsevol millora salarial, partim d'aquesta base, perquè si no és difícil. La mà estesa per part de tothom, però ningú dona el seu braç a torça.
3: Bueno, com pot imaginar, postures maximalistes, com per exemple aquesta a la que vostè feia referència abans en relació a aquest increment retributiu, jo crec que és difícil de poder assumir. Fixin-se, un acord de 2.000 milions d'euros és l'acord més important que s'ha signat amb l'impacte econòmic més important que hi ha hagut mai a la història, en aquest cas en el sector educatiu. D'aquests 2.000 milions d'euros, més de 1.000 milions d'euros es destinen única i exclusivament a incrementar les retribucions dels docents que no s'han incrementat durant els últims 25 anys. L'últim acord que es va fer per tal d'incrementar aquest complement autonòmic és de l'any 2001. El que està clar és que no podem resoldre tots els problemes d'avui per demà, tenint en compte que en els últims 25 anys no s'ha tocat el complement autonòmic, que és el que permet, en aquest cas, a la Generalitat de Catalunya de poder pujar. Paradoxalment, per primera vegada després de 25 anys es fa un increment d'aquest complement específic en un 30%. Estem parlant al final del període d'aplicació de l'acord d'uns 200 euros, uns 3.000 euros bruts anuals. Fixin-se, a la Comunitat Autònoma de València en aquests moments també està plantejada una vaga, en aquest cas indefinida, en el qual l'oferta que està fent el govern valencià és al voltant de 1.000 euros bruts anuals. Per tant, jo crec que l'oferta és bona. I com podem observar i com podem veure després de les manifestacions que hi han hagut durant els darrers dies, especialment la d'ahir, les reivindicacions, en aquest cas del col·lectiu docent, no només tenen a veure, en aquest cas, amb qüestions retributives i salarials, sinó que tenen a veure amb la millora educativa absolutament imprescindible en la qual està compromès aquest govern i que ha demostrat amb la signatura d'un acord de 2.000 milions d'euros. Que té a veure amb la desburocratització, amb la baixada de ràtios i amb el major increment, en aquest cas, de recursos d'escola inclusiva. Doncs... jo crec i apel·lo la responsabilitat de tots els actors per tal de poder trobar vies de poder arribar a aquest consens necessari en el qual es puguin reforçar algunes de les línies de treball que aquest acord de país contempla.
1: Doncs acabo, senyor Jiménez. Si el salari és un mur, si vostè ja ens explicava ara una mica el què de la qüestió, com es pot desencallar el conflicte si això, des del govern s'assegura que l'acord amb Cocos i UGT ja inclou la resta de demandes? És a dir, es podria arribar a un acord si feu algun esforç amb més personal, menys ràtios o més suport als centres?
3: Nosaltres estem disposats a parlar de tots aquests elements als quals vostè feia referència en aquests moments. L'única manera de poder trobar una solució i poder desencallar aquesta situació és amb generositat per part de tothom, amb generositat, evidentment, per part de la Generalitat de Catalunya, que fixa com a condició necessària per la resolució d'aquest conflicte anar, en aquest cas, amb postures no maximalistes a la reunió de dijous i amb generositat, evidentment, també per part de les entitats sindicals, que han d'entendre que la situació del sistema educatiu i en aquest cas la seva qualitat, especialment tenint en compte el nostre alumnat, és la prioritat absoluta que hauríem de tenir tots present.
1: Doncs esperem que sigui així, senyor Ignasi Jiménez. Ho agrairíem tots, aquesta generositat per part de les dues bandes. Estarem pendents d'aquesta reunió i dels seus resultats. Gràcies, insisteixo, per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
3: Gràcies a vostè.
1: I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
4: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
5: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern.
6: I em sembla fora de mida que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: En 10 minuts arribarem a 8:45 del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats, recordem-ho, als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
7: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
8: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes, En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
7: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació del Josep Cullell de TV Sabadell Vallès.
9: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumar un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis. Membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
1: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president Blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi presentarà. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
10: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir. Sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
1: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per la seva renovació fins al 2021.
11: It's a big commitment for us also to...
12: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar.
11: I'm grateful.
12: Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
11: Yes, more.
1: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7, amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. A les Champions de Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta visita aquest vespre, a partir de 8:45, la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar un sol punt. L'entrenador mariner, Fran Fernández, veu l'equip preparat.
13: El gran desafío es evitar la relajación. Tenemos motivos suficientes para ir a Belgrado a ganar, que no lo hemos hecho nunca, a seguir cuidando nuestro estado anímico, las victorias siempre ayudan. Por lo tanto, vamos sin la presión de tener necesidad por puntuar, pero sí con las ganas de ganar. Por lo tanto, creo que somos aún más peligrosos.
1: I arribarem a 8:45 amb la cultura. La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una 60 de companyies, catalanes però també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 7:15 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico. Ho podreu fer a través de la xarxa Més, en diferit, més tard, a 11:15, també ho podreu seguir a les televisions locals. I Lleida tornarà a ser cristiana després de la celebració de la Festa de Moros i Cristians del proper cap de setmana. Un total de 700 persones participaran dels actes centrals, com l'entrada de gala pels carrers del centre de la ciutat o la batalla final. Les ambaixades comptaran amb textos del periodista Jordi Sebastià i els diàlegs de la batalla final són a càrrec de la filòloga Joana Alba Cercós.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i embaràs.
3: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs, el que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també per, un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones doncs, no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents d'una nova jornada de vaga del col·lectiu de docents que, en el cas d'avui, en concret afecta el Baix Llobregat i el Penedès. Des de fa 10 minuts s'ha aixecat la protesta a l'autopista B23, que ha estat tallada més d'una hora. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i en posicions enrocades. El sindicat USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. Això sí, tots dos sindicats critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en xarxa.
8: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
9: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb comissions i UGT.
7: Des del govern s'ofereix mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. També rebutgen la proposta de l'increment salarial de 400 euros i es demanen propostes realistes. N'ha parlat al Notícies en xarxa Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
10: Nosaltres ens rematem sobretot a aquest acord de país, un acord de país de 2.000 milions d'euros, i per tant per nosaltres seria difícil d'explicar que amb un acord d'aquesta magnitud econòmica no hi haguessin els marges necessaris per tal de poder trobar un consens necessari amb, en aquest cas, amb les formacions sindicals que no varen signar aquest acord.
7: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Dels esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president Blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I en cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una seixantena de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i també a les televisions locals. Doncs amb un dia de nou complicat a les carreteres, volem saber a aquesta hora, quan passen 4 minuts de 8:45 del matí, com se circula per la xarxa viària catalana i si és gaire complicat. Ens ho explica des del Servei Català de Trànsit l'Eduard Sánchez. Bon dia de nou, Eduard.
11: Hola, molt bon dia. Doncs bé, vaja, encara força complicat tot plegat. És cert que ja s'ha reobert el trànsit a l'autopista B23, que la teníem tallada a Sant Just d'Esvern per manifestació en els dos sentits de la marxa. S'ha reobert, però vaja, encara queden moltes cues a la mateixa autopista B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, que és on s'estava desviant el trànsit cap a l'autovia 2, en sentit Barcelona, i la pròpia autovia 2. De fet, aquí han augmentat el tram de lentitud amb aturades ja pràcticament des de Sant Andreu de la Barca, sobretot Pallejà i fins pràcticament Cornellà, tot plegat també en sentit Barcelona. Per tant, accessos sud encara força complicats a Barcelona. En el cas de l'autopista C32 queda sobretot lentitud al tram de Viladecans, i en el cas de la resta de vies i d'accessos destacarem l'autopista AP7, encara plena entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud, i les dues rondes, que encara van molt atapeïdes, especialment la ronda de dalt, des de Vall d'Aura fins pràcticament Diagonal, en sentit Llobregat, però també de Cornellà Diagonal en sentit contrari. En el cas de la ronda litoral, aquí seguim parlant de lentitud en retencions, sobretot sentit Llobregat entre Sant Adrià i el Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: Pel que fa al transport públic, la línia R4 de Rodalia circula amb demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. Els trens amb destinació Martorell comencen i acaben el trajecte a l'Hospitalet del Llobregat.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i els del Baix Llobregat que, com dèiem, han tallat durant més d'una hora l'autopista B23 a Sant Joan d'Espí. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. De fet, professors de secundària no posa xifra, no vol posar un increment concret. Això sí, tant USTEC com el sindicat professors de secundària critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en Xarxa.
8: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
9: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en Comissions i UGT.
7: Sigui com sigui, des del govern es segueix oferint mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa, això sí, l'acord signat amb els sindicats minoritaris, amb Comissions Obreres i amb la UGT. El secretari de Millora Educativa de l'Executiu, Ignasi Jiménez, ha rebutjat la proposta de l'increment salarial feta per USTEC i ha parlat de propostes realistes per tal d'arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
10: Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie d'elements que formen d'una part estructural el nucli central de la reivindicació dels docents, com per exemple podria ser l'escola inclusiva, i per tant nosaltres treballarem per tal de poder trobar aquest espai de treball conjunt amb tots els sindicats i poder fer una proposta, doncs, per tal, sempre dins d'aquest marc de l'acord de país, per tal de poder trobar aquestes vies que ens permetin poder avançar amb una solució i amb una superació del conflicte.
7: També n'ha parlat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que confia que la reunió de demà dijous, que mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats, pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador, ni tampoc quin el camí que hauria de seguir la negociació. Això sí, ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT, els sindicats minoritaris.
12: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
7: I en aquest context encara afegim que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
13: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
14: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern.
15: I em sembla fora de mida que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
7: L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
16: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
17: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
16: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
7: Barcelona acull avui i demà la primera gran trobada internacional sobre drets digitals organitzada pel govern espanyol i per la Mobile World Capital, una cita que portarà a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Aprofitant aquesta avinentesa, ens hem proposat entendre què són exactament els drets digitals i com els podem exercir. Per això ens hi ajudarà, esperem-ho, la Eva Vidal, que és responsable d'ètica i sostenibilitat del grau en Ciència i Enginyeria de Dades de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicació de Barcelona. Senyora Vidal, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
18: Bon dia, gràcies a vosaltres.
7: Quan parlem de drets digitals, de què parlem exactament? I quins són els mínims que tota ciutadania hauria de conèixer avui? I li pregunto perquè, segons dades europees, un 40% de la població encara desconeix els seus drets digitals i jo, sincerament, pensava que el desconeixement encara era més alt.
18: Els drets digitals són els drets nostres, els de tota la vida, que volem que estiguin no només al carrer, a la nostra vida analògica, sinó també en el món digital. Són els drets, mira, la Comissió Europea els defineix com mínimament com els de seguretat, el de privacitat, inclusió, accessibilitat, transparència, control, sostenibilitat, però resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, I en veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
7: I com podem exercir-los? Entenc pel que ens diu que els podríem exercir de la mateixa manera que de manera analògica, per dir-ho d'alguna manera.
18: Això és el que estem reclamant. Això és el que estem reclamant i com diu la Simona Levy, que estarà també en aquest congrés, diu no li donis la culpa del que està passant perquè estan passant coses a internet i tothom ho pateix. Diu, no culpis a internet, no culpis ni molt menys a l'usuari, culpa al poder. Pensa que les nostres dades no són com els diners, que jo te'ls dono i ara jo ja no els tinc, els tens tu. Les dades, com diu la Carissa Bellit, són més aviat com un virus, que tot infecta i es poden compartir. I les hem de protegir. Les hem de protegir. En aquest congrés, per exemple, hi ha el Carl Ullman que parlarà dels drets inclús després de la mort. Què fan? Fan mercaderia en els nostres drets una vegada ja no hi som, a les nostres dades? O hi haurà gent com la Anita Faranyà i que parla de que la ment, com a mínim, hauria de ser l'última frontera, de que hem de protegir-nos de que les grans empreses aconsegueixin inclús saber el que estem pensant. Parlarem de totes aquestes coses. Parlarem de que en el món digital és en l'entorn on ja estem vivint la nostra ciutadania i, per tant, que ens ha de protegir, igual que volem que ens protegin al carrer i a casa nostra.
7: Doncs Eva Vidal, anirem a aquest congrés, estarem molt atents i ho explicarem a la nostra audiència. Gràcies avui per obrir-nos una mica la finestra. Que vagi molt bé. Bon dia.
18: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: I d'un congrés a un altre, perquè avui també arrenca a Barcelona, la capital catalana, una nova edició de la Barcelona Pittsburgh Biennale Conference. Es tracta del congrés internacional, jo diria, potser. Es tracta del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i en Demències. La trobada reunirà experts de tot el món per situar on som, pel que fa a la investigació, pel que fa al diagnòstic i pel que fa al tractament d'aquestes malalties. El Lluís Sánchez i la Anna Ruiz ja són a les portes d'aquest congrés a l'Hospitalet de Llobregat. Bon dia, Anna. Explica'ns de què va aquest congrés i quines seran les novetats principals.
1: Bon dia, Helena. Sí, un congrés internacional referència al món pel que fa a la investigació i tractament de l'Alzheimer. Unes 300 experts de tot el món es donaran cita a partir d'avui i fins divendres aquí a l'Hospitalet i en el conjunt de Barcelona, que atreu aquest talent aquests dies amb un dels organitzadors d'aquest congrés, amb el doctor Agustín Ruiz. Bon dia, doctor.
2: Bon dia.
1: Queremos conocer cuáles son las novedades respecto a la investigación y el tratamiento en Alzheimer. ¿En qué punto nos encontramos exactamente?
2: Estamos en un momento muy, muy interesante en el desarrollo de posibles soluciones para la enfermedad. De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlos en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
1: El Hospitalet de Barcelona, doctor, reunirán muchísimo talento internacional durante estos días, pero además del tratamiento, las novedades farmacológicas, nos preguntamos si la sociedad se está poniendo al día, porque claro, necesitamos todo una bolsa de prestaciones y asistencia social para cuidar a las familias y a los enfermos.
2: Correcto. Y de hecho, es uno de los grandes retos que tiene la sociedad, es hacer un envejecimiento saludable del cerebro. Cruzamos la barrera de las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, estamos luchando ya bien contra el cáncer. En la siguiente valla es el Alzheimer y para eso hay que cuidarse el cerebro. El mensaje para la gente es sencillo: cuídate el corazón y estarás cuidando también tu cabeza, pero socializa, aprende todo el tiempo. No creas que es tarde para aprender algo nuevo, para salir a socializar con tus amigos, para bailar, para disfrutar de la vida. Eso hace que el cerebro esté activo y nos protege del Alzheimer.
1: O sea, doctor, más allá de la lotería genética que nos acompaña, podemos hacer todo eso de manera individual para protegernos de la enfermedad.
2: La genética tiene un papel muy importante, pero para nosotros son como puntos de entrada para combatir la enfermedad. La realidad es que es un conjunto de factores que son genética y son también factores ambientales que podemos combatir.
1: Pues doctor Agustín Ruiz, muchísimas gracias por atendre'ns aquests minuts i donar-nos ja les primeres dades sobre aquest congrés que arrencarà aquest matí i que aplegarà a l'Hospitalet de Barcelona doncs, tot el talent internacional pel que fa a la investigació de l'Alzheimer.
0: Cedim ara el relleu als esports i a la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Déu-n'hi-do, polèmica compareixença de Florentino Pérez, en què, entre altres, ha disparat, com no podia ser potser d'altra manera, cap al Barça.
3: Sí, Florentino Pérez ha estat pur, ha repartit per a tothom, n'ha tingut per tothom, a tort i a dret, sense assumir cap tipus de responsabilitat en els dos últims anys en blanc de l'equip blanc del Real Madrid. El president ha carregat especialment contra el Barça, diu que les maniobres del club blau amb els àrbitres li han impedit de guanyar diverses lligues. Ha explicat també que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. Unes declaracions sobre les quals el Barça ja ha anunciat que estudien prendre accions legals. L'objectiu de la compareixença de Florentino era anunciar la convocatòria d'eleccions a la presidència del club i que s'hi tornarà a presentar. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins el vestidor blanc.
4: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir. Sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
3: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 2:15 en l'alta penúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en places de descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord perquè renovi fins al 2028.
5: It's a big commitment for us also to...
6: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar.
5: I'm grateful.
6: Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
3: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Al capdavant, però, hi tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
7: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com quien dice, i no soltar-la.
3: El Baxi Manresa s'ha assegurat la permanència a la Lliga CB i complica les opcions de play-off del Girona. Els del Bages van guanyar Fontejau per 74-79 i això que els gironins van anar per davant al marcador bona part del partit. Dominaven d'11 punts al descans i encara tenien 10 punts de marge als darrers 4 minuts, però un parcial de 2-14 als últims 2 minuts va acabar donant el triomf i la salvació als manresans. Ferran Bassas, amb 21 punts, va liderar els visitants. El pivot txec del Barça, Jan Veselý, ha anunciat que es retirarà a final de temporada. El jugador posarà punt final a la seva carrera als 36 anys. Mentrestant, l'equip visita avui a partir de 8:15 la pista del Cué, al Granada. Els blaugranes, que enllacen 3 triomfs, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València, tercer, i a una victòria de l'UCAM Múrcia, que és segon. L'escorta Darío Brizuela qualifica el duel de vital.
8: Sí, es muy importante para nosotros, estamos luchando por esa segunda o tercera plaza que para nosotros es crucial y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente, si pierde están descendidos y bueno, últimamente están compitiendo a muy alto nivel, sobre todo en casa y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia.
9: Ah, doncs aquí tenia la crònica.
3: El Club Natació Sabadell engega una nova etapa. El que ja sabíem de fa setmanes s'ha fet oficial aquest dimarts. David Palma i Quim Colet no continuaran com a entrenadors dels equips absoluts de waterpolo. Ara bé, Palma sí que formarà part de la direcció esportiva de l'entitat vallesana. Ens amplia la informació el Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
10: Era un secret a veus, però aquest dimarts s'ha fet oficial. Els dos equips masculins del Club Natació Sabadell viuran un relleu a les banquetes. Quim Colet abandonarà el club després d'haver arribat l'any 2018 i amb dos trofeus al seu palmarès, la Supercopa d'Espanya i la històrica Eurocup.
11: Aquesta etapa, diguéssim, doncs, també marca molt la meva trajectòria com a entrenador. Sempre serà un orgull, d'alguna manera, a part dels èxits. Èxits no solament, diguéssim, esportius que són palpables, sinó èxits que hem construït, crec, junts.
10: Però és la secció femenina qui s'ha endut els grans trofeus en les darreres temporades. David Palma abandona la banqueta del Sabadell amb un palmarès de 3 Champions, 6 Lligues, 5 Copes de la Reina i 2 Supercopes d'Europa.
12: M'ho he passat superbé. Sobretot les darreres 3 últimes temporades m'han generat un desgast molt heavy, hem patit moltes lesions.
10: A tots dos equips encara els hi queden elements per lluitar i intentar acomiadar els entrenadors com mereixen.
3: Doncs el Sabadell, que inicia una nova etapa.
9: Fins demà, Cristina, gràcies.
3: Fins demà, que vagi bé.
0: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una 60 de companyies, tant catalanes com internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle SICU a través de la xarxa Més i en diferit, més tard, a 11:45 a les televisions locals. Doncs amb el circ posem el punt final a Notícies en Xarxa d'avui. Gràcies per la vostra atenció. Ens retrobem, si us ve de gust, demà a partir de les 7. Gràcies. Adéu.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem nova jornada, nou dia de programació, sempre a través del 107.1 de la freqüència modulada. Avui és dimecres 13 de maig del 2026 i fins ben entrada la matinada us volem acompanyar, com dèiem, amb tota aquesta programació que, a més, podeu seguir, podeu consultar a través d'internet a www.rtv-elvendrell.cat, radiolínia o ràdio a la carta. També podeu seguir, podeu posar imatge a l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar a través de Televisió El Vendrell, a través de les càmeres de Televisió El Vendrell, aquí als estudis, en ràdio en imatges, presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera us convidem a que seguiu la programació prevista, que ja està a punt i ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar, ni més ni menys. Comencem ja una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Avui, dimecres, 13 de maig. Ja som dimecres, programa número 3.967. I sempre, cada dia, la intenció, l'objectiu... amb acompanyar-vos, amb explicar-vos moltes coses, ara que passem 2 minuts a les 9 i això fins les 12, amb una ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tota la intenció del món i amb l'objectiu de trobar això, aquesta bona estona de ràdio. A més, si voleu participar, ja ens podeu enviar un missatge de WhatsApp, sempre en directe, de fet, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. O també un correu electrònic en qualsevol moment del dia, de la setmana i de l'any, com aquell qui diu, calaixera@rtv-elvendrell.cat. A partir d'aquí, ben pendents de tot el contingut d'avui dimecres fins al migdia, com dèiem... Amb la previsió del temps, ara només començar, també una primera cançó que ens ajudarà a posar ritme, amb tota l'actualitat destacada, els esports amb en Jordi Graell, el repàs habitual a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i després d'aquest butlletí, segona part de Calaixera i més qüestions. Secció habitual, cada 15 dies, l'espai sobre motivació, amb la logopeda Isabel Saracier, a més terapeuta, i que ens ajuda sempre a buscar aquesta vessant positiva i aquesta motivació vital i diària. I també dins la segona part, un espai compartit, habitual, cada setmana des de Ràdio i Televisió El Vendrell, com és el que connecta 14, un espai de serveis informatius d'aquesta casa amb la Sílvia Martínez. En aquesta ocasió amb un tema potser incòmode però important tenir a terme, que és les últimes voluntats, el certificat d'últimes voluntats, de voluntats anticipades, que és un argument, un context legal important a tenir en compte i que ha explicat molt bé una doctora especialitzada, justament la nostra companya, com dèiem, Sílvia Martínez. No us ho perdeu. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem a la tercera i última part amb més contingut. també, com ja és habitual cada setmana, com a ruga literària per conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. I després hi ha una bona estona per la participació i les trucades per aquests canals habituals que ja hem dit, WhatsApp, correu, i també hi afegirem el telèfon de directe al 977 15 70 69. I això, bàsicament, ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja està, i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, la confiança i per la paciència, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unitat de tots. Ràdio Al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
0: Pendent del temps, avui dimecres al Vendrell i el

0: dels 20 graus al litoral, una mica més altes cap a l'interior del Baix Penedès. Ambient sou al centre del dia i més fresc de cara al vespre. I pel que fa al vent, que bufarà fluix a moderat amb component marítim entre migdia i tarda, especialment a la façana litoral, i el mar es mantindrà, en aquest cas, poc alterat.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
0: Avui, per començar, ho fem amb una de les darreres cançons de Nil Moliner. Ja no estoy triste.

0: Nil Moliner en diferents col·laboracions. Ja no estoy triste, cançó per començar i per posar ritme al programa, avui que ja som dimecres, i sempre com és, com ens agrada, en directe i a través del 107 Tambor de la FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts. Notícies.

El professorat que torna a sortir al carrer ho ha fet seguint la crida dels sindicats majoritaris en la primera de les tres jornades de vaga convocades a tot Catalunya. Fins ara s'havien organitzat per territoris, però aquest cop els docents es manifesten de manera unitària a tot el país. Ho han fet en aquesta gran jornada de protesta d'aquest dimarts, d'ahir dimarts. Segueixen demanant millores salarials i la rebaixa de les ràtios, o el que és el mateix, un increment de recursos per afrontar amb garanties la seva tasca docent. Les altres dues jornades de protesta, si no s'arriba a cap acord, tindran lloc el 27 de maig i el 5 de juny, tot i que ja des de primera hora doncs hi ha una altra vaga convocada, en aquest cas sí de caràcter territorial, al Penedès i al Baix Llobregat, avui dimecres, quan es repeteixen justament aquesta jornada de

0: vaga i també segurament algunes mobilitzacions. La consellera d'Educació ha convocat els sindicats a una nova taula de negociació demà mateix, demà dijous. I també pel que fa al context de la infiltració de les dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea educativa, el Departament d'Interior ha reconegut a una pregunta parlamentària de la CUP que es van fer nombroses actuacions policials durant la vaga de docents del passat mes de març, en aquest cas. Es tracta d'identificacions, recollida de dades de reunions o manifestacions o denúncies per la llei Mordassa, que es va dur a terme en una vintena de poblacions catalanes, entre elles el Vendrell. Des del sindicat USTEC afirmen que aquests fets demostren que hi ha una actuació policial sostinguda contra el personal educatiu mobilitzat. I a banda d'això, altres notícies destacades a nivell cultural, els museus, unint un món dividit amb aquest lema, el Vendrell també celebra aquest cap de setmana el Dia Internacional dels Museus. Una jornada amb visites teatralitzades, portes obertes, exposicions, ballades de sardanes i enguany, per primer cop, amb l'edició limitada d'uns imants ben especials. Una iniciativa amb una forta càrrega simbòlica, com destaca la regidora de Cultura, Sílvia Baquer.
1: Reivindiquem i lluitem i treballem cada dia perquè els nostres museus uneixin no només el nostre municipi, la història i la identitat del nostre municipi, sinó que també som un mirall per a altres poblacions que veuen en el Vendrell un lloc important de difusió cultural i patrimonial.
0: I per això tothom que visiti aquest cap de setmana els diferents espais museístics del Vendrell rebrà de regal un imant d'edició limitada, un complement a una festa que pretén ser transversal, com sempre ho ha estat. Per això també ara podrem escoltar com ho destaca la tècnica de cultura de l'Ajuntament, Laura Garí.
2: Aquest any s'ha volgut fer donar aquesta imatge unitària de tots els museus i hem fet l'encàrrec a l'empresa vendrellenca de Sister and Brother a aquests imants que són fets de fusta i que representen les façanes de tots els nostres edificis patrimonials de cultura on hi alberguen doncs, aquests museus o espais d'exposició.
0: La inauguració del Dia dels Museus serà aquest divendres a les 5 de la tarda amb un taller de pintura per a infants al Museu 10 i, tot seguit, una exposició de Carme Canyete al Portal del Pardo. Al llarg de la resta del cap de setmana, els altres espais museístics del Vendrell, és a dir, la Casa Museu Àngel Guimerà, la Casa Nadiua de Pau Casals, el Museu Pau Casals, la Fundació Fenosa i el Museu del Tavaris, organitzaran gratuïtament visites guiades, teatralitzades, portes obertes i una ballada de sardanes. Dissabte, a les 7, entre més. Una capital cultural que només l'any passat va treure a vora de 60.000 persones. I Barcelona celebrarà la Diada Pau Casals del 150è aniversari del naixement del mestre amb dos grans concerts. El primer d'ells tindrà lloc el 9 de juny al Palau de la Música Catalana amb l'actuació del quartet Pau Casals i el pianista Alexander Melnikov. El segon concert, organitzat per la Fundació Pau Casals, es farà el 13 de juny al Conservatori Municipal de Música de Barcelona amb l'Orquestra del Centre, l'Orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes. La Diada Pau Casals es celebra a Barcelona, des de l'any 2016. I encara parlant d'art, l'Escola Municipal d'Art Apel·les Fenosa ha volgut sumar els actes de commemoració del Vendrell com a capital de la sardana, que té lloc enguany, i ho ha fet convertint la dansa nacional de Catalunya en l'objecte central de l'exposició Petits Artistes, Grans Sardanes, que es va inaugurar fa pocs dies. Nois de 5 a 14 anys que han mostrat les seves peces inspirades en tot d'elements relacionats amb el món sardanista en aquesta sala d'exposicions de la Fusteria. Un dels professors de ceràmica és l'Enric Soler.
3: I aquest any, com és l'any de la sardana, doncs hem fet l'exposició sobre un munt d'elements que tenen a veure amb la sardana. Llavors, a ceràmica han fet les espardenyes, també les han fet a dibuix i pintura, després han fet instruments i altres coses que tenen a veure.
0: Hi han participat des de petits de 5 anys, altres més grans de 14, una amalgama creativa sorgida de la inspiració d'un alumnat amb motivacions ben variades. Dolors Escoté, que també és referent a l'Escola d'Art.
4: N'hi ha que venen perquè els hi costa dibuixar i tenen por i volen millorar la seva tècnica, altres perquè simplement els hi encanta vindre a dibuixar i fer coses artístiques, i altres perquè volen fer més hores que l'escola, l'art, perquè és l'assignatura que els agrada més.
0: Ceràmica, dibuix i pintura consagrats enguany a celebrar la designació del Vendrell com a capital de la sardana. Una oportunitat per posar en valor una expressió cultural que arrela, que inspira i també els artistes, que inspira també els més petits de la vila.
5: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: A un quart i mig de 10 del matí seguim amb altres punts informatius i passem ja per la informació esportiva amb en Jordi Grell.
6: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins i ho fem amb empat a 1 del Club d'Esports Vendrell contra l'Sporting Alcoi en un partit disputat aquest diumenge al Palau Quim Tomàs, i un dels jugadors de Toni Porta s'acomiadaven de l'afició a l'últim partit a casa de la temporada. Un partit que, bé, doncs no va tenir gaire història, ja que el Vendrell doncs ja no s'hi jugava res, i l'Sporting, que doncs sí que s'hi jugava el descens, però que bé, doncs ja abans d'acabar el partit, tot i que era zona unificada, doncs sabia que li valia l'empat perquè l'Alcorcón perdia a la pista de l'Igualada B. I bé, doncs ja la primera part doncs acabava sense gols. La segona part, el Vendrell s'avançava amb un gol de Lluís Ferrer, però l'Sporting doncs aconseguia empatar el tram final amb un gol del president del Vendrellenc, Martí Portela. I bé, doncs els últims minuts doncs ja no passaria gran cosa més, i l'Sporting doncs que acabaria celebrant la permanència. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs com sempre tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
7: Bon dia, Jordi.
6: Bé, un partit que, bé, doncs, evidentment va costar, no?, perquè, doncs, ja, doncs, sabent que no jugàveu res i contra un equip que sí que s'hi jugava la vida, doncs, evidentment, doncs, era tot més complicat, no?
7: Sí, sí, sí, al final, diumenge passat, tot i guanyar el camp del Barça, ens vam quedar sense opcions. Això ja fa que els últims partits siguin intranscendents. La veritat és que està costant mantenir el nivell d'entrenament. Però bé, nosaltres crec que vam sortir amb bona actitud, vam intentar competir el millor possible. I la veritat és que, bé, com sempre, l'actitud dels joves va ser bona. Vam fer el que vam poder, però al final un empat i poca cosa més vam poder fer.
6: A més, un partit que també doncs, va significar l'últim de l'Aldo a casa. No es va poder acomiadar amb gol, però bé, doncs, evidentment, doncs, han estat quatre temporades, no? Doncs ha estat un jugador important i fins i tot aquest any doncs, lluitant fins a l'última jornada pel Pichichi, no?
7: Sí, sí, sí, l'Aldo, 4 anys aquí. La veritat és que un jugador molt estimat per l'equip, gran jugador i millor persona. La veritat és que més aquest any en concret ha fet un gran any, però bé, per temes personals i laborals ha decidit que no continua jugant. I bé, crec que es mereixia un comiat, tal com va ser, i va ser bonic al final del partit, sobretot. I la veritat, una llàstima que no continuï amb nosaltres, però bé, molt content de l'any que ha fet, sobretot.
6: Un Sporting que bé, doncs també doncs, va ser un partit especial pels germans Portela, que era el primer cop que venien aquí de visitants. A més, el Martí va poder fer el gol. I bé, al final doncs, són dos jugadors, no?, que doncs, han aprofitat la seva oportunitat allà i que doncs, també està bé, no?, doncs, veure doncs, com dos jugadors que s'han format aquí doncs, també doncs, hagin pogut destacar lluny de casa, no?
7: Sí, sí, sí, la veritat és que els dos ho estan fent molt bé. Són part molt important de l'Sporting del Coi. Crec que sí, segurament hauran crescut molt a nivell personal i també a la pista. La veritat és que m'alegro molt que els vagi molt bé. I bé, al final és bo veure que jugadors d'aquí, de la casa, ho facin bé a altres llocs. I la veritat és que m'alegro molt per ells.
6: Ara doncs ja toca pensar en l'últim partit, que serà aquest dissabte a la pista del Palafrugell. Un partit que, bé, doncs ells tampoc ja no s'hi jugaran res, però bé, doncs al final hi ha un petit al·licient, no?, que és intentar superar-los a la classificació, ja que si guanyeu, doncs quedaríeu per davant d'ells, i bé, seria com una victòria moral, no?, perquè és un Palafrugell que durant bona part de la Lliga ha sigut qui ha marcat la posició de play-off, i poder acabar doncs, davant d'un equip així, doncs també estaria bé, no?
7: Sí, sí, sí, sempre hem dit, intentarem acabar el més bon possible. El Palafrugell és un altre equip que ha estat dalt tota la temporada. La setmana passada, al cap del dissabte, es van quedar sense opcions. La veritat és que bé, ens juguem la posició, ens porten 2 punts ara mateix i intentarem anar a guanyar, evidentment, intentar acabar la temporada el millor possible. Aquesta setmana intentarem mantenir el màxim com puguem el nivell d'entrenament i això, intentar que es vegi un bon partit i intentar assolir els 3 punts, que bueno, sempre va bé acabar bé la temporada.
6: Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
7: Perfecte, Jordi, moltes gràcies.
6: Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquest empat a un contra l'Sporting al Coll Irum, i ara, com diem, centrats en aquest últim partit de la temporada, dissabte, en principi, a les 5 de la tarda, perquè s'haurà unificat, tot i que els dos equips ja no juguen res, per tant, doncs, veurem si es canvia, però bé, en principi, doncs, com diem, serà dissabte a les 5, a Palafrugell. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb derrota de l'Espai Silera Andrallenca per 9-3 aquest diumenge a la pista de l'Olímpic Pira, en un partit que, bé, doncs, malauradament, doncs, ja els vendrellencs sortint a la pista sabent que l'Altafulla ja era campió, després d'haver guanyat el dissabte contra el Torredembarra, i, per tant, doncs, bé, doncs, ja era un partit, doncs, pràcticament intranscendent. Això sí, la primera part, doncs, va ser força igualada, s'arribava al descans amb empat a dos, però la segona, els locals, que s'anaven escapant al marcador fins a aconseguir la diferència final. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre, tenim el capital, Albert Gené. Hola, bon dia.
8: Hola, bon dia.
6: Bé, com deia, doncs, un partit que, bé, doncs, la primera part, doncs, vau estar allà, però després la cosa, doncs, ja es va anar complicant, no?
8: Sí, la veritat és que la primera part, doncs, sí, va ser un partit molt bonic, la primera part, va estar tot molt, molt igualat, bon futbol, o sigui, estava tot molt bé. Al final, la segona part, se'ns va escapar un parell de gols amunt, i ens va passar una mica per el mateix que Morell, el mateix que Altafulla, les derrotes que hem tingut, doncs, ens passa exactament el mateix. No sabem, no estem acostumats ara aquesta temporada a anar darrere al marcador, no sabem gestionar-ho correctament, i ho paguem amb els últims minuts, que al final ens inflen el marcador.
6: També no sé si va passar això que comentava, no? Que el fet que ja sabeu que ha guanyat l'Altafulla, doncs va fer que al final també us ho deixés una mica anar.
8: Sí, al final vull dir que no, ja a partir del dia del partit de l'Altafulla ja saps que pràcticament perds la Lliga. Llavors al final, doncs, l'actitud dels jugadors, els pensaments que puguin tenir, doncs al final has perdut aquesta il·lusió que tenies per guanyar la Lliga, que teníem al final amb el 100% d'intensitat, i costa gestionar-ho, i es noten això, i sabent, doncs, que havies guanyat la Lliga, que bueno, per nosaltres ja era gairebé segur que ja estava guanyada per ells, doncs al final sí, també influeix, i doncs costa més remenar aquests moments potser més difícils de la temporada.
6: Ara doncs toca pensar ja l'últim partit de la temporada, que serà aquest dissabte a casa contra el Montblanc. I bé, doncs, al final, doncs, imagino que això, no?, doncs, sent l'últim partit, intentar acabar de la millor manera possible, i també, doncs, intentar, com a mínim, doncs, acabar en aquest segon lloc, que, bé, doncs, tampoc no estaria gens malament, no?
8: Sí, no, a veure, l'objectiu és quedar el més amunt possible, és guanyar tots els punts possibles. Al principi quedem segons si guanyem aquest partit, perquè tenim el gol a baraix amb el Morell, que és el rival directe, i, bueno, donar-ho tot, acabar amb la millor sensació, la millor imatge possible, i, bueno, mai se sap el que pot passar amb els segons classificats, i s'ha de confiar en que en algun moment, doncs, si és algun ajut o un equip que renunciï, puguem pujar a primera. Però, bueno, que si no, doncs, l'any que ve es tornarà a intentar i seguirem igual.
6: Doncs perfecte, Albert, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
8: Perfecte, merci a tu.
6: Albert Gené, capità de l'Espai Silera Andrallenca, valorant aquesta derrota per 9-3 a Pira, i ara, com diem, centrats en aquest últim partit de la temporada, aquest dissabte a les 5 de la tarda, al Peons del Guimarà contra el Montblanc.
9: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
10: I també centrats i explicant el que podeu trobar a les principals portades dels diaris avui dimecres 13 de maig, i que és una mica un reflex, de l'actualitat de la jornada. Comencem pel Diari de Tarragona. L'Església reconeix 30 casos d'abusos des del 1964. 29 casos en el que fa l'arquebisbat de Tarragona i un a la diòcesi de Tortosa. A nivell econòmic, Costco donarà feina a 180 persones. El gegant xinès de l'automoció s'instal·larà al moll d'Andalusia del port de Tarragona. En esports, i de fet un dels noms del dia, Florentino, que remet contra la premsa i convoca eleccions. Fa zero autocrítica i adverteix: em tindran que fer fora a trets. Altres notícies en cultura. L'any Gaudí, feligresos de Reus, Riudoms i Tarragona ofereixen al Lleó 14 un bàcul inspirat en Gaudí, obra de Joan Serramià. A Tarragona, obres d'urgència en el Teatre Metropol, i en societat, milers de professors que surten al carrer. Canviem de capçalera, saltem cap al diari Ara. Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa. El Els docents mantenen el pols al carrer i el govern demana realisme. La vaga té un seguiment del 34,7% de les plantilles i 26.000 mestres es manifesten al centre de Barcelona. Esquerra Republicana de Catalunya i Comuns demanen gestos a Niubó i els sindicats convocants li exigeixen un gir o la dimissió. I dediquen, a més, la fotografia portada aquí al diari Ara. Milers de professionals de l'educació que van omplir ahir la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores de millores salarials i dels recursos a les escoles i als instituts. Emblemes com menys policia, més educació. O això no és un acord, és una traïció. I el fiscal del Cap Pujol diu que la família sacsejava a Catalunya. L'OMS preveu més casos d'antivirus als viatgers del creuer. El PSC, Junts i Esquerra pacten una llei de mercantatge que s'ha fet esperar. Acabarem parlant de La Vanguardia. La protesta educativa reobre la negociació entre govern i sindicats. El primer dels 16 dies de protesta va tenir ahir el seguiment més baix del curs, però molta afectació viària. La USTEC diu que una pujada salarial de 400 euros desconvocaria la vaga i la consellera proposa altres millores. I l'OMS relaxarà la quarantena dels afectats per antivirus si donen negatiu. El passatge espanyol que va donar positiu ja té símptomes. Un tram en hores baixes va a Pequín per vendre des d'allà una victòria comercial. La inflació es dispara als Estats Units al 3,8% del preu del petroli. El cost de vida és pitjor que en Biden, tot i les promeses electorals de Trump. I Florentino Pérez, desfermat, el president del Madrid, fa un discurs ple de victimisme i anuncia un procés electoral en què difícilment tindrà rival. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem ens ajuda a acabar de conèixer o acabar de perfilar una mica millor quina és l'actualitat del dia.
5: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
11: Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
12: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I still being a kid, the day I still being so happy, that day I started to quit all my dreams.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Doncs va, seguim més coses, més qüestions. De fet, ja també secció habitual cada començament de setmana quan ens agrada reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn. Ja ho sabeu, ja ho coneixeu, i de fet sempre ho expliquem de la mateixa manera, que és aquesta oportunitat que tenim des d'aquí, la ràdio, des de la Calaixera, des de fa ja moltes temporades, això, conèixer tota l'activitat que es desenvolupa des de diferents estaments públics o entitats o centres educatius, escoles, instituts, i que tenen a veure justament amb aquesta base educativa i del qual això, per sort, té moltes branques. Avui tornem a recollir un projecte que ja hem parlat en altres ocasions, però és bo recordar-lo i també suposo que explicar alguna novetat en el projecte XL Lletra Gran, del qual hi ha diferents parts implicades. Una d'elles és la Biblioteca Pública Terra Baixa.
1: Correcte.
0: I amb la representació de la teva biblioteca, la Laura Forcada, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Gràcies.
1: Contenta d'estar un any més aquí.
0: Per acompanyar-nos, eh? També hi ha involucrada, ajuda'm, Laura, sisplau.
1: Sí, tant.
0: També hi ha involucrada la policlínica, no?, en certa manera.
1: Sí, sí.
0: I en aquesta ocasió, amb la representació de la Cristina Catassús, que és terapeuta ocupacional.
2: Sí, bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Okay. I en aquesta branca també incorporem des de l'Institut Andreu Nin una de les seves mestres, que és la Carme Moreno. Carme, molt bon dia.
3: Bon dia, què tal?
0: Com va això?
3: Bé, amb ganes.
0: Sí?
3: No? No sé si és la tercera o quarta vegada que venim aquí amb la Laura.
0: Sí.
3: Per tant, és bo compartir experiències.
0: Correcte. I a més, quan hi ha aquestes sinergies, no?, entre biblioteca, institut, formació, la policlínica, gent gran, que és aquest projecte que avui tornem a parlar, i del qual, doncs, això... No? És un projecte xulo, maco.
1: És un projecte amb història, ja, podríem dir. Enguany és el 18è any.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ostres, no hagués dit tants, eh?
1: Doncs sí.
0: I crec que cada vegada em sorprenc, o cada any quan venim em sorprenc de la quantitat d'anys que fa que l'esteu portant a terme, que això explica i reafirma l'èxit d'aquesta experiència.
1: Correcte.
0: Que ara explicarem, que si us sembla, comencem per aquí, no donem res per fet. Uh-huh. Jo crec que és important una mica això, explicar què és aquest projecte XL Lletra Gran. Qui l'explica?
1: Jo mateixa, si voleu.
3: Endavant.
1: El projecte XL Lletra Gran és un projecte que té diferents potetes, ja ho has dit tu, la cultural, l'educativa i la sanitària.
0: Uh-huh.
1: Que el que pretenem és que les persones que estan a les residències d'aquí del Vendrell, que evidentment doncs, tenen dificultats per accedir als recursos de la biblioteca, és allò, si Mahoma no pot anar a la muntanya, la muntanya va a Mahoma.
0: Uh-huh.
1: I a través d'alumnes de l'Institut Andreu Nin, del cicle formatiu de grau mitjà, atenció a situació en persones de dependència, corregeix-me, Carme, si no ho he dit bé.
3: Més o menys.
1: Sí. Són els encarregats d'apropar els recursos de la biblioteca a les residències mitjançant la col·laboració d'una altra poteta, que són els usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitari del Pere Mata, d'aquí del Vendrell, que són els que fan aquest trasllat físic de maletes i de documents entre la biblioteca i les residències i la biblioteca. I les residències, evidentment, que són els nostres usuaris finals.
0: Uh-huh.
1: I també, mica en mica, és un projecte que amb 18 anys d'història ha anat creixent molt, i també enguany, des de fa 2 anys, participen els alumnes de l'IFE, de l'Andreu Nin, també, que fan unes sessions de jocs de taula a les residències, també, amb els jocs de taula que tenim a la biblioteca.
0: Sí.
1: Dic que amb 18 anys és un projecte que ha anat creixent molt, però resumidament, és així.
0: Molt ben resumit. I això, torno a dir, ratificar l'èxit d'aquesta experiència, suposo que amb totes les parts, no?
1: Sí.
0: Els menys que estem aquí, no? Del que suposa, i d'aquí que arribi a 18 anys o aquesta ja majoria d'edat,
1: Correcte, està consolidat ja, diguem-ne que és un projecte consolidat.
0: Molt bé, i si fes la pregunta, com va començar tot, me la sabríeu dir, és a dir, qui va impulsar això, la biblioteca?
1: Sí. Aquest projecte va ser fruit d'un curset que es va fer d'aprenentatge i servei dintre, que va estar organitzat pel Pla Educatiu d'Entorn d'aquí del Vendrell, entre el qual doncs, hi van participar persones de la biblioteca i d'altres institucions del municipi, i en el si d'aquest curset va sorgir la idea d'aquest projecte.
0: Uh-huh.
1: I a partir d'aquí doncs, vam anar construint-lo mica en mica. Vam començar amb l'escola d'adults, la biblioteca i la residència de la Muntanyeta i el centre de Diana Serra, i a mesura que hem anat creixent, doncs hem anat ampliant a tots els centres assistencials del Vendrell amb la Llar Santana i la Policlínica, i en el segon any ja els voluntaris van passar a ser els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà.
0: Clar, és a dir, el propi projecte que s'ha anat desenvolupant, s'ha anat ampliant
1: i adaptant
0: que també és un dels èxits, penso, no?
1: Sí,
0: sabent-se adaptar
1: sí.
0: les circumstàncies i una mica, bueno, anar mullant-se la resiliència que diuen avui en dia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, anar-se ampliant, i l'experiència pues, et va ensenyant quines coses poden modificar-se, canviar-se i cap a quin és el millor camí per seguir.
0: Bé, bé, m'agradarà ara, i sempre ho fem així també, una mica conèixer totes les parts, o la feina de la implicació de cada part. Després trobarem a la biblioteca. Abans deies la intenció d'apropar la biblioteca a les persones que potser no poden anar-hi de manera recurrent. Després anirem cap aquí. Anem cap a la formació, si et sembla. Carme, com dèiem, al cap dels anys s'hi va incorporar aquests alumnes, però voluntaris per això.
3: A veure, nosaltres, a través de la biblioteca i del Pla Educatiu d'Entorn, ens vam comentar la possibilitat de participar al projecte, això fa 17 anys, vale? Nosaltres farem 17 aquest curs, i bé, vam participar en aquell moment, el que era el cap de departament meu i jo, vam participar en una sessió, vam veure que ho podíem assolir nosaltres o participar nosaltres en el projecte, que era una molt bona iniciativa, una molt bona idea, i era el moment també en què van començar a sorgir, no?, des de l'àmbit educatiu, els projectes d'aprenentatge i servei. Laura ha comentat que des de l'Ajuntament es va fer un curset d'aprenentatge i servei, i nosaltres no hem fet aquest projecte, o sigui, no hem participat en aquest curset, però fent aprenentatge i servei, des del principi.
0: Sí,
3: no?
0: Sí,
3: és
0: sí,
3: a dir,
0: sí.
3: Aprenentatge, perquè els alumnes nostres estan els de segon, sempre és segon curs, del cicle d'atenció a persones en situació de dependència, i llavors el que fem és, bueno, aquests alumnes tenen uns coneixements, tenen uns aprenentatges potser més teòrics, i aquests aprenentatges, evidentment, després els posem en pràctica, no? Per això és un servei, no? Perquè anem als diferents centres que, bueno, en aquest cas són residències, centres de dia dels vendrells, i oferim el servei aquest, no? I llavors, doncs, a veure, és voluntari, evidentment, però clar, vull dir, forma part del nostre currículum,
0: sí,
3: és a dir,
0: sí,
3: als alumnes no li diem voleu participar o no voleu participar, sinó que, evidentment, això és el que fem. Té èxit, és molt interessant, és molt important per totes les persones de les residències, també per als alumnes, perquè aprenen moltíssim. Vull dir, el fet d'interaccionar alumnes que són joves, que són de grau mitjà, per tant tenen 17-18 anys, amb persones grans, que ja tenen un bagatge, un recorregut important, jo crec que realment això és molt... Bueno, és un aprenentatge pels alumnes i un servei, evidentment, a la comunitat.
0: Clar,
3: no? A més, no? Jo ja... dic també, no? Aquest projecte ha estat presentat diverses vegades en diferents premis, l'han premiat diverses vegades, i aquest any pues, han quedat, bueno, l'any passat, el curs passat, van quedar finalistes en uns premis d'aprenentatge i servei a nivell de tot l'estat, no?
0: Val,
3: i van quedar finalistes, és a dir, els segons, no? Van quedar segons,
0: sí.
3: I bueno, doncs... va estar molt bé, perquè vam anar de Ciutat Real a recollir el diploma de finalistes.
0: Fantàstic, que bé. Doncs enhorabona. Està bé, sempre, qualsevol reconeixement és important. Igualment, anima una mica, no?, a seguir endavant.
3: Sí, perquè acaba...
0: Per això, qualsevol punt de motivació sempre és important, i el reconeixement a la bona feina sempre ho ha de ser.
3: I als alumnes, sobretot.
0: Clar. Per ells és com un cas pràctic, no?, el fet d'allà d'interactuar segurament amb el que serà la seva base professional d'aquí uns anys, en la majoria dels casos, però també suposo que encara en procés de formació, jo intueixo, també, que en el fons després, un cop es desenvolupen aquestes trobades i quan es va ja in situ als diferents punts de gent gran, els llibres, entre cometes, és el de menys. És, no? És l'excusa per la interacció, per parlar, no? Per una mica això, compartir vivències, no? Perquè al cap i a la fi crec que deu passar això.
3: Sí, bàsicament és això, vull dir, a part que els alumnes preparin una sèrie d'activitats, pues, per estimular funcions cognitives, pues, per activitats relacionades a l'animació, que clar, sempre és més atractiu que no pas a nivell teòric, no? Explicar sí, contingut. Sí, sí, sí. Ells, bueno, s'ho preparen allí a l'aula i després, evidentment, són ells els dinamitzadors, no? Són ells que porten a terme aquestes activitats en les residències amb les persones, explicant les seves històries, xerren una mica i intercanvien pues, això, opinions, informacions, de tot,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí,
3: i
0: sí,
3: que
0: sí.
3: És el que tu dius, el de mains és els llibres, o, no? Que ja està bé, eh?
0: No.
3: Jo voto i sempre tant per això, perquè moltes vegades el primer contacte de molts alumnes en la biblioteca és quan iniciem aquest projecte,
0: ostres,
3: no?
0: Doncs mira,
3: i sempre ho comentem.
1: Una manera més de donar-la a conèixer.
3: Sí, sí, és a dir, no estan acostumats a anar a una biblioteca, perquè la biblioteca avui és el Google o el ChatGPT, i evidentment, doncs, el primer dia que quedem del projecte, que anem a la biblioteca, la visitem, Laura ens explica una mica pues, el que fem, els espais, els llibres, els materials, i a vegades se sorprenen de tot el que hi ha. Per tant, jo crec que també, vull dir, en aquest sentit, és interessant.
1: És,
3: sí, també és un altre aprenentatge per, al,
0: sí,
3: per
0: sí,
3: als alumnes, no? Vull dir, perquè no estan acostumats,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí.
3: I quan entra i descobreix l'espai, que a més molt maco, pues realment és molt... és atractiu.
0: Clar. És una manera això, de,
3: sí,
0: de completar el seu aprenentatge.
3: Sí.
0: I aquí també ho diem moltes vegades, i quan ens acompanyen els alumnes també ens ho reforcen, que és aquest fet de sortir de l'aula,
3: sí,
0: de fer altre tipus d'activitats que van més enllà d'aquest currículum, potser més estandarditzat, que no el desmereixo, torno a dir. Però no, el fet de poder treballar contingut sense semblar que estiguis treballant
3: sí,
0: contingut. Que de fet és una de les bases de l'educació present futura, no entenc,
3: sí,
0: Carme?
3: Sí, sí, evidentment, per això és aprenentatge i servei.
0: Correcte.
3: És el que els alumnes són els protagonistes del seu
0: clar,
3: propi aprenentatge, vull dir que,
0: sí.
3: Que a vegades costa, no? Perquè, bueno, no tots els alumnes entren en aquest cicle amb motivació.
0: Ja.
3: Vale?
0: Sí.
3: I això, evidentment, nosaltres ens
0: sí,
3: trobem cada dia.
0: Mm-hmm.
3: Que dins de tot el currículum, pues, el projecte és interessant i és important per ells, i ho valoren positivament perquè trenca una mica tota la dinàmica, no, del currículum més teòric,
0: sí,
3: no?
0: Sí.
3: I, bueno, a part de que els alumnes, evidentment, a part de fer tota aquesta feina, també han de presentar una memòria i un treball que han de defensar i aquestes coses.
0: Sí.
3: És a dir, sí que els avaluem.
0: Clar.
3: Nosaltres estem darrere, no?
0: Sí, sí.
3: Són tres professors, professores que estem darrere i que estem ahí.
0: Sí.
3: No? Vull dir que...
0: No, està clar,
3: però,
0: clar,
3: bueno, és important.
0: Està clar. A banda de sortir de classe, de treballar
3: sí, sí,
0: d'aquesta manera, evidentment que hi ha un objectiu pedagògic i que s'ha de complir i
3: sí,
0: que s'ha
3: sí,
0: de provar arribats al cas, eh?
3: Evidentment.
0: Molt bé. Anem als perceptors, els usuaris, la gent gran, els avis i els àvies. Si dèiem que per als més joves, evidentment, que aquest intercanvi generacional ja és important, a banda dels propis llibres, per les persones grans, igual, de productiu, igual de...
2: Sí, sí, realment és una experiència molt favorable també per ells. De fet, veiem que algun pacient que potser a vegades en la dinàmica del centre li costa una miqueta col·laborar o a vegades estan més apàtics, només al veure el jovent que arriba ja s'activen i realment interaccionen molt més.
0: Sí. També és una mica fent la comparativa amb les aules o amb les classes, que a vegades el trencar la rutina no, ja té aquest punt de diferenciador que fa que s'activi una altra cosa.
2: Ben
0: no?
2: Bé, sí.
0: I passar amb els joves i passar amb les persones més grans, vull dir que això és innat, en certa manera. Les sessions com són? Com es desenvolupen? En feu vàries durant el curs? No recordo com ho acabeu de fer, això.
1: Són mensuals.
0: Mensuals,
1: sí,
0: mensuals. Un cop al mes.
1: Sí.
3: Bueno, a veure, a vegades hi ha centres als que anem dues vegades al mes.
0: D'acord.
3: Depèn una mica del calendari, no?
0: Val.
3: És a dir...
1: D'una a dues al mes.
3: D'una a dues al mes. A la biblioteca, com a molt una.
0: Val.
3: Intentem anar almenys una vegada al mes. I si no, a les residències també com a mínim una. Però en algun cas, depèn una mica de com vagi
0: Val.
3: El calendari,
0: pues
3: fent dues sessions.
0: D'acord.
3: No?
0: D'acord.
3: Vull dir que intentem que totes les setmanes els alumnes una sessió la facin al centre, perquè
0: Val.
3: Han de preparar totes les activitats i decidir què fan i demés. I una altra... I un altre dia, això ho fem dijous, i el divendres és quan posem en pràctica, no?
0: I aneu a les residències.
3: Anem a les residències, ja quedem directament
0: Val.
3: Allà amb els alumnes, cadascú... El grup es divideix en dos i sempre doncs, un grup va a dues residències i l'altre grup a les altres dues residències. Val. Sempre les mateixes.
0: Sempre les mateixes.
3: Per conèixer les persones.
0: Clar, clar, clar,
3: perquè
0: clar, clar,
3: si estem contínuament canviant alumnes, residents i demés, al final és de...
0: Sí,
3: no.
0: Sí, sí.
3: La idea és d'establir relacions.
0: Clar, de fer vincle.
3: Vale? Entre vincle entre alumnes i,
0: sí, sí, sí,
3: i residents.
0: Clar, sí. I ells esperant aquest dia, suposo, no, Cristina?
2: I tant, sí, sí, sí. De fet, algun dia hi ha hagut algun imprevist de que no, no, els alumnes no han pogut venir. Després, bueno... Els hi sap greu, sí, sí, però bueno, també són conscients.
0: No, home, clar, que... és obvi. Com és la jornada? La podem explicar? No sé si la Carme o la Cristina, és a dir, com és aquest dia, eh? Allò, com és el dia, com comença, com arriba, com es desenvolupa? Allò, conèixer aquesta part pràctica, eh?
3: Bueno, de fet, el que nosaltres arribem a les 10:25, se suposa que és l'hora d'entrada a la classe, no? Mm-hmm. Quedem a la porta dels diferents centres. En aquest cas, aquest any, ens hem encarregat dues professores, una, bueno, Susana o Andrea, i jo, vale? Llavors quedem allà amb els alumnes, i quan realment estan tots els alumnes, que no són 10:25, són les 10:30, com a poc, entrem, i ja pues, comencem a saludar, pues, ja ordenat una mica, també depenem una mica del tipus d'activitat, organitzem una mica l'aula, no? O sigui, o canviem taules, o no, depèn una mica, i bueno, la majoria de les vegades ja estan, els residents ja estan asseguts, ens estan esperant, però sí, literalment, sí, sí, ens estan esperant, i d'altres al centre de dia, clar, van arribant, però bueno, en principi cap a les 10:30 estan tots. Val. I a partir d'ahir ja som, o sigui, jo soc merament observadora, a vegades puc comentar alguna cosa, però la meva feina és observadora, i són els alumnes els que ja presenten l'activitat i decideixen, no?, què és el que fa.
0: Val.
3: I això, clar, normalment a un quart d'una, més o menys, la classe en teoria acaba a les 12:20, però evidentment ja els avis cap a les 12 ja comencen a estar una mica més cansats, o també doncs ja venen pues, amb les hidratacions, no?, amb el suc, el iogurt, o no sé, no? I llavors ja quan comencem una mica a acabar les activitats. Després sortim a fora i el que fem és un intercanvi amb els alumnes, com ha anat, una mica general, pues, els problemes, no? O sigui, jo he vist alguna cosa que no m'ha agradat, o que he vist que estan una mica passius o apàtics, i ostres, intenteu, no? Ho comentem una mica així en general, no?
0: Sí, sí, sí.
3: I ja després, ja, pues, evidentment, ja marxa,
0: i
3: quan a la segona sessió ja sí expliquem una mica, fem una mica de feedback sobre com ha anat.
0: I les activitats com són? És a dir, com s'involucra el llibre? Són lectures?
3: De tot.
0: De tot, eh?
3: De tot. Últimament el que costa més és la lectura, per exemple.
0: Ja.
3: Vale? Ja dic que entre que els alumnes no acostumen a llegir, no? I els, a vegades els dius, bueno, pues anem a, no sé, pues hem parlat alguna vegada en treballar pues, la biografia de l'Àngel Guimerà, per exemple, no? Quan es va celebrar fa dos anys. No sé. Vale? O el Pau Casals, o... Pues, però això costa molt, vale? Per tant, ells van sempre a activitats més pues, de tipus de jocs de taula, o també fins i tot jocs que creen ells, no? Pues, amb material reciclat, això sí, eh? Pues, no sé...
2: Bueno, tallers de carnestoltes, de Nadal...
3: Bueno, evidentment, celebrem sempre totes les
0: festes
3: del calendari.
0: Moltes,
3: això, sí. Això per descomptat, és a dir, perquè a més és molt atractiu, no? I impliquem més a les persones, no? Al resident, sobretot perquè sempre parlem una mica... com vivien ells el Carnestoltes, no? O el Carnaval, quan eren petits, o com vivien la Castanyada, no? Quines activitats feien, quines... què menjaven, no? Vull dir, aquestes coses que amb el temps ha canviat.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Per nosaltres era Castanyada. Els alumnes d'avui no els diuen Castanyada.
0: No, Halloween. No? Halloween.
3: I a l'hora de preparar activitats, pues, el fantasma, és la carbassa, i sense això, diu, però bueno, i la cançó de la Castanyera, no?
0: Bueno, que intercanvi generacional.
3: També és bo, no? També és bo, doncs, sí, parlar una mica de totes aquestes activitats que són noves, i també és atractiu per a les persones, no?
2: I
3: per als residents.
2: Sí, sí.
3: Jo crec que els hi agrada,
2: sí,
3: no? I, bueno, sempre és això. Són les festes i després activitats d'estimulació cognitiva, pues, per treballar la memòria, l'atenció, de psicomotricitat, de fina, grossa, vull dir, una mica de tot.
0: Clar. És això, si dèiem que els alumnes persegueixen en el fons doncs, un objectiu pedagògic, perquè fa a les persones grans també, no? Hi ha un objectiu que ara dèiem, no? de manera cognitiva, d'estimular certs hàbits, etc. No, Cristina, una mica per aquí, també?
2: Sí, sí.
0: Sempre hi ha aquest recurs... De fet, vosaltres treballeu en el vostre dia a dia.
2: Exacte,
0: també dia,
2: sí, sí, sí. Clar, per nosaltres també és favorable, no?, que vinguin bueno, els alumnes per seguir treballant el que nosaltres treballem, però des de la seva perspectiva. I sí, i realment veiem que, sobretot, el nivell de l'experiència que van assolint sessió rere sessió els alumnes, sobretot, de que potser al principi no saben gaire com adaptar les activitats o... com interaccionar fins
0: clar,
2: i tot amb la gent gran.
0: A vegades, no?
2: Com... Sí, sí. Doncs veiem que sessió rere sessió realment van millorant, van adquirint més eines i també el conèixer també amb el vincle aquest que dèiem, amb el vincle afectiu.
0: Clar.
3: Sí, clar, tots els materials són adaptats, és a dir, nosaltres, o reciclat, perdó, bueno, adaptats i reciclats, no? És a dir, si preparen algun joc, si preparen... Pues dic, un puzzle o qualsevol cosa d'aquestes, vull dir, tot és reciclat, no? I a més, fer per ells, per tant, més gran, amb peces més grans, i moltes vegades, quan finalitzen les sessions, pues a vegades han dit, ostres, si us voleu quedar això per treballar-lo, i es queda allà, vull
0: clar,
3: dir que no...
0: Molt bé, fantàstic. Molt bé.
3: Bueno, està bé.
0: Està bé, i... La part de la biblioteca, ara sí, intentar apropar el servei als més joves i als més grans.
3: Sí.
0: Clar, allà, sobretot la part important, que és una mica la tria del material,
3: sí,
0: no? Que feu una mica vosaltres.
3: Sí.
0: Amb consens, no em consta, però hi ha una primera tria que feu vosaltres.
1: A veure, el tema és que al principi de curs sempre fem una sessió de formació a la biblioteca perquè els alumnes cada any canvien, són nous,
0: clar,
1: i llavors el que comentàvem, els hi expliquem una mica des del funcionament de la biblioteca, com tenim ordenats els materials dins de la biblioteca, quins materials poden ser més favorables per a les persones de les residències, doncs que intentem, sabem que a la Muntanyeta hi ha una senyora que li agrada molt la lectura de novel·les, doncs sempre li posem novel·les per a la senyora Josefina. Després, doncs intentem que siguin llibres, que si tenen la lletra, tinguin la lletra gran, o que no tinguin molt de text, que predomini la imatge, llibres infantils de coneixement, que són preciosos, que són per totes les edats, doncs que recorrin aquest tipus de materials,
0: clar,
1: també, revistes, pel·lícules i música. Sobretot el que posem és això.
0: Val.
1: Jo els explico al principi del curs i després són els propis alumnes que venen un cop al mes a la biblioteca a fer la selecció de materials per portar a les residències i que ells les puguin gaudir durant tot un mes.
0: Val,
1: després
0: val,
1: hi ha llibres que a les residències els interessa més i se'ls continuen quedant i d'altres que tornen a la biblioteca pel següent mes tornem a fer el mateix.
0: D'acord.
1: Llavors els alumnes a vegades també recopilen recomanacions o peticions.
0: Clar, del que van recollint de la sessió.
1: De la sessió, jo què sé, si hi ha una senyora pues, que, per exemple, és de Huesca, pues, jo què sé, doncs buscar algun llibre de Huesca de la biblioteca perquè ella pugui recordar, oi, els seus orígens.
0: Clar.
1: O li agraden les pel·lícules de la Marisol, no sé, per posar un exemple, doncs d'agafar pel·lícules de la Marisol. Vull dir que es van construint mica en mica.
0: Això, que és viu, aquesta tria, aquesta selecció és viva,
1: sí,
0: amb tots aquests elements que ara dèiem i que van completant, no?, aquestes maletes que després se'n van cap als propis centres a través d'aquest voluntariat.
1: Correcte.
0: Justament, i aquesta
1: altra... Correcte, de rehabilitació comunitària.
0: Correcte, que s'encarreguen de portar física aquests elements cap allà.
1: Sí. I després també hi ha l'altra poteta que avui no tenim l'Anna Bo, que normalment ens acompanya també, que són els alumnes de l'IFE, també de l'Institut Andreu Nin, amb el tema dels jocs de taula, que funciona de la mateixa manera. Venen un cop a les residències, venen un cop al mes, si no m'equivoco, i també venen a la biblioteca, agafen els jocs de taula, se'n van a les residències, fan aquesta sessió de jocs de taula i els tornen. Vull dir que les residències són com a destinatàries una mica de dues activitats mensuals a través del projecte XL la lletra gran.
0: Molt bé.
1: La que fan amb els alumnes del cicle formatiu i la que fan amb els alumnes de l'IFE.
0: Fantàstic.
1: I després sempre hem anat incorporant en els darrers anys pues, una visita cultural pel municipi, que aquest any ja les hem fet.
3: Sí,
1: i sí, Laura ens ha fet una explicació fantàstica sobre Pau Casals per commemorar el 150
0: aniversari.
1: Sí.
3: Sempre l'òrgan, no?
1: Van
3: sentir-ho, no?
1: També va parlar de l'orgue dels 250 anys, també de l'orgue del Vendrell. O sigui, sempre intentem treure també els avis de les residències, clar, perquè per ells això em sembla que és molta vida.
2: Sí, sí, just avui abans de venir he fet una mica de deures i he preguntat als pacients què tal les experiències, no? Perquè, clar, jo puc fer-me la meva opinió, però si no els hi preguntem amb ells...
0: No, està clar, molt bé.
2: Doncs, per això, que sortir és fabulós per ells, realment. Clar. Ho esperen amb candeletes, sí, ben bé. Sí.
0: Per això, trencar una mica
2: la rutina, fins i tot que els hi toqui el sol, també.
0: Veure cares noves.
2: Allà tenim un pati, també surten, però no és el mateix que passejar pel centre, com quan feien abans... Mm-hmm. Sí, sí.
0: No, està clar.
1: Clar, també fem els portem de visita un dia a la biblioteca, també, i ara farem les cloendes, que sí. Estem a punt d'acabar el curs, i aquest any les farem a l'esplai de gent gran del Tívoli, ens ofereixen l'espai i les seves instal·lacions per poder fer les cloendes allà.
0: Molt bé. I com seran? Alguna cosa així festiva?
1: Bueno, són els alumnes els que s'encarreguen de dinamitzar aquesta sessió.
3: Sí, el que sí que hi ha, clar, la meva companya i jo, doncs, anem tirant fotos de cada sessió, i el que sí que intentem és que elaborin, no? Doncs com un petit vídeo amb imatges de totes les activitats que han fet al llarg del curs, uh-huh, i ho presenten allà, no? I clar, per als avis molt agraït, mira, no? Vull dir que, bueno, està bé, no? Això és una de les coses que sabem que hi serà. Va. La resta, doncs, depèn una mica dels avis. Sempre acabem amb música, uh-huh, en algun cas en coca, això ja depèn. I sí, és molt atractiu. També impliquem molts els alumnes en aquestes sortides perquè són els que s'encarreguen de traslladar de les residències als diferents centres, no? Als diferents espais, als residents, no? Wow. És a dir, els alumnes van a la residència, agafen les cadires de rodes i anem pel poble, vale, passejant, perquè no tenim
1: sense aquestes mans,
0: no podrien
1: sortir. Clar,
3: mm-hmm. Alguna vegada havien fet la cloenda a l'institut, però és impossible, és inviable, perquè no hi ha transport, no hi ha transport adaptat, i és impossible. Per això hem buscat aquest any, pues, l'esplai, que està a mig camí.
0: Sí, està centric. Fantàstic. Mm-hmm. Doncs bé, serà la culminació d'aquest projecte XL Lletra Gran d'aquest curs, perquè aneu per cursos, també vosaltres,
1: sí, 18, sí, sí.
0: El que serà aquest curs 2025-2026.
1: Correcte.
3: Apagarem les espermes, no? El pastís.
0: Exacte, ja es fa gran, i el projecte ja es fa ja majoria d'edat, ja, sí, perquè fa el projecte. Pues molt interessant, i per això sempre ens agrada, doncs, explicar-ho i en certa manera també reivindicar-lo, no? Torno a dir, no? Aquesta feina que es fa des d'aquestes diferents parts, i que sempre ho dic, a vegades queden una mica com invisibilitzades, perquè, són els vostres dies a dies, és lògic, però que, evidentment, a vegades es passen de llarg a la gran majoria de gent, i que és important conèixer-les, perquè tenen una importància fantàstica.
1: Sí, sí, per les persones grans, jo crec que, jo sempre ho dic i no m'encanso de dir-ho, que estan més invisibilitzades.
0: Correcte.
1: I que hem d'intentar fer tot el possible per...
3: Que participin, sí, que encara tenen vida.
1: Pel
3: no?
1: seu benestar, manera, perquè, no? bé, no sempre ho dic...
3: Han de dir coses encara,
0: sí,
3: no?
0: Home, sí, tant que sí.
3: I jo crec que és important.
1: Els hem de cuidar.
0: I tant que sí. Doncs per molts anys més.
3: I tant.
0: Gràcies per venir. La Laura, la Cristina, la Carme, de veritat, un any més.
1: A tu, Pere.
0: I ens retrobem l'any que ve, com a mínim,
1: però... I molts més,
0: exacte,
1: ja ho veurà.
0: Però esperem també retrobar-nos en altres punts i altres espais d'aquest racó.
1: Segur.
0: Gràcies, Laura.
3: Gràcies.
1: Gràcies.
4: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programma normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, da non perdere.
6: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 10, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'atura des d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Escoltem ara Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, on tots dos s'han mostrat poc esperançadors per a aquest futur de les negociacions.
8: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
9: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
7: Tot plegat quan aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tota Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats l'eleven al 70%. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de 200, on un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han cès alguns dels partits de l'oposició. En mobilitat, hores d'ara, es van aixecant els talls a la B23 a Sant Just, direcció Barcelona, per les protestes dels docents que tallaven la via. Malgrat això, encara es registra circulació densa en aquest punt en ambdós sentits. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I en esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Segona part, després d'actualitzar les notícies com pertoca en aquest butlletí de les 10, això, enfilem la segona hora de programa, avui que és dimecres, 13 de maig, edició número 3.967. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. 4 minuts que passem justament de les 10... I més qüestions i més coses previstes. Cada 15 dies aquest espai sobre motivació, aquesta motivació diària, vivencial, habitual, en psicologia positiva, tot allò que ens explica i ens aporta la Isabel Saracier, que ens torna a acompanyar en directe. A banda d'això, també ja secció habitual, a més, un espai compartit entre ràdio i televisió, com és el Connecta 14. Connecta 14 en format ràdio, un espai elaborat pels serveis informatius d'aquesta casa amb la Sílvia Martínez al capdavall. A banda, perfilarem una mica més l'agenda, l'activitat cultural. A les 11 actualitzarem les notícies i encara ens quedarà tercera i última hora. En aquest punt, cada setmana com a ruga literària, per conèixer els escriptors i les escriptores que formen part d'aquesta entitat. I també tindrem una bona estona per la participació i les trucades. Doncs va, molta cosa a fer. Seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa únic de tots.

0: Isabel Saracier, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Pere.
0: Què tal, com va?
1: Mira bé. Em sembla que heu canviat la música ara de capçal... De...
0: Anem canviant. Tenim diverses d'així de recurs d'introducció de seccions i anem canviant.
1: És que jo estava esperant la musiqueta
0: sí,
1: i...
0: Sí, potser aquesta sí, no la traia posat mai amb tu, aquesta.
1: No, em sembla que no l'he sentit mai, per això que sempre he sentit la mateixa.
0: Clar, mira, tenim... aquesta potser és la que tu més coneixes, que potser també posa molt, aquesta. Ara sí. També tenim aquesta. En tenim diverses, anem alternant.
1: Està molt bé,
0: anem alternant.
1: S'ha d'anar canviant
0: i tant.
1: Una miqueta.
0: Molt bé, Isabel, sempre amb aquesta intenció quinzenal de conèixer aquests capítols en motivació, sempre buscar aquests punts de superació, superació emocional, benestar emocional, etc.
1: Sí. Uh-huh. I autoconeixement, també,
0: no? És veritat.
1: Hi ha tantes coses a conèixer
0: sí.
1: d'un mateix.
0: Uh-huh. És curiós, que a vegades no ens acabem de conèixer ni a nosaltres mateixos,
1: clar,
0: no?
1: És que, a veure, pretenem conèixer...

0: no? Inclús crec que és saludable, eh, tenir pors, no?
1: Clar,
0: en principi...
1: això és un punt del que jo volia parlar, no? Perquè hem de tenir por, hem de tenir les pors que, hem, que hauríem de tenir, que hem de tenir, com per exemple... Ara diré coses fortes, no? Però imagina que se'ns crema la casa. Doncs en aquell moment tenim por i la por ens farà córrer, ens farà sortir corrents o anar a buscar aigua o treure a les persones estimades, no? Que hi ha allà dintre, o els animals, les mascotes. Vull dir que quan és una emergència o una urgència, pues clar que sí que s'ha de tenir por, perquè la por és la que ens fa salvar la vida, no? A vegades no es pot salvar la vida, potser, perquè l'accident és molt, molt greu, però normalment, fum, sí. Sortim corrents, no? Una por, no?, que jo a vegades deia, no tinc por, quan era joveneta i anava, fèiem senderisme, ens posàvem al costat d'una vessant, d'una... una part de la muntanya que baixava,
0: sí.
1: jo no tinc por, i els altres, com que no tens por, però si rellisques ja veuràs, però vull dir, jo em feia la valenta, no? Però dic, mare meva, quines coses que es fan també, no?
0: Sí.
1: Però reconec que això fa por, posar-se molt a prop del barranc, doncs compta també, no?, pels que fan senderisme.
0: Clar.
1: Bé, el cas és que la por s'ha de tenir d'una manera lògica. Lògica. Els fills, no?, si es fan mal o tenen una malaltia, doncs corrents, anem al metge. És que, a veure, tinc por de que tingui alguna cosa, doncs va, doncs, tots correm-hi, no? Però normalment, si nosaltres anem calibrant una miqueta les... Estaria molt bé fer una miqueta de llistat de les nostres pors, cada un, perquè quan les mirem a la cara, quan les llegim, quan ens posem, vull dir, a mirar-les, a llegir-les, a veure, doncs, a inspeccionar tot el que ens passa, llavors comences... a pensar, no?, i dir, ostres, jo estic fet també, o estic feta d'això, no? Resulta que jo tinc aquestes pors i mai m'he posat a llegir-les, a mirar-les, a veure què és el que tinc, què és el que em passa pel meu cap, no? Jo trobo que sí que de tant en quant també ens hem d'enfrontar amb elles, perquè hi ha una frase molt maca que diu, a darrere de les teves pors estan els teus somnis.
0: Aix.
1: Per tant, si ens en passem la vida, ens passem la vida donant l'esquena a les pors, resulta que no li donarem valor o no podrem arribar tampoc als nostres somnis, perquè la por és el que es posa al mig perquè no puguem fer res de lo que a vegades volem o desitgem de veritat,
0: sí.
1: Aquell somni que tant desitgem i que tant volem lograr, no? Llavors, una altra cosa que jo volia comentar és que tenim por també perquè no confiem en nosaltres. Això és un altre, no? El no confiar en nosaltres, això també ens ho hem de mirar, a veure per què no confiem, si és que no confiem,
0: hi ha gent que
1: pot confiar. Però a vegades què passa, no? Que et penses que totes les persones de l'exterior teu ho fan millor, et tenen més que tu, i un, amb la seva baixa autoestima, sempre es queda com minvat, es queda com més a baix, perquè es pensa que els demés són millors. Vull dir, jo suposo que tots això ens ha passat una miqueta a l'adolescència, sobretot, no? Que bueno, que sempre veus aquella noia, doncs, millor que tu, aquell noi millor que tu, que en sap més, que treu més bones notes que tu, per tant és millor. És millor que tu. Clar, els pares a vegades també, no?, pues ens fan veure, és que si no aproves, què passa amb tu, no? A vegades són aquestes coses que ens fan no acabar de confiar en nosaltres, no?
0: Val.
1: Perquè pensem que els demés, pues, són millors que nosaltres. Doncs no, hem de pujar aquesta autoestima, perquè quan ens pensem que som pitjors que els demés, llavors també què ens passa? Doncs que ens venen les enveges, ens venen...

0: la gelosia, la por també, sí, perquè sí. Ai, si jo no sóc tant com l'altre, tinc por de fallar, no? Tinc por de no demostrar lo que els altres volen de mi, no? Uh-huh. Llavors, clar, doncs més val de que pugem el nostre llistó, pugem l'autoestima, i d'aquesta manera nosaltres no tindrem aquestes enveges que podem tenir, que tot això també doncs, degrada molt el que són les comunicacions entre les persones, no?
1: Val.
0: I per tant, si hi ha por a la comunicació, doncs sempre es repeteixen les mateixes històries. Si tu en aquella persona, en aquesta circumstància, li tens por a tot el context, sempre acabaran passant les mateixes coses. Yeah. Acabareu discutint-vos, i bueno, i a vegades coses pitjors, no?
1: Sí.
0: Per tant, hem de, al final, jo crec, confiar. A mesura que va passant la nostra vida, hem de fer una gran lliçó, hem de prendre encara una gran assignatura, no?, que és la de confiar en nosaltres, perquè nosaltres en realitat fem les coses el més bé que podem i el més bé que sabem. Per tant, no fem les coses malament perquè volem.
1: No,
0: jo
1: no,
0: crec,
1: no, no,
0: no sé.
1: Crec que no.
0: Jo crec
1: o no
0: que
1: hauríem, no.
0: No hauríem, almenys, no? Home, a vegades sí que hi ha gent que posa cullerada,
1: sí, sí.
0: Perquè hi hagi mala maror, no?
1: Uh-huh.
0: Però, bueno, normalment la gent del carrer, vull dir, tots al treball anem fent, tots a la família anem fent, no? Per tant, vull dir, quan nosaltres anem fent, vol dir que tenim ganes de millorar,
1: uh-huh.
0: O almenys estar, diguéssim, en una manera, en una línia que estem, pues, bé, no?, amb línia recta i tot va fluint, no? Però, a veure, és el que jo, diguéssim, ara aquí jo diria, no?, que confiem cada vegada més en nosaltres mateixos, perquè això ens portarà a no tenir enveges, a no tenir gelos dels demés, no?, i a vegades això també porta ràbia, perquè frustració, i llavors, doncs, clar, tot això ho hem de mirar. La por, també ara un altre punt, és totalment mental. Això no ho pensem gaire nosaltres, eh? Perquè la por no està fora.
1: No, és un estat mental, no?
0: Si mirem una miqueta, no?
1: Sí, és cert.
0: La por no està fora.
1: No,
0: home,
1: no.
0: Potser les pel·lícules de por, no? Sí, està fora, sí. Però normalment, a mesura que anem nosaltres vivint o que va passant el dia, no hi ha res que ens faci por, que faci por. Simplement la por, el que la portem és nosaltres incorporada,
1: sí. Sí, sí, sí,
0: a la nostra ment. Pensem-ho això també, no? Llavors nosaltres som els que fabriquem la por. La fabriquem, però...
1: A cabassos,
0: perquè moltes vegades la ment és que a més a més l'amplia, la
1: sí,
0: por.
1: Sí.
0: Mira, doncs ara avui et faré la Santíssima i veuràs com avui te la faré passar grossa. Per tant, ja sabent que nosaltres som duals, quan hi ha aquesta por, vol dir que també hi ha una altra part en proporció de lo que estàs tu passant de por, hi ha una altra part dual que hi ha felicitat, que és la felicitat. Per tant, busca, o sigui, fes un salt, perquè és que t'està esperant també la felicitat, no? Sempre va en proporció. Si tu estàs sentint por, doncs segurament que hi ha una gran felicitat també que t'està esperant. Llavors, som nosaltres els que al final hem de desitjar-ho. La por està a la ment i la felicitat està al cor. Jo diria que està al cor, no sé, no ho he llegit mai, però jo m'imagino que la felicitat està al cor, no?
1: Sí.
0: I clar, doncs llavors hem de, en comptes de pensar amb la ment, hem de pensar amb el cor. Què vol dir això? Bueno, doncs no veure tanta cosa negativa des de la nostra ment cap a les coses, perquè com més veiem negatiu, més jutjarem, més ens amargarem, la veritat. I llavors, clar, jo també a vegades penso, no?, que la deixem mirar, deixa'm mirar perquè avui estic una miqueta despistada.
2: No.
0: Res, que a l'hora de l'adversitat no passa res de lo que, això, que a l'hora de l'adversitat o a l'hora de... No vull dir a l'hora de l'adversitat, que moltes coses de les que nosaltres...
2: Sí, tenim, de les preocupacions, no?
0: Sí.
2: O de preocupar-nos per certes coses que mai acaben passant.
0: Que mai realment acaben... Això és el que jo volia dir. Uh-huh. Que moltes coses de les que nosaltres pensem, doncs, que sapigueu que no acabaran passant.
2: Sí, sí,
0: o sigui,
2: sí.
0: Per exemple, ara mateix, doncs, podem pensar, ai, quan tingui 80 anys, no?, com estaré, potser estaré malalt, potser estaré malalta, em passarà això, estaré sol, uh-huh, estaré sola. Doncs, encara, penseu una cosa, que encara que això passés, que et quedis sol o et quedis sola, el més segur que en la teva ment o el teu cor haurà canviat la manera de ser o de pensar, i el que trobaràs davant d'aquesta adversitat, et trobaràs bé.
2: Uh-huh.
0: Et trobaràs bé.
2: Sí.
0: O sigui, el que nosaltres pensem tan dolent, pot ser que al final, sí, no passi res de lo que estem pensant.
2: Sí, inclús crec, jo algun cop ho havia escoltat, que inclús hi havia un tant per cent ja marcat, és a dir, que estava estudiat, que hi era un tant per cent molt elevat, eh? Jo no recordo si era un 80 o un 90% de les preocupacions que tenim al llarg de la vida mai acaben passant.
0: Mai acaben passant.
2: Mai acaben tenint lloc aquelles preocupacions, i que a vegades ens han limitat. Perquè és el pitjor de les pors, que ens portin a limitar-nos, no, suposo?
0: Clar. I llavors, clar, ja... Quan has dit de tant per cent?
2: No ho recordo, eh? Era un tant per cent
0: ja ser, ja
2: molt elevat, eh? Però,
0: sí, sí.
2: És a dir, que...
0: Entre un 80 o
2: sí, sí, sí,
0: un 90%,
2: de
0: no?
2: De possibilitats d'aquest patiment o d'aquelles circumstàncies que tu sempre penses que no acabaran passant i que no passen.
0: I
2: és a dir,
0: no passen.
2: Ho fem al revés, que el percentatge que arribin passant és molt petit.
0: És molt petit.
2: És que no val la pena, vaja, preocupar-se per moltes de les coses que ens preocupem en el dia a dia i al llarg dels anys.
0: Sí, sí, sí. I llavors, clar, imagina't aquesta ràdio,
2: clar.
0: Aquesta ràdio, avui se me'n va el micròfon cap endarrere.
2: Sí, els auriculars.
0: El micròfon, els auriculars. Doncs ara imagina't que arribis, per exemple, a estar sol, no? Uh-huh. Perquè molta por tenim de quedar-nos sols,
2: sí,
0: les persones.
2: Sí,
0: sí, però ara potser tu et penses, ai, pues, si em quedo sol als 80 anys m'agafarà ansietat, estaré uh-huh molt malament, però no pateixis, perquè igual et passa que acabes estant sol i tal, no? Però hauràs creat unes defenses que ho podràs suportar-ho i ho podràs portar-ho endavant, no?
2: Clar.
0: I llavors és això que tu deies, aquest 80-90% que no acabarà passant.
2: Uh-huh.
0: I això ho tenim que tenir també molt, molt, molt clar, no? Perquè uh-huh trobo que s'ha d'anar sabent tot això. I després jo també, el que he anat, segons jo, he anat inspeccionant i tot, i el que he anat jo veient, que totes les coses... Mira, avui estic una miqueta... No sé què em passa. Ah, sí, que el que ens fa patir,
2: uh-huh,
0: el que ens fa patir, no li hem de fer cas, perquè és una cosa totalment mental.
2: Sí.
0: Per tant, deixem-ho córrer i anem a un fet potser més millor.
2: Uh-huh.
0: Una cosa que va molt bé per la nit és programar el dia següent.
2: Uh-huh.
0: Per exemple, quan ens anem a dormir, doncs està molt bé que anem programant i anem dient com volem el dia que vindrà uh-huh després. I llavors una manera és, per exemple, mentre t'estàs adormint, dir-te... doncs demà serà un dia perfecte. Demà serà un dia perfecte.
2: Val.
0: Demà, això mentre t'estàs adormint, que encara estàs, diguéssim, despert.
2: Aquest punt de vetlla, sí.
0: Aquest punt, sí. I llavors, demà serà un dia perfecte, estaré tranquil·la, estaré tranquil, estaré superrelaxat, tot el treball anirà bé, anirà perfecte. Llavors aquesta és una manera d'anar calmant el nostre subconscient, aquest que sempre està...
2: Que vol
0: informació, en realitat. I llavors li hem de donar bona informació, no? I si li donem aquesta informació, el dia següent, el més segur que ens despertarem i direm, que bé que estic, un dia perfecte. Avui tindré un dia perfecte. I és perquè tu t'ho has programat la nit passada.
3: Val.
0: Això sembla una tonteria, però no ho és, perquè hi ha molta gent que per lograr els seus somnis ho fan. O sigui, per la nit, quan estàs mig adormit, que aquesta ment no està viva, no està tan... doncs en aquest moment, com que està com atontada la ment, doncs llavors tu pots parlar amb el teu veritable ser. Amb el teu veritable ser, que és el que en realitat vol les coses bones per tu, no? I llavors jo trobo que també val la pena, perquè a vegades els somnis es logren i a vegades no es logren. Llavors, per què no es logren? Doncs perquè potser no ens hi hem posat.
2: Ja.
0: No ens hi hem posat. I llavors, és que jo al final, mira, no m'he pogut dedicar doncs a lo que jo volia. Sí, però tu has fet algo que has fet, has estat sempre treballant amb una cosa que no t'ha agradat, per què no has fet uns estudis, per què no has fet pues, potser més entrevistes de treball, o per què no t'has dedicat tu a estudiar per la teva compte, per anar cada vegada més confiat i amb més seguretat en l'àmbit que tu vols desenvolupar. Bueno, a vegades doncs potser ens adormim, entre cometes, i no ens dediquem de veritat a lo que nosaltres volem. Llavors també un altre punt seria ser feliç sota la pluja. O sigui, no esperar que passi la pluja, la pluja. Em refereixo a la pluja emocional.
2: Sí.
0: O sigui, ser feliç durant també quan plou a la nostra vida, quan ens està caient un xàfec d'aquells morrocotuts, no? I bé, doncs també podem anar-nos educant a nosaltres mateixos quan estem amb problemes i amb adversitats. També en aquest moment és important escriure, per exemple, pels matins, quan la casa està buida, quan vull dir que estan dormint, o per les nits, abans d'anar a dormir, escriure totes les coses positives que tu vols i també donar-les per fet. O sigui, si tu, per exemple, vols estar tranquil o vols que se solucionin els teus problemes, escriure el problema ja solucionat. Per exemple, si tenim problemes econòmics, no? Doncs escriure que ja està solucionat el problema, que cada vegada tinc més cèntims, cada vegada vaig millor econòmicament, sense nombrar la problemàtica econòmica, sinó simplement que cada vegada vaig millor econòmicament. Cada dia guanyo més cèntims o puc arribar a final de mes, no? Llavors, si tot això ho anem fent durant quan ens cau aquesta pluja de manca econòmica, doncs també això ens va a nosaltres canviant i per tant ja no veiem tant el problema tan fort, no? I no sé si tu vols dir alguna
2: cosa. No, més o menys crec que hem anat descrivint tots aquests processos, la por que té aquesta part negativa, d'invalidar, de no deixar-te fer certes coses, de una mica lluitar pels teus somnis, però també el que dèiem al començament, que és aquesta por que, entre cometes, que té un caràcter positiu, si el pot tenir, però almenys està alerta, no?, i de motivar-te, que és el que busquem en aquesta secció, i sempre aquest punt que s'ha de tenir també i que ens fa reaccionar. no? Que
0: s'ha de reaccionar.
2: Els extrems sempre són molt negatius, i tenir molta por és negatiu, i no entrenar-ne gens també és molt negatiu, així que sempre el camí del mig és el camí, o és el millor dels camins, eh? També de manera psicològica, de benestar emocional i de salut mental, en certa
0: perquè
2: manera.
0: Perquè quan estem malament, que ens cau aquesta pluja, no?, emocional, un bon xàfec, és que, clar, també hem de pensar que hi ha l'altra part d'Oval, que ho he dit abans, perquè això ho s'ha de repetir, eh? S'ha de repetir, perquè és que no, quan estem en ple xàfec, doncs no, és que no se'ns ocorreix pensar en positiu, perquè és que clar, és que ens ve aquest problema tan gran, no? Però llavors hem de fer l'esforç de sentar-nos cada dia, meditar una miqueta, escoltar música tranquil·la, el que sigui, escriure poesia, anar a fer esport, sobretot, i també l'escriptura creativa, que és una cosa
2: que és una molt
0: bona
2: eina.
0: Molt bé. A mi em va molt bé.
2: I també, arribats al cas, que puguin contactar amb professionals com ara tu, per intentar ajudar a solventar aquestes situacions o a trobar aquesta manera de perdre por a la por. Que una mica seria...
0: Això mateix, de perdre por
2: a la por, que és el títol d'avui.
0: Em deixes dir una cosa,
2: sisplau,
0: que va dir el Claudio Naranjo, que és, va ser un psiquiatre, escritor, pensador, xilè, molt important. Diu, és en castellà, conocerse a sí mismo es conocer al falso ser, a ese idiota que llevamos dentro que constantemente nos hace sufrir.
2: Vaja, és una bona frase, eh?
0: Així, no. Això és l'autèntico autoconocimiento, no?
2: Sí, sí, sí.
0: És el descobrir aquest que ell diu idiota, no? Que, bueno, que només diu que bajanades.
2: Sí.
0: Bajanades.
2: Sí.
0: I que llavors, quan ja li veus el llautó, aquesta veu que sempre ens està fent patir, llavors és quan ens comencem a autoconèixer.
2: Bé, és una gran frase, una gran dita. Recordes el contacte per poder parlar amb tu, Isabel, fora d'aquí dels estudis de Ràdio Vendrell?
0: Mira, el nostre centre es diu CEMTA i fem psicologia infantil, juvenil, per adolescents, psicopedagogia i logopèdia. Ara mateix hem canviat, estem al carrer L'Ermita, número 8, de Segur de Calafell, i el nostre telèfon és el 637-137.
2: Perfecte.
0: I estem, doncs, pel que vulgueu.
2: Molt bé.
0: Si necessiteu conèixer-vos i entrar dintre d'aquest camí de l'autoajuda, doncs estem encantats.
2: Doncs endavant, fantàstic. Gràcies, Isabel. Que vagi bé, fins aquí 15 dies.
0: Molt bé, gràcies.
2: Adéu.
0: Adéu, adéu.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: I poc, de 11 estem en directe, és la segona part de Calaixera avui dimecres. I més qüestions, seccions habituals que tenim en aquest cas cada setmana, un espai compartit entre ràdio i televisió Vendrell a través del Connecta 14, un espai que busca doncs, diferents temes d'actualitat en els 14 municipis de la comarca i que són d'índole molt variada. Com és el cas, la Sílvia Martínez ha pogut parlar sobre un tema que a priori pot semblar incòmode, però que és importantíssim tenir en compte com són les últimes voluntats.
1: Sentim sovint a parlar del document de voluntats anticipades, de la llei d'eutanàsia, però sabem distingir exactament aquests dos conceptes? Quines són aquestes eines a les que tenim accés als ciutadans i les ciutadanes? I com funciona? Com es pot demanar? En quins casos? En quines situacions? De tot plegat, ens en parla avui al Connecta 14 la doctora Teresa Mateu. Molt bona tarda i moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres per convidar-me.
1: La doctora Mateu és metge de família, però és especialment els darrers anys especialista en les cures pal·liatives i el PADES al Baix Penedès, i també vocal suplent de la Comissió de Garantia i Avaluació d'Eutanàsia de Catalunya. I per aquest motiu l'hem convidat per aprofundir en aquests dos termes. Doctora, si li sembla, comencem parlant del document de voluntats anticipades. Farem un primer bloc sobre aquesta temàtica i després ja parlarem d'eutanàsia i mirarem d'aclarir aquests dos conceptes perquè, com a mínim, la gent tingui una idea més clara de que no és el mateix, tot i que tenen un punt en comú que és decidir sobre la nostra vida i sobre com volem morir o com volem viure els últims dies. Què és exactament el document de voluntats anticipades i per què serveix?
2: Si m'haguessis de dir amb una sola paraula, te diria un regal. I espero que després d'aquesta entrevista sapis per què et dic un regal. Però bé, com que em dones més temps, et diré que el document de voluntats anticipades no és més que una eina on la persona pot deixar per escrit tots les seves preferències en relació als seus valors, de com voldria ser atès mèdicament en el moment que perdés la seva capacitat d'expressar-se, només en aquest moment. Està clar que aquest document dic que és un regal perquè ajuda en els professionals i a la família en un moment donat poder decidir en consonància els valors d'aquesta persona. I sempre dic que no va tant de document, no és un acte administratiu, sinó parlem molt de dignitat, de respecte, d'autonomia, no?
1: Li volia preguntar quina és la importància de que la ciutadania conegui aquesta eina, però ara mateix, posant sobre la taula la paraula dignitat, crec que ja resumeix bastant bé, no? Quina és la importància d'aquest document de voluntats anticipades?
2: Així és, i la ciutadania, clar, jo crec que també la relaciona molt amb la mort. Jo la vull relacionar amb la vida i com volen viure. I malauradament, tots els éssers humans són vulnerables, són fràgils, i això vol dir que de forma sobtada poden perdre aquesta capacitat d'expressar-nos per un accident, per un ictus. Què passa? Si ja és un moment molt dolorós, que s'han de prendre decisions i no s'ha parlat prèviament amb la família, hi ha aquest por afegida de estarem decidint el que ja voldria, i per mi és un acte d'amor pels qui t'envolten, que t'estimen, perquè els hi deixes dit com ho han de fer quan jo no em pugui expressar, i pels professionals, evidentment, també.
1: Desconec les xifres sobre el volum de persones que fan aquest document de voluntats anticipades, que tramiten aquest document. No sé, m'imagino que en els darrers anys, com més informació, doncs, ha incrementat el nombre. Quin seria el perfil de persones que acostumen a fer aquest tràmit?
2: Jo crec que està canviant, perquè com tu bé dius, cada vegada en parlem més i per sort està creixent, però curiosament el gran volum de població que demanava era un perfil molt concret, dones cuidadores, que havien estat cuidadores de pare o mare molt dependents i que diuen, jo així no vull. I és el que els ha generat poder dir, escolta, quan jo no m'ho pugui expressar vull així o vull aixà. Però sí que és cert que gràcies a que, crec que ja fa un any, el Parlament de Catalunya va modificar una mica, que suposo que després parlarem de com fer el document, ho ha facilitat i ha ampliat. Crec que de l'any passat enguany ha augmentat un 57% la gent que fa el document de voluntat anticipades.
1: Estem parlant de dones cuidadores que han tingut molt al seu voltant persones dependents, que saben que han vist aquesta realitat, que no volen que la seva família es trobi tampoc en aquesta situació. Hi ha altres perfils, una persona quan emmalalteix o té una malaltia crònica, una malaltia... En el cas de el que vostè es dedica, les cures pal·liatives, al PADES, no? No sé si aquí també trobaríem un perfil de ciutadans, ciutadanes que volen decidir.
2: Sí, el que jo et diria que probablement el perfil, quan ja estem al final de vida, et diria que ja com a que arribem tard, no? I crec que hem de pensar en el document... quan vaig fer la xerrada al centre cívic em va fer gràcia perquè van posar l'anunci de vora la mànega d'incendis i vaig pensar, ostres, és molt bon símil perquè tenim la mànega d'incendis i no volem que hi hagi un incendi, però per si de cas. Llavors, el document és una mica això, que tot allò que no volen que ens passi, que ens agafi pensats. Jo el tenc fet i de moment sóc una persona sana, no? Per això... no hem de pensar ja en concepte de final de vida, sinó en el procés d'emmalaltir i, sobretot, un perfil que per mi és molt necessari, un inici d'una demència, per exemple. Sabem com progressarà. Quan aquesta persona encara és capaç a l'inici de la demència, és molt important que l'ajudem i ens ajudi a saber què voldrà en un futur. Hi ha altres perfils, com una malaltia neurodegenerativa, per exemple, no? Que són perfils molt clars de que poden perdre la capacitat de decidir.
1: Parlem de com és aquest document. Què s'hi pot incloure exactament en un document de voluntats anticipades? Com es formalitza, també?
2: Va. Parlem molt de document i jo sempre dic que m'agrada molt parlar de converses. És a dir, abans del document, que acaben sent creuetes, no? Ja hi ha hagut un procés de reflexió i si pot ser... Amb tot el teu entorn, perquè siguin coneixedors de quins valors tens, quines preferències tens, perquè en el fons és el que reflexaràs, no? Però a nivell concret, jo puc dir, per exemple, si jo estic en una situació de gran dependència i tenc una complicació, no vull que posin mesures invasives. O sí, o sigui, no sempre són mesures restrictives. És una mica... Quan jo no em pugui expressar, com vull que em tractin? Per més, per menys, m'entens? I com es formalitza?
1: Com es formalitza? Que qualsevol persona que ara digui vull fer-ho, quin és el pas que ha de fer?
2: Va. Hi ha diferents vies, una manera propera, i crec que a mi m'agrada, per mi és la millor, és accedir al seu equip d'atenció primària, sigui la seva metgessa, la seva infermera, el treballador social, i dir que té aquesta inquietud i que ho voldria fer. Hi ha models orientatius, és a dir, hi ha la pàgina de la Generalitat, que hi ha el model orientatiu del document de voluntats anticipades, i hi ha això, com un patró a seguir, també l'Associació de Dret a Morir Dignament també té un model, que això ens orienta, val? Una vegada t'ajuden a formalitzar-ho, en consonància amb els teus valors i preferències, hi ha tres maneres que són legals. Una són davant notari, que sí, el que passa que el procés deliberatiu que pugui haver-hi amb el professional sanitari ja no hi serà, no? Perquè en el fons, sigui el notari, sigui el professional sanitari, que també basta, o tres testimonis, també és l'opció, les tres formes són vàlides i legals. Ara bé, jo que defenso el procés reflexiu, crec que una persona com un professional sanitari te pot acompanyar millor, no? I legalment la seva signatura, l'únic que fa tant notari com testimonis com el professional sanitari, és verificar que tu, quan aquesta persona o quan fas el document, ets capaç i conscient que no verifiques més que això. Ens hem d'assegurar que aquella persona ho fa i lliure de coacció, també.
1: Què garanteix, o qui garanteix que respectin aquestes voluntats i en quin context? Perquè algú pot pensar, el pacient potser ha arribat a un punt de la seva vida en què no pot expressar què és el que vol, com vol ser tractat, no? Amb medicina, al centre on estigui, a casa, on sigui, però la família considera que aquella situació és reversible.
2: És
1: els reversible.
2: Reversible.
1: Però els facultatius consideren que no. Aleshores, qui té l'última paraula per decidir que s'aplica aquell a la voluntat del pacient o no?
2: No t'he explicat que quan fem el document recomanem també assignar un representant. Val? Però es recomana, no és obligat. Però la figura d'aquest representant és clau. Però mai pot substituir el que diu el document. O sigui, el representant l'únic que ha de vetllar és que es compleixi. No és la meva paraula ara, jo el represento, no. El represento per fer palès que el meu pare, la meva mare, el meu amic volia això. Aquesta discrepància es pot donar, però jo crec que amb la comunicació, entenc que aquella persona davant del patiment vulgui pensar que allò és reversible, no?, però el professional sanitari l'ha d'ajudar i l'ha d'acompanyar fent entendre que és una situació irreversible i que si és així, clar, si s'acompleixen els criteris que diu el document, a nivell legal i ètic estem obligats a complir-lo. No és un paper mullat el document de voluntats anticipades.
1: Doctora, per la seva experiència, algun exemple que ens pogués fer veure més clarament com funciona d'algun pacient que en quina situació, com s'ha tramitat, com s'ha fet?
2: Sí, recordo un cas que vaig pensar que bé que hagi fet el document de voluntats anticipades.
1: Aquí és on pensem en el regal.
2: Exacte. Pel professional, pel pacient,
1: per sobretot per la família,
2: en aquest cas la seva dona. Era un pacient relativament jove, 68 anys, amb una malaltia neurodegenerativa que va evolucionar molt ràpidament. I era una persona molt vital, molt activa. I quan se va veure que tot anava com anava, conscient que podria perdre aquesta capacitat, de seguida ens va dir, jo vull deixar clar que vull i que no vull. I en aquest deliberació i reflexió va deixar palès clarament que si es trobava en una situació de dependència i hi havia una complicació aguda, que n'hi podia haver vàries per la seva malaltia, ell rebutjava tractaments que poguessin allargar. Fins i tot va especificar si l'antibiòtic no m'ha de portar. Jo et dic que és important la derivació amb l'equip sanitari. Va arribar aquest moment, hi va haver aquesta complicació. Evidentment, si no ho deixen, haguéssim vist i haguéssim conegut, la medicina pareix que tot ho pot, no? I sempre, vinga, va, i l'antibiòtic, i si no, endovenós, i la ventilació mecànica. Però fins i tot la dona, evidentment fruit de converses, no només de documents, li vaig poder dir, ha arribat el moment que ell no volia. Diu, no, sí, si us plau, que no pateixi, i evidentment fas les eines per evitar el patiment afegit. Però el bonic d'això és que tens després, Sílvia, em vaig trobar aquesta dona i em diu, no saps la tranquil·litat que tinc d'haver fet el que ell volia, dintre la pena, però tinc aquesta. Vull dir que és molt poderós.
1: Clar, de vegades és pensar en un mateix, però pensar també en les persones que tenim al voltant, no? Perquè què passa si no hi ha un document de voluntats anticipades i el pacient no pot decidir?
2: Clar, això ens
1: és una càrrega també, de vegades,
2: exacte,
1: per la família, no?
2: Aquí està.
1: Dubtar què hagués volgut, què no hagués volgut.
2: Exacte, aquí està.
1: Per això de vegades sempre es té clar, però no sempre.
2: I a nivell mèdic també, medicina 2 i 2 no són 4, i el professional sanitari ens ajuda molt conèixer la persona i els valors que tenia. Per això sempre dic, converseu, parleu, encara que no acabi executant amb un document, que sapiguem que... Perquè, clar, no en parlem i n'hem de parlar.
1: I per què no en parlem? Quins mites i quines pors hi ha al voltant d'aquesta qüestió?
2: Bueno, en general, tu ho veus, la medicina tot ho pot, no? Omnipotent, les notícies és que ja han curat el càncer. No agrada parlar de fragilitat, de vulnerabilitat, de malaltia, no? Però és que si en parlem, me passarà. I ja no en parlem de la mort. La mort ja és un tabú, no? I jo sempre dic, bueno, de fet hi ha un llibre que sempre recomano, de la Montse Esquerda, que la va escriure en castellà, diu, hablar de la muerte para vivir y morir mejor. Però vivir mejor també. S'ha present que som finits, ens fa valorar també el que tenim,
1: totalment,
2: no? I jo que acompanyo a molta gent a morir, aquella persona que s'ho ha treballat, que accepta, que no vol dir resignació, sinó accepta, no hi ha un patiment afegit. Patiment sempre n'hi ha, perquè no volen marxar, i la família tampoc, però vivim d'esquenes a la mort, malauradament, i això ens fa patir.
1: hi ha una qüestió cultural i educativa que s'ha d'afrontar tard o d'hora i que s'ha de treballar molt ja des de la infantesa, no? A ser conscients de la mort, que la vida és finita, i precisament això per donar més valor al que tenim. Parlem de l'eutanàsia. Hem comentat al començar que faríem aquests dos blocs perquè quedi clar que parlem de coses diferents. A l'Estat espanyol l'eutanàsia és legal des de l'any 2021. Què implica la llei d'eutanàsia? I deixar clar quina és la diferència d'aquest document de voluntats anticipades.
2: Clar. A veure, l'eutanàsia, el que ha fet aquesta llei és despenalitzar-la, no legalitzar-la, sinó despenalitzar-la específicament en dos escenaris molt concrets, que és una malaltia greu incurable o que a vegades es donen les dues coses, un patiment greu, crònic, impossibilitant, sense expectativa de millora. Però aquí ja no parlem de terminalitat, sinó d'un patiment que no hi ha expectativa de millora. Evidentment és una decisió de la persona, i pot ser en el document, podem parlar d'això, un pot reflectir en quins escenaris voldria eutanàsia. Sí? No és que siguin dues coses diferents, és que si un desitja eutanàsia i està en aquest context, en la seva plena capacitat ho sol·licitarà. El document de voluntats anticipades està pensat per quan tu no puguis decidir, deixar escrit que vols, i entre altres coses pots deixar escrit quan vols eutanàsia, que això també és legal.
1: És a dir, que en alguns casos podria ser complementari, però en el cas de l'eutanàsia sí que no es tracta d'un moment en què la persona no pugui expressar la seva voluntat, sinó
2: no
1: que la
2: pot.
1: Pot expressar-la.
2: De fet
1: l'expressa.
2: Ser. La llei exigeix que per poder sol·licitar eutanàsia has de ser capaç, això és un dels requisits, major de 18 anys i està amb el que diem, nacionalitat espanyola o residència a Espanya més enllà d'un any, i està el que diem el context eutanàsic, que és el que he explicat, la malaltia greu i el patiment. Però has de ser capaç. Si no ets capaç, un altre per tu no pot demanar mai eutanàsia. I l'únic seria el cas del representant, si el document de voluntats anticipades ha especificat quan voldria eutanàsia i està en aquell moment. Sí? No sé si m'he explicat.
1: Sí, queda claríssim. Sentim a parlar també, a banda d'eutanàsia, de suïcidi assistit. Aquest concepte, en què diferiria respecte a l'eutanàsia? O estem parlant del mateix?
2: Te diria que el procés, la llei, és igual. O sigui, els passos a seguir són exactament tots igual. L'únic que en el moment final, que és el que és quan s'administra la medicació, aquí està la diferència. En l'eutanàsia, l'administració, qui ho fa és el professional sanitari, via endovenosa, i quan és el suïcidi assistit, és autoadministrat, evidentment acompanyat per professionals sanitaris, però és autoadministrat, és la diferència.
1: Quin és el procediment que hauria de seguir un pacient que demana l'eutanàsia?
2: Primer de tot és ell triar el que nosaltres diem el metge responsable. Val? Jo vull que m'acompanyis amb això. Després el metge responsable és qui s'ha d'encarregar d'explicar-li com van totes les passes. És una llei molt garantista, molt. Si vols t'explico una
1: sí,
2: mica.
1: Sí, sisplau.
2: Vale. Generalment és una primera sol·licitud en allà on el metge responsable la recull, i a partir d'aquí entra el que se'n diu un procés deliberatiu. En aquest procés deliberatiu és un procés reflexiu d'informació, d'escolta, de veure que realment aquella persona compleix els requisits, no? De capaç, major de 18 anys, resident d'Espanya, i anem a analitzar el context eutanàsic. Però és que la llei també demana que la persona que ho sol·licita ha de tenir per escrit tota la seva patologia, opcions terapèutiques, incloses les cures pal·liatives. Demana que sigui un procés reflexiu. Per què? Que no sigui un impuls, fruit d'un malestar puntual, i per tant se demana que entre la primera sol·licitud i una segona sol·licitud passin 15 dies mínim. Durant aquest temps és el que t'he comentat del procés deliberatiu que diem. Entre la segona sol·licitud també se demana que hi hagi un període mínim de 24 hores per lo que se'n diu un consentiment informat. Tot això és perquè ens volem assegurar que la persona és coherent amb la seva petició. I quan diem garantistes, que a part del metge responsable, després ho valorarà el que se'n diu el metge consultor. El metge consultor també tornarà a verificar que aquesta persona capaç, conscient, context eutanàsic. I no només això, si una vegada el metge consultor fa aquest informe favorable, s'eleva la comissió de garantia, que està assignat un metge, un jurista, que valora el cas. Tot això perquè volem, evidentment, és un procés, clar, màxima expressió d'autonomia, però ens hem d'assegurar que si hi ha una opció que el pacient no ha considerat i que l'ajudi a evitar el patiment que pateix, han d'anar cap aquí, no? Però sense frenar, sense jutjar, escoltant i acompanyant, no?
3: Per tant, aquests mecanismes de control i de garantia són imprescindibles,
2: ja han de ser
3: fonamentals en aquests casos. No fa gaires mesos hi ha hagut un cas molt mediàtic a la vegueria del Penedès d'una jove que demanava l'eutanàsia per la situació en què es trobava, i el debat es va obrir per la negativa dels pares, el tema es va judicialitzar. No s'acostumen a sentir molts casos d'aquesta tipologia, perquè els que transcendeixen són precisament aquests que generen aquesta polèmica, aquest debat, i probablement hi ha molts altres, doncs, que passen desapercebuts i ja està. Quin és el paper que tindrien aquí els metges davant la voluntat expressa del pacient i que els metges avalen aquesta decisió quan hi ha davant l'enfrontament de la família?
2: Bueno, en general, tota sol·licitud d'eutanàsia, el primer que fem com a... jo he tingut la sort de poder acompanyar algú, és mirar l'entorn cuidador per acompanyar-lo també. Val? Jo ara no vull ni puc entrar en aquest cas mediàtic, que aquí la pega, la pena, és la judicialització que se n'ha fet, que esperem i sé que estan canviant una mica aquestes vies perquè no passi 2 anys, no?, quan ja havia passat tot el procés garantista, no?, i es va aturar. La decisió d'eutanàsia és personal. Intentarem que la família l'acompanyi. De fet, sempre intentem que l'impliquin. Però un tercer no es pot oposar, perquè la llei ja ho marca. L'únic que pot aturar el procés és el propi interessat.
3: Des de la seva experiència, com viuen els pacients d'aquesta decisió? El moment de prendre la decisió de què volen a l'eutanàsia?
2: Te diré que la majoria, però cada cas és un món, no? Ho viuen com una alliberació, com una sensació de control, no? Fins i tot hi ha vegades que quan saben que existeix aquesta opció, només saber-ho ja els hi dona tranquil·litat. I no ho sol·liciten, però sé que puc. Per tant, jo et diria que és una eina de control que davant d'un patiment alleuja. Clar que estem parlant de patiment, i de patiment irreversible, i que no hi ha altres opcions per alleujar-lo, perquè, a veure, jo treballo en cures pal·liatives i la meva guerra, entre cometes, és intentar alleujar patiment. Jo no veig com un fracàs l'eutanàsia, ni molt menys. Hi ha aquest debat a vegades, no? Cures pal·liatives, eutanàsia, jo crec que és totalment complementari, no? És una manera de respectar aquella persona, no? Perquè que és una vida digna i que no cadascú tindrà el nostre... Sí. Llavors, el fet de... Jo no ho he de viure com un fracàs. És... Fins i tot, a vegades, en circumstàncies que els símptomes estan controladíssims, tot està molt bé, però jo així no vull viure. No. El sentiment de càrrega, tot això és un patiment personal intransferible, i que el fet de que tingui aquesta opció, que la llei ho permet, jo crec que ha donat pau. En general, ha donat pau.
3: Sobre l'objecció de consciència, es donen molts casos?
2: Sí. Que està bé que hi sigui, no? Som una societat moralment plural i els metges formen part d'aquesta societat, i que, evidentment, la llei ha contemplat la possibilitat d'objecció de consciència d'un professional sanitari, sempre garantint que es compleixi el dret de l'eutanàsia. És a dir, si jo com a objector me sol·liciten jo diré, bueno, jo per les meves creences morals no et puc ajudar en això, però t'adreço un professional, company, que sí que t'ajudarà. O sigui, mai pots dir soc objector i ja no. El que me preocupa és la falsa objecció. És a dir, que no sigui per conviccions morals, sinó perquè això em ve gros... I això sí que estem treballant i crec que és important la formació, el que el professional tingui temps per fer-ho, perquè som humans i és d'un molt d'impacte emocional que una persona te sol·liciti això. I això vol dir temps, vol dir tenir referents que t'ajudin, i això és el que intentaré, no? Que en els companys que no se sentin segurs i que davant d'això diguin ui, jo no, doncs tenim el deure de fer-ho, no poden dir això no, no? Si és per convicció moral, evidentment, tot totalment respectable. Si és perquè ve gros o això ja no.
3: Doctora, abans apuntava una xerrada al centre cívic L'Estació, de la que també nosaltres els informatius ens en vam fer ressò. Aquestes xerrades informatives també són una oportunitat de copsar com la ciutadania veu i viu aquestes qüestions. Què és el que li traslladen?
2: M'encanta perquè és un espai que jo crec que la gent se troba segura i sorgeixen preocupacions molt internes que quan veus que l'altre també té aquesta por, s'obren a parlar, i s'obren a parlar de la mort, que sempre tanta por fa. Doncs, jo crec que se n'haurien de fer molt més a nivell d'iniciatives. Hi ha uns, ara no sé d'on sorgeix, els 10 cafès, no? Que la gent s'asseu parlant de la mort, no? Que dius, i crec que és un espai on... De maduresa. Jo crec que és això, que en el fons ens fa més respectuosos, més conscients de la vulnerabilitat, de la fragilitat, de que no som, som finits, no? I per tant, com vull viure, no? I jo puc decidir com vull viure, no? I com no vull viure. Jo crec que encoratja la gent aquestes xerrades. Bueno, crec que sí que ajuden.
3: Doncs aquí no hem ofert una xerrada, però sí que m'he intentat posar sobre la taula aquestes qüestions perquè arribin també al màxim de gent possible i que lliurement i conscientment puguin decidir aquestes qüestions tan importants a la vida. Moltes gràcies per tot el que ens ha explicat aquesta tarda al Connecta 14.
2: Moltes gràcies a vosaltres, espero que ho hagi aclarit.
3: Molt.
2: I crec que és molt bona iniciativa parlar d'aquestes coses. Sí, gràcies a vosaltres.
3: Gràcies i fins la propera, doctora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia en que la reunió pugui desencallar el conflicte mentre ha insistit a defensar l'acord que el govern ja ha designat amb Comissions Obreres i UGT. L'escoltem.
2: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
1: Aquestes declaracions les ha dit des de Califòrnia, on ha iniciat un viatge oficial durant aquesta setmana. Pel que fa a la mobilitat, a la B23 ja s'han aixecat els talls a l'alçada de Sant Just, direcció Barcelona, on des de primera hora un col·lectiu de docents tallava la via en ambdós sentits. Però pel que fa a la zona del Penedès, un grup d'un centenar de docents tallen la Nacional 340 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits de la marxa. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que encès algun dels partits de l'oposició. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs va, més coses, perquè ja saltem cap a la tercera i última part de programa després d'aquesta actualització amb les notícies de la xarxa i quan ja passem gairebé 4 minuts de les 11. Tornem al 107.1 de l'FM, sobretot sempre a través de la ràdio, tot i que també ens podeu escoltar per internet a www.rtv-alpantrell.cat o a través de televisió. Però sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos, per escoltar-nos. Sobretot, gràcies per fer-ho. Doncs va, una tercera part, que els dimecres sempre està encapçalada per secció literària, des de Coma-ruga literària, sobretot amb intenció de conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. Doncs avui torna a ser un d'aquests dies. I ho farem de seguida. Començarem per aquí. I després ja ens quedarà una estona per la repassada a l'agenda, a propostes culturals, i sobretot també una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última hora, som-hi.
0: Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
3: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
2: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.

justament això que dèiem, aquesta intenció que hi posem cada setmana a través de Com a Arruga Literària, no només per conèixer tota l'activitat i les propostes que arriba des d'aquesta entitat, que sempre són moltes, però sobretot, conèixer això, els autors, les autores, els escriptors i les escriptores que en formen part, per conèixer què fan, com

0: Desde que aprendí a leer, pues leía mucho y sentía ese cosquilleo de saber qué se siente al escribir. Y empecé a escribir, porque aburrimiento, supongo, y ya no he parado desde entonces.
1: Molt bé, bé. Home, de fet, jo crec que a vegades passa, que per aquests lectors habituals que sempre, tard o d'hora, acaba sorgint la inquietud d'escriure, no?
0: Exacte, sí.
1: Potser que a vegades, tot i que siguis l'autor o lectora, aquesta inquietud la puguis desenvolupar de més gran o de més jove, però jo crec que sempre hi és. Si ets un bon lector, sempre això, sempre hi ha la intenció de poder escriure en algun moment, i en el teu cas, doncs, va començar de manera ben primerenca.
0: Sí, aparte siempre he sido muy imaginativa, mi madre siempre decía que estaba en las nubes,
1: molt
0: i
1: bé.
0: Jo crec que això també hizo que la cosa fluyera.
1: Molt bé. De fet, tens moltes publicacions.
0: Sí, tinc unes quantes, sí.
1: A més, moltes d'elles són diferents sagues, són diferents històries, diferents capítols.
0: Sí, perquè soy muy inquieta, mentalmente.
1: Val, i amb un sol llibre no en tens prou, sinó que has d'anar fent diferents capítols, no entenc?
0: Sí, bueno, ahora estoy... Normalmente me gusta empezar una historia y acabarla.
1: Val.
0: Lo que pasa es que soy una persona que siempre busco el más. O sea, no soy eso de... vivieron felices y comieron perdices.
1: Ja.
0: Siempre hay algo o alguien que interviene en ese amor platónico eterno que hace que las cosas no sean tan perfectas como parecen.
1: No, està bé. Potser és algo més real, no? Que la majoria de vegades, en el món real, les històries no acaben tan bé com ens agradaria.
0: Exacte.
1: És cert. I explica'ns una mica més. Sabem que estem parlant de novel·la, em sembla, les teves publicacions, però explica'ns quin tipus de gènere, quin tipus de novel·la escrius.
0: Bueno, principalmente soy novel·la romàntica de época. Aunque sí que es verdad que el último libro que estoy inmersa es contemporánea, romántica contemporánea con thriller. Entonces monto dos novelas en una.
1: Va bien.
0: Y bueno, esa es mi inquietud mental.
1: Ostras.
0: Tengo en mi mente muchas otras. Pero ahora mismo lo que me falta es tiempo.
1: Vale.
0: Y intento hacer un poquito de todo.
1: Que bé. Ara, quan tu deies aquesta imaginació que dius que tens, ho acabem de comprovar, ho anem comprovant, a mesura d'una mica aquestes tipologies i d'aquestes històries que veiem que tens al cap i que has acabat una mica plasmant en aquestes publicacions. En total, quantes en tens?
0: Ahora 7.
1: 7, eh?
0: Sí.
1: Ostres, en són unes quantes.
0: Sí. Bueno, yo la considero pocas para todo lo que tengo guardado en el ordenador.
1: ¿Sí?
0: Sí, tengo muchas guardadas, sí.
1: Ostres, doncs també diu molt, que suposo que és també una de les virtuts que teniu les escriptores, que és justament això, no només poder desenvolupar una idea, a més, quan parlem de novel·la, no només això, una idea, els personatges, les històries, també saber explicar-les, que és una mica un rau, no?, la clau i és la gràcia de poder escriure una bona història, que és justament això, saber explicar-la.
0: Sí, és complicat, perquè tu tens una idea en la cabeza. Y luego la escribes en papel, empiezo siempre con el papel, me gusta escribir a mano y creas la idea. Luego es desarrollarla, crear la trama, que sea una trama que enganche, que guste al lector y que sea... Yo es que soy muy... A mí me gustan los libros porque principalmente pongo en el papel del lector. Yo como lectora me gusta que una novela me enganche desde la primera página.
1: Sí,
0: la primera página me aburre, ya no continúo leyendo.
1: Claro.
0: Entonces, por esa inquietud, pues yo procuro que cuando hago el boceto, luego a la hora de plasmarlo, de desarrollar la trama, sea enganche. Por eso me gusta siempre en mis novelas meter un poco de descripción del lugar en el que se desarrollará la trama para introducir al lector dentro de la historia.
1: Intento
0: introducir al lector.
1: Sí.
0: Que és lo que me gusta a mí que me hagan con los libros que leo.
1: Claro, això està molt bé, no? Perquè és una mica és intentar recollir o fer allò que t'agrada com a lector. I si a tu t'entretén com a escriptora, doncs en principi també bé, ha d'entretenir, ha d'agradar, ha d'enganxar qui llegeix.
0: Claro, yo es que antes que escritora me siento lectora.
1: Claro.
0: Entonces me pongo en el papel de la lectora.
1: Qué bien.
0: Y procuro al máximo de mi imaginación y de mi vocabulario.

0: Intento, pues eso, llamar l'atenció del lector.
1: Molt bé, molt bé, molt, molt ben trobat, que és una bona manera de fer-ho, i que se't dona bé, doncs, no només a crear aquestes històries al teu cap, sinó també escriure-les, no?
0: Sí, plasmar-la en el paper. Bueno, ahora tengo problemas con las manos, entonces me cuesta más escribir a mano, que la escribo en el ordenador. Vale. Entonces el cambio del papel al ordenador es muy distinto.
1: Sí, ¿no?
0: O sea, me cuesta más escribir en el ordenador, porque no sé, soy a la antigua, me gusta plasmarlo todo por escrito. Pero sí que es verdad que cuando montas una historia mentalmente ves el principio, el medio y el final, pero luego, claro, se te convierte en 40 páginas, 30 páginas,
1: claro.
0: Y desarrollar eso luego para que se conviertan en 200, 300 páginas es complejo.
1: Sí, és aquest sentit.
0: Lleva tiempo.
1: Clar, clar, clar. És complex això d'estirar la història i, a més, com tu deies, que fer-la entretinguda, que enganxi, no? Etcètera,
0: exacto, etcètera. Que enganxe siempre, en todo momento. Uh-huh. Que el lector no deje el libro. Uh-huh. Diga, ay, que no puedo terminar, que claro. Tengo que terminarlo, que hasta que no vea al final no puedes parar.
1: Sí,
0: y eso
1: sí,
0: es muy es complicado. Vale. A veces cuando monto una historia y un capítulo, digo, ¿cómo monto este capítulo? Y es complicado, pero se hace, se hace.
1: Molt bé. Parlem de la darrera publicació, del darrer llibre, que potser sempre és el que no, una mica més convé promocionar. Si la gent busca el teu nom, i ara que també ho recordarem, suposo que va a xarxes socials, etc, i busca Eva Ester Pérez, trobarà una mica les teves publicacions. Però parlem de les últimes, o de l'última, potser. Quan està publicada? Quin és el títol, sisplau?
0: A ver, la penúltima que he escrito, porque la otra la tengo todavía parada, porque estoy haciendo ilustraciones, maquetación, la estoy haciendo yo, estoy aprendiendo. Entonces esa la tengo un poco en otro... la estoy arreglando para poderla volver a sacar.
1: Está en cocina.
0: Pero la que tengo, sí, exacto. La que tengo ahora es, que ahora de hecho estoy frente al ordenador preparando la segunda parte, es la de Cuatrilogía de los Crespones Negros, La familia Rosales, y es Oscuros Secretos del Corazón. Esa es la que tengo ahora mismo en venta en Amazon y en Kindle.
1: Vale.
0: Tanto físico como en Kindle.
1: Vale.
0: Y es la historia de Amalia Rosales, que en un principio es la única heredera que queda a una fortuna familiar, y ella pues ya ha hecho sus planes cuando sea ella la heredera. Pero su padre, antes de morir, deja un testamento en el que se lo deja todo a su cuñado, que en un pasado estuvieron comprometidos, pero él se marcha y al volver pues se casa con su hermana en vez de con ella. Entonces, diferentes motivos que ya salen en la novela.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Entonces, esta primera parte, él regresa para recuperarla.
1: Vale.
0: Y acepta ese reto, que es el testamento en el que tiene un año para casarse con ella, y de no hacerlo, pues la hacienda pasará aparte a los a los curas.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: O sea, y la familia perdería lo que es la hacienda y todas las propiedades, y lo perderían todo.
1: De acuerdo.
0: Y entonces eso es en principio la
1: historia.
0: La historia en sí.
1: Y
0: hay
1: muchos
0: secundarios que entran y salen, que convergen todos en la novela.
1: Y todo eso es quichada en thriller.
0: No. La
1: no?
0: de Phil és otra.
1: És otra, d'acord. Tens tantes publicacions que ja em perdo, perquè més o menys m'han passat una llista molt llarga de les publicacions i potser jo he barrejat una cosa amb l'altra.
0: Mira, esta novela es una novela romántica de época, de las mías, que está ambientada en el Jerez de 1720.
1: Vale.
0: Época de piratas, época de alborotaciones, en el que la mujer pues tenía poco o un nulo papel, acentuando el ser madre de hijos.
1: Vale, vale.
0: Entonces, pues, ella digamos que tiene sus secretos y Juan Pedro aparece para digamos, revolotear ahí en lo que ella se ha montado de su futuro.
1: Sí, sí.
0: Digamos que por ahí andan los tíos.
1: Esa
0: de la que me hablas,
1: vale.
0: A casa por Navidad, que salió en Navidades, la saqué. Pero luego, una vez que la tenía ya sacada, pues el tema de la maquetación y tal, pues lo vi flojito y la quité, I ara estoy cambiando la maquetación.
1: Vale, vale, d'acord, d'acord, d'acord. Molta feina, i no pares, Eva?
0: No, és que no...
1: No pares?
0: No, no, no.
1: Està bé. Ara parlaves això de maquetació, de l'il·lustració. Clar, un dels perfils que sempre feu vosaltres, vaja, és l'autopublicació. També és el cas, intueixo, sí. Doncs, eh?
0: Sí, sí, sí, jo autopublicació, sí. Uh-huh. Prové con editorial, però no, jo, no sé, me gusta controlar las cosas, me gusta, por el tema de plasmar lo que quiero, es más fácil hacerlo yo que no explicárselo a otra persona. Uh-huh. Y no, he ido poco a poco, sí que es verdad que he estado trabajando con personas que me han ayudado en temas de maquetadoras, correctoras. Pero lo que es el tema de la maquetación y la portada, sí que es verdad que ahora lo estoy haciendo yo. Uh-huh, la corrección, no, la corrección siempre es bueno tener a alguien detrás.
1: Sí, sí,
0: pero
1: sí,
0: lo
1: sí.
0: Demás estoy yo.
1: Clar, clar.
0: Estoy aprendiendo.
1: El fet de ser això responsable de l'edició, de la maquetació, etcètera,
0: sí, sí, sí.
1: Clar, t'ajuda a completar el cercle creatiu, no, segurament?
0: Sí, no, aparte es porque digo, si me equivoco, me equivoco yo.
1: Va, està bé. Està bé, està bé.
0: I lo puedo corregir yo.
1: Sí, sí, sí, sí, està bé, està bé, està bé. I això, i també, com explicaves, molts més llibres en projecció, no? I a, sí. Acabar justament aquestes quadrilogies i aquests llibres...
0: Sí, la cuatrilogía, estoy en ello, estoy escribiendo la segunda y la tercera parte. En la cuarta la dejaré ya para el año que viene. Uh-huh. Intentaré publicar las dos que me faltan este año y la cuarta la dejaré para el año que viene.
1: Vale. Vale.
0: Eso es lo primordial. Luego D'acord. Tengo por ahí otras cosillas. Pero claro, me falta tiempo.
1: ¿Siempre novela?
0: Sí.
1: ¿Sí?
0: Sí.
1: No has intentat altres gèneres? No sé, que a vegades els que teniu inquietud de llegir i d'escriure, a vegades també, doncs, no, proveu o altres relats, o poesia, fins i tot, no?
0: No,
1: no és el cas,
0: Hubo una temporada que intenté tema poesia, uh-huh. cuando era jovencita, y no me llama. Uh-huh. Soy más de novela,
1: molt
0: de
1: bé.
0: Escribir mucho.
1: Sí,
0: me
1: sí.
0: gusta escribir mucho.
1: Qué bé. Bé, doncs no deixis de fer-ho, Eva, no deixis de fer-ho, no deixis d'escriure.
0: No, he intentat, me he llevado 10 años sin escribir nada, lo que he hecho es vivir la vida, pero luego he vuelto porque cuando nació mi hijo, pues esa inquietud por la lectura, por la escritura, volvió, y ahora con más, ahora es que ya no, desde que volvió hace 10 años ya no he podido dejar. Mira que lo intento dejar porque entre el trabajo, el niño, la casa,
1: sí, no
0: es un poco
1: fácil.
0: Agobiante, pero
1: no
0: es imposible,
1: fácil.
0: Siempre tengo que tener un tiempo para escribir, si no escribo me agobio,
1: no,
0: me
1: clar.
0: Paso mal.
1: No, és, jo crec, és costa però és compatible, i és bo que això, que sempre tingueu un racó i persones com tu amb aquesta inquietud, penso jo, que no sóc ningú, però penso que aquells que teniu l'inquietud d'escriure, sempre trobar algun moment el que sigui per poder escriure i anar desenvolupant aquesta creativitat que teniu a dins, i també en benefici de la resta dels lectors, sobretot, que és qui es beneficien justament d'aquesta creativitat que teniu els escriptors i les escriptores. Tu ets natural de Sevilla, tot i que vius a Barcelona,
0: sí.
1: I com,
0: sí, sí.
1: I com vas a parar aquí a Comarruga o a l'associació Comarruga Literària? Com és això?
0: Bueno, porque yo, bueno, me he movido en temas, sobre todo en San Jordi, pues me juntaba con una, me juntaba con otra. Oye, vente aquí, vente allí. Y a través de ahí, pues las conocí en un San Jordi, las conocí a ellas, me hablaron de la asociación y tal, y en un principio, pues no quise por el tema de que no tengo tiempo. Lo que pasa es que he pensado a lo largo de este año último, pensé que no solo es cuestión de escribir, haré que llegar a los lectores.
1: Claro,
0: y
1: claro.
0: Mira, he empezado con ellas con la idea de llegar a más lectores,
1: muy
0: que
1: bien.
0: Me conozca más gente. Porque
1: qué
0: ahora
1: bien.
0: Me limito mucho a la gente que me conoce cercana, que ya me conoce por novelas anteriores. Entonces sí que he hecho un pequeño círculo, pero sí que es verdad que me han dicho todas, dicho, hombre, escribes bien, inténtalo. Entonces, claro, para intentarlo hay que salir a la calle, hay que moverse, hay que
1: se
0: vean, que tú presentas y digas, oye, que yo también estoy aquí, también soy escritora. Entonces, estos son los primeros pasos ahora.
1: Bé,
0: digamos que llevo meses con esta idea.
1: Fantàstic. Doncs mira, entre d'altres, t'hem pogut tenir aquí a Ràdio El Vendrell, que ja ens ha agradat conèixer-te una mica més. I el que dèiem abans, suposo que si busquem per xarxes, no tens perfils activats, tens Insta, aquestes
0: sí,
1: coses...
0: Sí, estoy en TikTok, Instagram, Facebook... Que me falta, creo que ya está.
1: Sí, ya n'hi ha prou.
0: Sí, es que materialmente por tiempo, que también para estar en las redes sociales tienes que tener tiempo
1: sí,
0: para publicar promociones y tal. Uh-huh. Y cuesta mucho, yo es que ya te digo que yo tengo un hijo de 11 años que ahora va a entrar en la secundaria uh-huh. y me necesita para que le ayude a estudiar y tal. Y es complicado, el trabajo también, trabajo sí, cuatro horas y también tengo la casa... Y un marido, o sea que no puedo descuidar ninguna de las otras cosas.
1: No, está clar, está
0: que
1: clar.
0: Voy como voy.
1: Si busquen Eva Esther Pérez, això en tu exageres, sí. et trobaran de seguida. I també a Amazon per poder comprar les teves publicacions.
0: Exacte, ara no estic amb Amazon, sí.
1: Molt bé, genial. Doncs un plaer conèixer-te, gràcies per ajudar-nos a conèixer literàriament i una mica personalment també com ets, i això, gràcies per participar-hi, per ser-hi, de veritat.
0: A ti, a vosotros, por tener la oportunidad de darme a conocer.
1: Fins aviat, gràcies.
0: Vinga,
2: informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1. I en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
3: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, da non perdere.
4: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
5: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
1: Quatre minuts i 2:15 en punt de 12, avui dimecres, i ja amb temps suficient, i amb temps com cal, per poder recollir trucades, participació, salutacions... Bé, acabada de composar tota la calaixera d'avui dimecres en tots aquests aspectes, i també en aquesta vessant una mica més distesa, entreteniment, amb la música, amb les salutacions, i aquesta bona conversa que podeu fer arribar a través dels canals habituals. Telefònicament, com sempre, el 977 15 70 69, un telèfon que jo ja m'atreviria a dir com a telèfon històric, perquè té molts anys, 977 15 70 69, però també... podeu enviar un missatge de WhatsApp, que també està molt bé i és molt útil, al 686-101-101. 686-101-101. I, de fet, tenim ja primera trucada. Bon dia.
6: Bon dia, estimat.
1: Hola, Maria Dolors.
6: Hola, carinyo.
1: Què dius? Com estàs?
6: Escolta'm, digues. Si algun dia canviessis el telèfon, el tinc tants anys memoritzat, que després no sabria... Oi, és que hi ha tants anys aquest telèfon.
1: Sí, molts. Sí, des del principi m'atreviria a dir.
6: Exacte, no tinc el tinc ja memoritzat de tants anys.
7: Sí, sí, sí, sí.
6: Ja marques sense pensar en res.
7: Exacte,
6: vull dir,
7: sí, ja ho crec, ja ho crec. Molt bé.
6: Ahir no vaig poder trucar-te. O no va haver-hi trucada, sí.
1: Ahir un ratet al final vam tenir 10 minutets. Si algú va trucar.
6: És que vaig haver d'anar a enterro d'un veí, saps?
7: Sí, sí, no, pateixi.
6: Però vull dir, no vaig poder trucar.
7: No cal ni que et disculpis, dona.
6: No, vull dir, no crec que coneixessis tu el Xavier Carol, el Fuster, d'Arbós, no. No et sona, no?
7: No.
6: No,
7: no. Potser que tingués més referència, sí, però bé, no passa res.
6: Però és igual.
7: Molt bé.
6: Doncs posa'm en un bolero buit del Potis.
7: Vinga.
6: Fa molt temps que no el sento. Un bolero que canta el Potis, Adoro.
7: Adoro.
6: Adoro.
7: Adoro, vinga.
6: És una de les antigues, però...
7: Buscaré. Fantàstic.
6: Sí, si no trobes aquesta, ja saps, un bolero del Potis que m'agraden tots.
7: Val. Fantàstic.
6: Si trobes aquest bé, si no, el que vulguis.
7: No, buscaré.
6: Ara fa dies que no el sento. Que va trucar fa poc?
7: Sí, va trucar la setmana passada, va trucar un dia o altre, em sembla.
6: Ah,
7: va trucant, sí, sembla que pot i sembla que té oportunitat. Sí, es va trucant, es va trucant.
6: No l'havia sentit, sí, perquè a vegades, clar, a vegades puc trucar, però a vegades no.
7: No, ja ho sé.
6: Segons quines coses tinc de fer, perquè clar, més, com que jo sóc sola, us ho haig de fer tot jo.
7: No, a més...
6: El banc, els regals, tot ho haig de fer jo, clar.
7: I tot i així sempre ho dic, que a la ràdio som aquest complement que estem de fons.
6: Exactament.
7: I que ens podeu sentir o escoltar, depèn de com vulgueu, perquè és diferent escoltar que sentir, saps què vull dir? Per això, que no patiu.
6: Perquè com que jo la tinc, la gent la tinc a Barcelona, a Parets, a Cornellà... Uh-huh. O sigui, que ho faig tot jo, vull dir...
7: Sí.
6: Bueno, estimat...
7: Molt bé.
6: Pues petonets i abraçades i fins demà.
7: Igualment, fins demà, Maria Dolors. Gràcies per trucar.
6: A l'Abel, demà té cinema?
7: A l'Abel el tenim momentàniament en stand-by, que es diu. El tenim aturat per raons professionals.
6: Ja des de
7: fa un parell de setmanes l'Abel no ens...
6: Sí.
7: Pot fer la secció de ràdio. Estem buscant alternatives i estem, com deia aquell, treballant en ella.
6: Bueno, ja trobareu el que sigui.
7: Sí, intentarem trobar una solució per poder tenir l'actualitat de cine de cada setmana.
6: I nosaltres també ens podem espavilar a buscar la cartellera.
7: Bueno, sí, però la intenció és poder ajudar-vos i poder explicar-ho, sigui la manera.
6: Molt bé, estimat.
7: Molt bé.
6: Fins demà, carinyo.
7: Gràcies, fins demà, Maria Dolors.
6: Petons i abraçades,
7: igualment. Adéu. Gràcies, adéu.

977 15 70 69, telèfon de directe, missatges de WhatsApp al 686-101-101. Estem buscant la petició musical de la Maria Dolors, aquest bolero del nostre estimat i amic Jean Potis. A veure si la trobem entre tota la discografia, que en principi l'hem de tenir informatitzada, perquè ja a través de CDs consta més, i també molts CDs a vegades fallen, s'ha de dir, eh? És una tecnologia caduca i que amb els anys ha demostrat que no aguanta massa bé el pas del temps. Per això intentarem trobar, que en tenim molta, eh? No tota la discografia del Jean Potis, però sí moltes de les cançons a través això de l'ordinador. A veure si trobem aquesta, d'Adoro.

doncs no la localitzo, l'ordinador, aquesta cançó. Després intentaré buscar les CDs, a veure si per sort els podem reproduir, tot i que està complicat, com ja hem dit. A veure si la puc trobar. No la trobo. Van, tenim tantíssimes de cançons del Jan, i ara feia dies que no escoltàvem aquest duet que durant molt de temps van portar a terme el Jan Potis i la Mabel, i van deixar cançons fantàstiques. I crec que, mira, si no li importa la Maria Dolors, avui podem posar aquest duet. I també allò com a Bon Bolero, un d'aquests clàssics, i que sona molt bé. ¿Cómo han pasado los años? Ara que dèiem de com han passat els anys, i del telèfon, que fa molts anys que ens acompanya.

0: És un molt bon bolero aquest, eh? Com ho han passat los años del nostre estimat Jean Potis i la Mabel, que van col·laborar, doncs, durant molt de temps. 977-15-70-69, bon dia.
1: Soc jo, Pere, quin bolero més maco.
0: És xulo, eh? Ja,
1: gràcies, eh? Gràcies, perquè aquest m'agrada molt de mi, eh? Mm-hmm. O sigui, aquell no l'has trobat perquè com que era dels primers...
0: Ja, deu ser en CD encara, no? Segurament.
1: Exactament, que deu ser en CD perquè jo el tinc, en CD.
0: Sí.
1: O sigui que, clar, per l'ordenador té un o ara.
0: Bé.
1: És igual, ara ja... Hem de demanar de les més últimes.
0: No, sí, en el seu dia segurament vam anar digitalitzant una mica la discografia del Jean, però potser, clar, hi ha alguna cançó que se'ns escapa, o potser la tinc i no la localitzo, perquè tenim molta cosa d'ell.
1: Però aquest m'encanta, gràcies.
0: Ben suplert.
1: Ai, que és maco, molt bé. Bueno, que diu, gràcies.
0: Gràcies amb tu.
1: Fins demà.
0: Que vagi bé, fins demà.
1: Adéu.
0: Doncs va, aquesta ja la posem nosaltres, a l'espera de més participació, que encara hi ha temps per fer-ho, només faltaria, tot just si arribem a 12:45. Aquesta cançó de Rigoberta Bandini. Ens agrada la Rigoberta Bandini, ens agrada el seu estil. I una de les últimes cançons és aquesta que sona, Cançó de Primavera. S'ha congelat.

0: La música de Rigoberta Bandini, que ens ajuda a recollir més participació i més trucades. Bon dia.
1: Bon dia, Pere.
0: Hola, bon dia, Jan. Què dius?
1: Mira, com que aquesta manera a mi m'encanta, sí. Jo la tinc de posar tant en tant. Vinga. I l'haig de repetir. Has de posar la Rosa del Port.
0: Vinga, la Rosa del Port.
1: Perquè aquesta és una que tothom, els que som habaneros, ens
0: sí,
1: agrada tot.
0: Un clàssic. Molt bé, doncs la busco de seguida.
1: Però la aquesta de Sant Popi que has posat, aquesta és molt maca, aquesta.
0: Sí, sí, sí, clar, té moltes el Joan. I aquestes que són col·laboracions.
1: Aquesta, com que tinc el CD, me la poso jo a vegades quan estic sol aquí, jo. És maca perquè sí.
0: Molt bé, fantàstic.
1: Sí, senyor.
0: Molt bé, doncs de seguida anem cap a aquesta Rosa del Port.
1: Doncs vinga, Pere, endavant com sempre, i visca la cuina i visca tots els calaixeres i calaixeres. Però
0: visca,
1: va dedicada
0: visca.
1: Especialment a la meva dona, aquesta.
0: Vinga, fantàstic, així serà, doncs.
1: Vinga, adéu, Pere.
0: Adéu, adéu. Ai, perdoneu, que no dona temps a trencar el micròfon. 977-1570-69, missatges de WhatsApp al 686-101-101.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Una gran havanera, la Rosa del Port, la Mare de Déu del Carme, el 16 de juliol. Cantada pels grans, pels Portbó.

0: tota aquesta estona de programa, fins a arribar a les 12 del migdia, estem pendents de trucades, participació, com hem dit. Però bé, també temps de recordar propostes culturals i de cites culturals importants que arriben de cara a aquests propers dies, com per exemple des d'aquest divendres i tot el cap de setmana, de fet, del 15 al 17 de maig, el Vendrell també s'assuma a la celebració del Dia Internacional dels Museus, amb un ampli programa d'activitats gratuïtes que converteixen els espais museístics del municipi en punts de trobada, de cultura i de participació ciutadana. El lema internacional d'aquest any és Museus, unint un món dividit, i està impulsat per l'AICOM. La commemoració reivindica els museus com espais de diàleg, de cohesió i de connexió entre persones, generacions i també comunitats. Per això, durant tot aquest cap de setmana, i sempre amb aquestes efemèrides destacades que hi ha aquest 2026, com és el 150 aniversari del naixement de Pau Casals, el centenari del naixement de Nicole Florença, que va ser companya de Pela Espanosa i gran artista, com sabeu, o la capitalitat de la sardana, entre d'altres, per això aquest any és un any ben especial, perquè fa aquest cap de setmana dels museus. S'han organitzat visites guiades i teatralitzades, tallers familiars, inauguracions d'exposicions i activitats participatives. Entre aquestes propostes hi ha, per exemple, el taller infantil Pintem l'eclipsi del segle al Museu 10, la inauguració de l'exposició Essencials, la força del silenci, de Carme Canyete, a la sala del Portal del Pardo, la inauguració de l'exposició Pertinença al Museu Apel Espanosa, diverses visites guiades al Museu Pau Casals, la Casa Nadiua d'en Pau Casals i el Museu Àngel Guimerà, així com la visita comentada Tocar l'art, una altra manera de mirar. També serà Museu 10 i les visites teatralitzades vinculades a l'univers Pau Casals al Museu de Sant Salvador. De fet, també la sardana té un protagonisme especial amb el taller Aprèn a ballar sardanes. Anirà a càrrec de la colla sardanista La Lira Vendrellenca i la ballada de sardanes dels museus, amb la Copla, la principal de Tarragona, una proposta que reforça el vincle entre el patrimoni, la música i la identitat cultural. A més, com a acció conjunta dels museus del Vendrell, totes les persones que visitin els espais participants durant tota la jornada de portes obertes dels dies 16 i 17, és a dir, del propi dissabte i diumenge, rebran com a obsequi un imant exclusiu de cadascun dels equipaments, convertint la seva visita cultural en una experiència col·leccionable i compartida. De fet, podeu trobar tota la programació d'aquest llarg cap de setmana de museus a la pàgina web museusalvendrell.net. museusalvendrell.net. I també com a activitat destacada, aquests dies n'hem parlat i volem fer-ho allò amb intensitat a mesura que vagi arribant o més enllà, ja que un dels actes principals del Vendrell en la commemoració del centenari de Marta Mata serà justament el 21 de maig, el dijous de la setmana que ve. A partir de les 7 de la tarda es presentarà la petita història de Marta Mata, un viatge il·lustrat per la vida de la mestra que va transformar l'escola catalana. L'acte tindrà lloc al Jardí del Museu 10 i comptarà amb la presència de l'autor del text, que és el jove vendrellenc Albert Gené, i de la il·lustradora Pilarín Vallès. El llibre, que ofereix un retrat accessible i emotiu a Marta Mata, on es destaca el seu paper clau en la renovació pedagògica i en la reconstrucció de l'escola catalana durant la postguerra. L'obra repassa els seus inicis com a mestra, la implicació en projectes educatius com l'escola Talita i la seva contribució a l'associació de mestres Rosa Sensat. I més enllà de la seva tasca educativa, el volum també posa en relleu el seu compromís polític, ja que Marta Mata va ser una de les primeres dones electes al Congrés dels Diputats en les primeres eleccions democràtiques i va ocupar diversos càrrecs institucionals com a senadora, diputada al Parlament i regidora a l'Ajuntament de Barcelona. Amb les il·lustracions de Pilarín Vallès, el llibre està publicat per l'editorial Mediterrània dins la col·lecció Petites Històries, que té com a objectiu apropar al públic infantil i juvenil figures destacades de la cultura catalana. El Vendrell, de fet, ja compta amb 19 títols d'aquesta col·lecció dedicats tant a personatges il·lustres com a entitats i institucions rellevants. El primer va ser l'any 1992 amb la Petita Història de Pau Casals i, entre d'altres, també compta amb la Petita Història d'Àngels Garriga, que va ser justament la mare de Marta Mata. I en principi això, ho hem de dir, un fet destacat que en la presentació del dia 21 també es comptarà amb la presència de la pròpia autora, de la il·lustradora Pilarín Vallès, que sempre ve de gust veure-la i escoltar-la. Deu minuts perquè siguin les 12, encara temps de més trucada, més participació i també d'alguna cançó més.
1: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
0: Energia per recórrer... Doncs això, energia, energia, en aquesta recta final de programa, amb la cançó de Doctor Prats, Energia.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: I l'estil i la cançó de Lil Dami, que també ens aporta aquesta ja cançó gairebé final, abans d'acomiadar-nos,
2: que ho aconseguiria
1: amb el verí.
2: M'han fet el llit volant que sembli un accident.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
1: Doncs ja està, ja ho tenim aquí. Avui ens acomiadarem amb sintonia, que fa temps que no ho fem. Sempre ho fem amb una cançó que ens agrada acabar allò alt de tot, però mira, ho farem amb sintonia. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera, i amb aquestes ganes d'això, d'acompanyar-vos sense més, amb senzillesa i sense pretensions. Que tingueu bon dimecres, que vagi bé. Adéu-siau.
0: Calaixera, un programa unitat de tot.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, s'han mostrat poc esperançadors pel futur de les negociacions.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en comissions UGT.
1: Pel que fa a la mobilitat, a la B23 ja s'han aixecat els talls a l'alçada de Sant Just, direcció Barcelona, on des de primera hora un col·lectiu de docents tallava la via en ambdós sentits. Però pel que fa a la zona del Penedès, un grup d'un centenar de docents tallen la Nacional 340 amb la cruïlla de la C15 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I la Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'acte investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. Pel que fa al temps, avui hi haurà més calma, però amb boires a l'interior i alguns ruixats al nord-est i al Pirineu Oriental. La temperatura baixarà amb un ambient més fresc i la tramuntana i mestral bufaran en alguns cops forts. I això és tot fins a aquestes notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demana propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous entre el departament i els sindicats. Per ara, nosaltres connectem amb Vilafranca del Penedès, on hi ha una gran concentració al centre de la ciutat i ens ho explica la Goretti Martínez de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Goretti, que ens sabem de tot plegat.
1: Bon dia. Doncs, efectivament, aquesta concentració i manifestació que s'està produint a Vilafranca del Penedès és una de les més multitudinàries que hem vist en molt de temps. Són més d'un miler de persones que s'han trobat des dels serveis educatius del Penedès. En primer lloc, a la plaça de la Vila, on hi havia una concentració programada per 1:45. Ja ha començat a arribar la gent molt abans. Tot plegat, la jornada començava també amb un tall a la Nacional 340 i amb aquest lema de sense condicions dignes no acabem el curs, els manifestants ara han enfilat pels carrers de Vilafranca, han tallat el trànsit en algunes vies principals del centre i en aquests moments tota la concentració se situa al carrer Sant Pere, al bell mig de Vilafranca. Com dèiem, una manifestació molt multitudinària amb aquest lema sense condicions dignes no acabem el curs. No només professors, també hi ha personal laboral, també hi ha educadores de 0 a 3 anys i famílies que han volgut donar suport al col·lectiu docent.
0: Gràcies, Goretti. Seguirem pendents. Bon dia. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han cès alguns partits de l'oposició. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. I pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira, on va explicar ahir el president blanc en una roda de premsa.
2: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Sintonia del 107.1 de la freqüència modulada que a partir d'aquests instants i en els propers 30 minuts s'ocupa de fer-vos arribar l'actualitat informativa de la nostra vila i també de la resta de la comarca. Els de sempre, d'una banda, Juan Márquez de les Vies de So i és present la redacció al complet del Vendrell Comunicació. Present també amb l'actualitat esportiva en Jordi Garell, mentre que la meteorològica serà de Marc Rodero. Davant dels micròfons, qui ho parla en nom de tots ells i amb molt de gust, qui ho fa hores d'ara, Víctor Merencio. Com és habitual, aquests 30 minuts els condensem amb un amb el repàs al nostre sumari de titulars. Aquests són els fets més destacats de l'actualitat.
2: Sumari de titulars.
1: D'una banda, haurem de parlar del desplegament dels nous sistemes de recollida selectiva de residus que continua al Vendrell i ara arriba a un dels punts més delicats amb els barris del sector oest de la Riera de la Bisbal. Es tracta del lloc on hi viu el 20% de la població. Obrim l'informatiu amb aquest tema, però també haurem de continuar parlant de la vaga d'educació perquè el professorat del Penedès i el Baix Llobregat continua amb les vagues del sector de l'educació reclamant millores salarials i laborals. Ha estat el torn dels mestres del Penedès. Parlem de la policia local, de sensellarisme, però també del Parlament de Catalunya, que ha aprovat una proposta de resolució que reclama la millora de la connexió per carretera entre la comarca i la Universitat Autònoma. Parlem també dels Premis Emprem, del concert de les Escoles Bressol, de Perifèria Cultural o de la Transhuman de la Bisbal. Tot plegat combinat amb la crònica del món de l'esport i alhora també amb la crònica de l'actualitat meteorològica. Si ens volen seguir, sense res més, entrem ja en continguts.

0: I entrem en contingut parlant del desplegament dels nous sistemes de recollida selectiva de residus que continua al Vendrell i ara arriba a un dels punts més delicats amb els barris del sector oest de la Riera de la Bisbal. Parlem del Tancat, Mas d'en Gual, barri de França, Osona dels Boulevards. Aquí viu el 20% de la població del municipi. Aquest dimarts s'ha començat a fer entrega del material entre el veïnat.
1: El Vendrell està a punt d'entrar en un dels moments clau del desplegament dels nous sistemes de recollida selectiva. A partir del 8 de juny, tots els barris de la part oest de la Riera de la Bisbal començaran a funcionar amb els nous models. Es tracta de la zona del municipi amb més densitat i que aglutina una part important de la població.
2: Hem de pensar que tot el que seria Tancat, Mas d'en Gual, França, Cintó i tota aquesta zona banda dreta de la Riera de la Bisbal representa el 20% dels habitatges de la població. Estem parlant de 6.000 habitatges, 6.000 targetes, per tant, per dir-ho d'una manera.
1: Davant d'aquest repte majúscul, aquesta setmana ha començat el repartiment de material entre el veïnat, que vindrà acompanyat de 4 sessions informatives que es faran les pròximes setmanes. Per facilitar la tasca, s'ha dividit aquesta gran zona en 4 sectors, 3 dels quals funcionaran amb el model de contenidors intel·ligents i el restant amb el porta a porta. Aquesta setmana s'està repartint el material d'aquest últim sector.
2: El sector 1 sí que és un sector que tindrà com a model de recollida el porta a porta, que estem parlant Mas d'en Gual des del carrer Baix Empordà fins a Baix Llobregat, és a dir, fins a l'autopista, i també el que seria Mas Levi i Cristina Baixa o Cristina Alta.
1: La primera sessió informativa serà precisament pels veïns del sector 1 i es farà el dissabte 16 de maig a les 11 del matí a l'Auditori del Tívoli. Les sessions dels altres 3 sectors seran els dies 22, 29 i 30 de maig. Aquest dimarts els veïns més matiners ja recollien els cubells, les bosses de l'orgànica o les targetes, mentre rebien les primeres instruccions.
3: L'aplicació que s'han donat bé, ja l'entenc. Bueno, ara es tindrà de veure com, si funciona, com té de funcionar. Perquè, clar, aquests contenidors, us dius, poses la bossa o poses tancada, qui et diu que poses el producte que té d'anar llançat? Si és el correcte o no, perquè els operaris no posaran a obrir a veure què portes per dintre, és l'únic problema que li veig.
4: Trobo que seria fantàstic, l'únic que, clar, si ara la gent ja no fan així per deixar la basura que deixi la terra, potser després faran el mateix, i clar, tot serà més complicat.
1: Des de l'Ajuntament remarquen que un cop fet aquest desplegament, el 75% de la població del Vendrell ja funcionarà amb els nous sistemes de recollida de residus. El consistori segueix pendent de fer els ajustaments que siguin necessaris davant de les diferents eventualitats que van apareixent. Així, deixen la porta oberta a introduir variants, com ara els contenidors comunitaris per a aquells blocs de pisos aïllats que es trobin en zones d'habitatges unifamiliars on es funciona amb el porta a porta.
2: On se'ns complica les coses? On tenim una zona fonamentalment d'habitatges unifamiliars, excepte un bloc de pisos, o 3 o 4. Aquí se'ns complica la cosa perquè, evidentment, no podem fer un camió per cada bloc. Doncs estem treballant amb les comunitats perquè puguem fer recollida amb contenidors comunitaris. I anirem estudiant alternatives si no acaba de funcionar.
1: Martínez ha reiterat que l'objectiu d'aquest canvi de model és doblar l'actual xifra de recollida selectiva, que no supera el 30%.

0: El professorat del Penedès i el Baix Llobregat continua amb les vagues del sector de l'educació, reclamant millores salarials i laborals. Es tracta de la segona jornada d'aturades després de la general d'ahir, en aquest cas, però focalitzada únicament en aquest territori. Aquest matí, els docents han tallat la Nacional 340 a l'alçada de Vilafranca en tots dos sentits de la marxa. Els professionals de l'ensenyament demanen un augment de sous després de gairebé 15 anys amb les retribucions congelades. Disminuir les ràtios per aula i més recursos per atendre la diversitat a les aules són altres demandes del col·lectiu. Per mirar de resoldre el conflicte, demà dijous hi ha convocada una reunió entre sindicats i el Departament d'Educació, i d'aquestes mobilitzacions en parlava la portaveu d'USTEC al Penedès, Anna Cervian.
1: Estem a tot arreu, a tot Catalunya, amb les mateixes mancances a educació. Les ràtios estan completament desbordades, la burocràcia ens ofega, no tenim recursos, la inclusió no pot ser real perquè no podem arribar a tot l'alumnat, el sou el tenim congelat, no sabem des de quan. Clar, la llei va quedar molt maca al paper, però ahir es va quedar, efectivament. Després no s'ha fet la inversió necessària per portar a terme aquesta llei. Ja ens hem trobat molts cops. Nosaltres ens mantenim ferms perquè no veiem resposta, clarament, i per tant ho mantindrem així fins que seguin, ens escoltin i facin una proposta real i perdurable en el temps. L'educació pública catalana està trencada.
0: La policia local del Vendrell segueix treballant per minimitzar al màxim les queixes que, de vegades, poden provocar algunes persones que viuen al carrer. La seva unitat de mediació destaca que la seva actuació els reparteix en dos grans àmbits: la dels casos de sense llar amb una certa xarxa al darrere, que acostumen a solucionar amb celeritat, i la de persones amb patologies mentals i sense suports, més complexes de resoldre, atès que la majoria dels cops requereix d'un procés judicial que es pot allargar fins a un any. Per tot plegat, consideren essencial que el Vendrell disposi més tard que d'hora d'un centre d'atenció comarcal de pacients amb trastorns mentals.
2: En els seus patrullatges habituals, els agents de la policia local del Vendrell sovint han de lidiar amb les queixes provocades de vegades per persones que viuen al carrer i presenten patologies mentals. Es tracta d'una problemàtica recurrent que, al contrari del que succeeix amb el sense llar amb xarxa social o familiar, acostuma a allargar-se en requerir d'una intervenció judicial, un procés que pot oscil·lar entre els 8 i 12 mesos.
3: Perquè ja tenim que anar a fer accions al jutjat, demanar unes mesures de suport a aquesta persona, s'han de fundamentar molt bé, o sigui, amb la qual cosa, clar, jo entenc la gent el neguit, no?, que genera tindre una persona amb patologia mental, que crida, que fa coses i que molesta, però nosaltres, per fer aquest informe al jutjat, que tenim només una ocasió per fer-lo, ha d'estar molt fundamentat, o sigui, moltes intervencions, moltes problemàtiques.
2: La unitat de mediació del Vendrell treballa de manera consensuada amb serveis socials per donar sortida a problemàtiques sovint vinculades a patologies mentals. Una realitat a l'alça que precisa de solucions troncals.
3: Des d'aquí demanaríem que el Baix Penedès hauria de tindre ja un lloc de referència per tractar aquests malalts mentals. Un lloc així, estil Pere Mata, o estil un lloc que puguem tindre de referència que el Baix Penedès, perquè cada cop n'hi ha més casos de malalties mentals i cada cop hi ha més casos que ens trobem més gent d'aquesta al carrer.
2: Recentment, la policia local del Vendrell ha pogut solucionar el cas d'un sense llar que, a l'entorn de la Via dels Països Catalans, havia generat nombroses queixes entre els veïns de la zona. Una problemàtica resolta de manera gairebé exprés, malgrat no tractar-se de la tònica habitual, atès que en darrera instància, i mentre no hi hagi una resolució judicial, sempre persisteix a la voluntat de la persona afectada, encara que pateixi d'algun trastorn mental.
0: Iniciem repàs també a la crònica d'actualitat a nivell comarcal, perquè el Departament de Territori ha sotmès a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic en un sòl no urbanitzable i avaluació d'impacte ambiental d'un projecte de la planta solar fotovoltaica al terme municipal de Santa Oliva, al Baix Penedès. Amb un total de 7.924 panells i una potència nominal de 4,95 megawatts, el projecte preveu evacuar l'energia elèctrica produïda amb una línia soterrada d'alta tensió de 25 kW i 750 metres de longitud. La instal·lació, promoguda per la societat Nexum SP3SL, té un pressupost total previst de 2,21 milions d'euros.

0: I encara parlant en àmbit més que local, el Parlament de Catalunya ha aprovat una proposta de resolució que reclama la millora de la connexió per carretera entre la comarca i la Universitat Autònoma de Barcelona a Bellaterra. Es tracta d'una iniciativa de la xarxa vendrellenca que Esquerra ha elevat al Parlament. Consisteix en la creació de dues línies directes d'autobusos, una per la costa i l'altra per l'interior, des de la comarca fins al campus de Bellaterra.
1: El Parlament de Catalunya ha aprovat la proposta de resolució que insta el govern de la Generalitat a millorar la connexió per carretera entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, ubicada a Bellaterra. La proposta l'havia presentat Esquerra Republicana de Catalunya, incorpora una esmena de Junts. La reclamació del govern passa per la creació de dues línies directes, una per l'interior amb parades al Vendrell, l'Arbós i Santa Margarita i els Monjos, i una altra per la costa amb parades a Calafell i a Cunit. La iniciativa va néixer de la xarxa vendrellenca l'any 2023 per donar resposta a les necessitats dels universitaris de la comarca que fan els seus estudis a Bellaterra. La plataforma d'entitats veïnals vendrellenques espera que el servei estigui en funcionament abans que acabi aquest curs.

0: Parlem de la Diputació de Tarragona, que ha convocat una nova edició dels seus Premis Empren, adreçats a estimular la posada en marxa de nous projectes empresarials al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. En total es repartiran 40.000 euros entre 10 iniciatives que destaquin per la seva innovació i capacitat de generació d'ocupació. Qui vulgui optar-hi té fins al 10 de juliol per presentar la seva candidatura.
1: En total es repartiran 10 premis de 4.000 euros cadascun amb la voluntat de reconèixer i contribuir a la generació de nous projectes empresarials a les comarques del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Entre els criteris que es valoraran hi haurà, entre més, la viabilitat de les propostes, la capacitat de creació de llocs de treball, el grau d'innovació, la responsabilitat social, la igualtat i reducció de la bretxa de gènere, la retenció de talent al territori i la ubicació del projecte en un municipi rural. Un seguit de paràmetres amb què la Diputació de Tarragona vol incentivar iniciatives emprenedores que afavoreixin el creixement econòmic, social i sostenible del territori. Les candidatures es poden presentar a l'apartat de serveis del web de l'organisme supramunicipal i ja tens fins al 10 de juliol. Des de l'any 2013 s'hi han presentat gairebé 700 projectes empresarials del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, dels quals 160 han estat premiats i, per tant, impulsats per la Diputació.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: Per quart any, els infants de les escoles Bressol del Vendrell han pogut gaudir d'un concert molt especial. Alumnes de tercer de primària de l'escola Carmelites els han fet una cantata amb cançons especialment pensades per a ells. Es tracta d'una activitat que impulsa el Pla Educatiu d'Entorn.
3: El cicle de concerts Perifèria Cultural.
4: La sala Agustí Cuí Grau de l'Escola de Música Pau Casals ha acollit un any més el concert que alumnes de primària del Vendrell fan per a infants de les escoles Bressol. Enguany, l'actuació ha anat a càrrec dels alumnes de tercer de primària de l'Escola Carmelites, que han interpretat diferents peces especialment pensades per als més petits. El públic estava integrat pels infants d'I2 de les escoles Bressol Peixet, Botafoc, Ralet Ralet i Carmelites, que han pogut gaudir en directe d'unes cançons que han estat treballant i escoltant durant tot el curs.
0: Ara sí, ara hem de parlar de Perifèria Cultural, perquè quatre municipis del Baix Penedès, Masllorenç, Llorenç, Bonastre i Sant Jaume, acolliran el mes d'octubre concerts del cicle itinerant Perifèria Cultural. Judit Nederman i Roger Mas són els noms més destacats d'aquesta proposta.
3: El cicle de concerts Perifèria Cultural, que portarà música de cantants i grups catalans a 35 municipis de Catalunya i les Illes Balears, té marcades quatre dates al Baix Penedès. El dia 1 d'octubre, Juanjo Bosch i Judit Nederman amb el trio Fortuny actuaran a Masllorenç. El 3 d'octubre, Fetus i Trinxats portaran la seva música a Llorenç del Penedès. Montse Castellà i Jonathan Penalba seran a Bonastre el dia 11 d'octubre. I finalment, Marcel Caselles i Roger Mas, amb la Cobla Sant Jordi, oferiran un concert a Sant Jaume dels Domenys el dia 18 d'octubre. En cada jornada hi haurà una oferta gastronòmica vinculada al paisatge, dirigida pel xef Sergi de Mallà.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: I encara amb clau de comarca, parlem de la Transhumant, que torna la passejada per camins ramaders de l'interior de la comarca. Tindrà lloc el diumenge, dia 17 de maig, amb sortida i arribada a la Bisbal del Penedès, i un dels principals atractius és la vessant gastronòmica, amb un esmorzar per a tots els inscrits i un dinar optatiu, elaborat, com no pot ser d'altra manera, amb productes locals.
3: El diumenge 17 de maig torna la Transhumant a la Bisbal del Penedès. Es tracta d'una passejada pels camins de l'interior de la comarca seguint les rutes dels antics pastors. L'activitat té un afegit, el tast de productes i elaboracions de la gastronomia local. Es plantegen dues rutes, una de 15 quilòmetres de recorregut i una altra de 19. Totes dues amb parada a Masarboners per esmorzar. El dinar, al final del recorregut, és optatiu. La sortida i arribada de totes dues rutes és des del nucli antic de la Bisbal. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: I per acabar aquest repàs a la crònica de comarca, hem de dir que neix una nova iniciativa popular per revolucionar la Festa Major de Cunit amb dos grans equips, els mullats i els cremats. Un grup de cunitencs i cunitenques està treballant en una nova iniciativa festiva amb l'objectiu de convertir la Festa Major en una experiència encara més participativa, dinàmica i integradora de tota la població. Des d'ahir mateix es poden veure a Cunit senyals, taronges i blaves. Són els primers signes d'aquesta iniciativa. La proposta planteja la creació de dos grans equips populars, batejats com els mullats i els cremats, que protagonitzaran durant la Festa Major diferents activitats, reptes i accions lúdiques pensades per fomentar la participació ciutadana, la convivència i l'ambient festiu als carrers del municipi. El grup promotor del projecte explica que la idea neix amb la voluntat d'implicar entitats locals, famílies, grups d'amics, comerços i ciutadania en general i aconseguir que la Festa Major sigui encara més viscuda, transversal i oberta a tothom. La iniciativa aposta per una rivalitat simbòlica i divertida entre dos equips que sempre des d'un esperit positiu i de cohesió social. L'objectiu no és competir per dividir, sinó generar identitat col·lectiva, ambient festiu i noves tradicions populars que gaudeixin a reforçar el sentiment de pertinença al municipi. Entre les activitats que es plantegen hi podrà haver proves populars, gincames, activitats d'aigua, cercaviles, reptes entre equips, decoracions de carrers i altres propostes participatives que tinguin diferents sectors del municipi. Tot apunta, però, que ben aviat els veïns de Cunit hauran d'escollir bàndol, mullats o cremats.
5: Els esports en Jordi Graell.
6: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'handbol i ho fem amb derrota del Vendrell Resta Tècnic per 19-22 aquest dissabte al Pavelló Municipal contra l'handbol Egra B, en un partit on els jugadors de David Castanyo anaven gairebé sempre a remolc. De fet, a la mitja part doncs, ja anaven perdent i a la segona part, doncs, finalment, els visitants que acaben confirmant la victòria. Per parlar de com va anar tot plegat, us concentrem al míster, el David Castanyo. Hola, bon dia.
7: Bon dia, Jordi.
6: Bé, un partit que bé, doncs, va ser doncs, força igualat, però doncs, al final es va escapar.
7: Sí, no, molt complicat. Ja a casa seva vam perdre d'un i aquí teníem alguna baixa. També durant el partit vam perdre un jugador i bueno, va ser molt complicat, molt complicat.
6: Un partit que bé, doncs, a diferència dels últims, sí que en defensa doncs, vau estar millor, però en aquesta ocasió doncs, va faltar doncs, tenir més encert en atac, no?
7: Sí, vam necessitar fer més gols. O sigui, no... El que et dic, vam perdut aquesta setmana els dos màxims col·legiadors de l'equip i això es nota. La gent no té aquesta capacitat o no vol agafar responsabilitat i es nota. Quan perds aquests efectius, si en defensa, dius tu, va ser un bon partit, però amb l'atac va ser molt minso.
6: A més, una llàstima, no? Perquè era doncs, l'últim partit a casa de la temporada i bé, imagino que doncs, teníeu ganes no? de poder doncs, guanyar aquest últim partit, però bé, doncs, com diem, doncs, no va poder ser.
7: Sí, clar, volíem despedir-nos de la gent amb una victòria, però bueno, no va poder ser, però bueno, ara ja s'hi acabem la temporada i a pensar en la que ve.
6: Ara ja només queden dos partits aquest cap de setmana, primer divendres a Molins, diumenge a Terrassa, dos partits diferents, un primer divendres que doncs, segurament doncs, és més feixuc, no? Perquè doncs, és una àrea més d'entrenament, a més una pista complicada. En canvi, diumenge, doncs bé, és un rival més de la part baixa i, per tant, bé, doncs, aviam si com a mínim doncs, es pot treure un dels dos, no?
7: Sí, nosaltres anem amb expectativa, per el que diem, com que no ens juguem res i, bueno, anem a passar aquesta jornada, que és doble, i bueno, ja dic, ja encaran ja per l'any que ve.
6: Doncs perfecte, David, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest cap de setmana.
7: Molt bé, merci.
6: David Castanyo, entrenador del Vendrell Resta Tècnic, valorant aquesta derrota per 19-22 contra l'Egra B. I ara, com diem, centrats en aquest últim doble partit de la temporada. Primer, divendres, aquest partit pendent a la pista del Molins, a 2:15 de la nit. I, finalment, diumenge, a les 12 del migdia, últim partit de Lliga a la pista del Terrassa B. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb golejada del Club Futbol Sala Vendrell per 2-7 aquest diumenge a la pista del Calamares Torre d'Embarra, en un partit que no va tenir gaire història, ja que els jugadors de Miquel Malo van ser molt efectius en una primera part, que acabava per 0-5, i a la segona part, tot i que els de Segur doncs, intentaven ficar-se al partit amb dos gols consecutius, al tram final els vendrellencs feien dos gols més i acaben de tancar la victòria, que a més serveix ja per certificar matemàticament la permanència. per parlar de com va anar tot plegat. Doncs, com sempre, tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
8: Hola, bon dia.
6: Bé, un partit que doncs, ho vau poder encarregar a la primera part i després a la segona doncs, ja ho vau acabar de rematar, no?
8: Sí, sí, sí. Un partit en què a la primera part vam estar molt superiors, vam fer un molt bon futbol sala, tant en defensa com en atac, i vam demostrar una miqueta pues, això, no? que vam parlar una miqueta l'altre dia, no? Que a priori, pues, per el que demostra la classificació, quan ja pràcticament està tot acabat, pues, un millor equip que ells, i així ho vam demostrar. A la segona part, en canvi, ells surten sorprenentment amb molta intensitat, i també compten una miqueta amb la permissitat de l'àrbit per poder pujar aquesta intensitat sense que això els costi faltes, i nosaltres tenim una miqueta un petit bloqueig, ens fan dos gols, nosaltres tenim un parell o tres o quatre de contres que pues, unes, per un motiu o altre no acabem de finalitzar, però al final la part de faltes s'acaba equilibrant, ens acaba invitant la sisena falta, fem el gol de doble penal i a partir d'aquí ja sí, veiem una altra contra que acaba amb el 7-2 i és pues, un partit bastant plàcid.
6: A més, com ja, doncs un partit que ja, doncs, sabés, ja per estar tranquils definitivament, i a més també una altra dada important, que és la segona victòria seguida a casa, perquè amb el que havia costat aconseguir la primera fora, i ara en porteu dues seguides a fora, que això doncs també dona més valor, no?
8: Sí, sí, sí, bueno, al final també pues, depèn de contra qui jugues, tens més opcions de guanyar fora que o no, no? Bueno, l'equip està, sobretot, bueno, jo em quedo pues, amb que hem millorat amb aquesta victòria, millorem menys 13 punts de la segona volta, de la primera volta, i demostrem que, bueno, que som un equip, com hem dit durant la temporada jove, que ha d'anar millorant a poc a poc, no? Potser ja veurem a veure com acaba la Lliga, si aconseguim sumar algun més o no, i si aconseguim els jugadors fer una miqueta més feliç o no, perquè vam estar parlant al final de la primera volta de pues, aconseguir 18, 20 punts, i tenim 16, no crec que arribem al 20. A veure si ho aconseguim, no? Però, l'he dit, un equip que el que estic dient, no? Que hem creixent i ara pues, hem aconseguit garantir la permanència, la immensa primera. Una llàstima no poder lluitar competir fins al final del preferent, però, bueno, poquet a poquet anem fent passos, que és l'objectiu.
6: Ara, doncs, ja toca pensar en el primer partit, que a més serà l'última casa de la temporada, aquest diumenge, contra l'Huracans, que ve com a líder, que en aquest cas, doncs, a més, s'està jugant l'ascens a Divisió d'Honor, per tant, doncs, paraules majors, però bé, al final és això, no? Vosaltres ja no teniu cap mena de pressió, ells el tenen tota, i per tant, aquí, doncs, és on podeu jugar una mica, no?
8: Sí, sí, nosaltres ara estem en un punt amb el que és això. No, segurament, encara que guanyem els dos o perdem els dos, classificatòriament no ens canviarà massa, però sí que tenim l'obligació de sortir a competir al màxim, sigui contra el que sigui. I com tu li dius, pues ara ells arribaran aquí sent líders, sent un gran equip, però sabem que no poden punxar i nosaltres en canvi, pues, no tenim aquesta pressió. Ojalà aconseguim fer un gran partit a casa, acabem a casa bé, perquè crec que a casa majoritàriament hem fet una temporada força bona. I pues, seria bonic acabar amb una victòria contra un equip tan potent com un Alacant per demostrar que al final pues, nosaltres també pues, el que t'estava dient abans, no? Que seguim creixent, que seguim millorant i que volem seguir demostrant un contra equips de gran nivell i ojalà ho podeu fer contra un Alacant.
6: Doncs perfecte, Miqui, esperem que sí. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
8: Pues molt bé, moltes gràcies a tu.
6: Miquel Malo, entrenador del Futbol Sala Vendrell, valorant aquesta victòria per 2-7 a la pista del Calamares Torredembarra. I ara, com diem, centrats en aquest últim partit de casa de la temporada, aquest diumenge a les 6 de la tarda, al Pavelló Municipal, contra l'Huracans La Selva.
2: El temps amb Marc Rodero.
0: I ara ha arribat l'hora de parlar d'un dia més de primavera a la capital del Baix Penedès. Marc Rodero, bona tarda.
9: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
0: Ahir vam tenir una bona mostra del que és la primavera, no?
9: Doncs sí, i amb ràbia, perquè aquestes nuvolades van créixer amb molta força i van deixar algunes precipitacions, les més destacables, cap a l'interior, cap a l'àrea de la Bisbal, Llorenç, Sant Jaume, el Montmell, no tant a la costa, tot i que també va arribar aquesta pluja. Avui descansem una mica. Sí que creixen nuvolades, però ho fan, podríem dir que els llocs més habituals, cap al prelitoral, cap a la zona del prepirineu, també interior de les comarques de Lleida. Ja en creixen algunes a l'Aragó, que de cara a la tarda acabaran arribant, però en principi avui a casa nostra difícilment en precipitació. Com a molt pot arribar la desfeta d'alguna d'aquestes tempestes que es pugui formar aquesta propera tarda cap a l'interior. Per demà repetirem la mateixa llei de temps, en conjunt amb un temps relativament tranquil, estable, dominat pel sol, i també amb això, amb aquest temps canviant dual, mentre que al matí ens llevarem amb un cel típicament serè, a partir de migdia i tarda novament creixeran nuvolades, se poden afegir també, o es poden afegir també alguns núvols com els que tenim ara, núvols més aviat baixos, amb poc desenvolupament, i que donaran un dia, doncs, variable. Pel que fa a les temperatures, de moment, sense canvis destacables, la majoria de màximes per demà situades entre els 20 i els 23 de la costa, 23-25 de les àrees interiors. De moment, compàs d'espera, pel que fa a davallada de temperatures, que sembla que arribaria a partir de dijous a la tarda i la jornada del divendres. En principi, sense pluja, però amb una entrada de vents de component nord.
0: I el mar, com el tenim, Marc?
9: Doncs al matí relativament tranquil, però a la tarda la marinada s'anima una mica, és una marinada una miqueta reforçada i per tant doncs fa que es mogui. Una situació molt típica, també, és a dir, un mar relativament tranquil. Sí que de cara al cap de setmana, amb aquesta entrada de vents de component nord, ja podem dir doncs que tindrem una miqueta més de moviment en tot aquest sector marítim.
0: Doncs res, ho deixem aquí i mica en mica anirem avançant setmana i anirem arribant al cap de setmana del que en parlarem en properes edicions dels serveis informatius. Gràcies, Marc, com sempre, que tinguis molt bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Doncs nosaltres, amb aquesta crònica del temps, arribem a la fi d'aquesta edició de les notícies. Ja ho saben, cada dia n'hi ha dues, una al migdia, de dos quarts a dues fins a dues, l'altra al vespre a partir de les 8 i fins a dos quarts de nou. Bona tarda. Bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui al Penedès i al Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
2: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant al Penedès com al Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
0: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
3: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.
0: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
4: Així i tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar un event actual sentència contra la immersió.
0: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
4: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
5: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
0: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil davant de presons i equipaments.
4: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
0: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
4: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte David són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
0: Els esports, l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
6: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i, de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades, fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien ahir a molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, el Berguedà, el Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun remet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat després, a mig matí, a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
8: Després de certs moments de tensió amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials de Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
2: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
8: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
0: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340, ha estat a la confluència amb la C15 a Vilafranca, i durant prop de dues hores, a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'ALI del Baix Penedès, també del Garraf i de l'Anoia, s'han manifestat en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
9: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
10: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
9: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
0: I és que, tot plegat, ara mateix l'atenció se centra en la reunió que han de tenir demà al matí govern i sindicats a la seu del Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions a la mesa sectorial.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
3: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria. No?
0: De la seva banda, els sindicats educatius insten el govern a portar en aquesta reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. L'USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, també la inclusiva, i recuperar el poder adquisitiu. Professors de secundària, de la seva banda, exigeix reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
12: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, en negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar. Perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que s'està dient el departament, no arriba a lloc.
11: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
0: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional acabarà avalant el model lingüístic de l'escola catalana. Així tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Bon Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
14: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
13: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima

0: tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
1: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
0: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i, després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
2: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
0: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
3: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició de la Barcelona-Pittsburgh by Binalien Conference, el Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Anna Ruiz, bon dia.
4: Hola Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del Congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
5: De hecho, tengo la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlo en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos, y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
4: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
3: Anem ara fins al Baix Camp, perquè l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center, que atorga l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center, en col·laboració amb l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements clau en aquest projecte. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
6: L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat acreditat per l'Organització Europea d'Instituts del Càncer com a Cancer Center, un distintiu que reconeix la seva excel·lència en el camp de l'oncologia i que agrupa centres capdavanters en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Josep Gomà és el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud.
7: Sí que pot ser que, si tens una acreditació a UEFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no?
6: Entre altres aspectes, aquest reconeixement implica també la creació del Catalunya Sud Cancer Center per fomentar la docència i la recerca al costat de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.
3: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
8: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis, garantint el finançament de l'obra.
3: L'horitzó temporal per a la posada en marxa se situa ara en l'any 2031, 5 anys més tard respecte de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
9: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella, que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
10: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari

0: i per fer front a les necessitats de la ciutadania.
1: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
2: La xarxa de comunicació local.

0: assajos. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
3: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que funcionaris ja tenen des del gener.
2: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà. UAUR Lleida Ràdio, Judit Castellà.
4: Durant mitja hora a la porta d'entrada al centre, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació, que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
5: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó també, bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat, i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari, doncs, és una cosa que és evident que ha d'existir.
4: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
2: A Badalona, la remodelació del pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes vinent, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès, recordem, l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar.
3: La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros, que aniran a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
2: Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
6: L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats. Uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autoelevable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
7: Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió de construcció sense cap tipus de perill i, a més, es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
6: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular després de caminar pels 250 metres de llargada del pont.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Des d'avui fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals. Una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
8: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
9: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent va passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
8: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els turistes internacionals puntuen Catalunya amb un 9 sobre 10.
3: Ho apunta l'enquesta de satisfacció dels turistes internacionals, que ha entrevistat 20.000 visitants i no residents internacionals. La puntuació de Catalunya se situa lleugerament per sota de la mitjana espanyola i 7 centèsimes per sobre de la dada de l'any anterior. El percentatge de satisfacció va ser més alt a Tarragona i a Girona que a Barcelona.
2: El Port de Tarragona instal·larà més de 700 panells solars a les cobertes dels tinglados per tal d'incrementar l'autoconsum.
3: La planta generarà 300 quilowatts de potència de d'electricitat autogenerada que s'afegiran als 750 que ja es produeixen actualment. S'ubicarà a les cobertes més pròximes al mar dels quatre tinglados, ja que són les que disposen de millor orientació i més hores de sol per produir energia elèctrica. Els treballs s'allargaran 4 mesos i costaran prop de 800.000 euros.
2: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte de Prodigy, aquí estem escoltant, també el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. El Sonar torna carregat de novetats. Nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Meli Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kelis. François Josic.
11: Este año vamos a vivir una edición del Sonar muy especial. Un Sonar repensado, un Sonar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sonar más Sonar que nunca.
10: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la Casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
2: I a Osona, el Festival Art Tot arriba enguany a un punt de maduresa després de 20 anys de trajectòria marcats per grans transformacions socials i culturals. El nou FM, Guillem Rico.
12: L'Art Tot de Sant Hipòlit de Voltregà, el Festival d'Arts Escèniques al carrer, està de celebració. Enguany arriba la 20a edició amb un conjunt de propostes que inclouen disciplines com la música, el circ, la màgia o la dansa. Durant el mes de juliol, el municipi tornarà a omplir-se d'art. La proposta començarà amb un concert col·lectiu de diversos artistes encapçalat per Guillem Roma. Anna Jiménez és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Sant Hipòlit.
13: Hi ha festivals grans que arrasen la terra. Hi ha festivals petits que arrelen a la terra, i creiem que l'Art Tot ha arrelat, i per tant per això expliquem que vam posar una llavor i van créixer uns arbres amb unes branques, que cada branca és una disciplina artística.
12: Com a prèvia, aquest divendres, la Casa del Mallol serà l'escenari d'un tast de vins acompanyat de les cançons de taverna de la Coral Contratemps.
2: I abans dels esports, us expliquem una última hora. Mor la vedet Tania Doris a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista El Paral·lel de Barcelona durant els anys 70 i 80. I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
14: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar a primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja està en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça avui. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició a partir de les 7 de la tarda.
15: Ha de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
14: A 2:15 de la nit, avui el Barça visita el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació, i demà juga el Girona, que després del triomf del Llevant contra el Celta s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa, la del descens, està molt atapeïda. A tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen el club madridista la seva gestió després de 2 anys en blanc, i també va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
16: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica.
17: En que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
14: En bàsquet, el Joventut de Badalona, destaquem que Antetó mitjà no podrà jugar per molèsties físiques el que resta d'aquesta temporada. A les 7 avui juga el Hayo Post Lleida, ho fa a la pista del Breogán. Escoltem Gerard Encuentre, tècnic del conjunt del Segrià.
18: A principi de temporada tothom vol ser molt ambiciós i tothom vol més, no? Però arribades amb aquestes alçades, coneixent la dificultat de la Lliga, que segurament dels últims 25 anys, nosaltres som els que menys anys estem portem a la Lliga de l'ACB, pues, està clar que sí, no? Tot el que sigui estar fora del descens i dependre de tu, crec que és algo positiu, i el que volem pues, sempre és millorar, no? Millorar, i crec que cada any intentem aprendre dels errors.
2: Gràcies, Joan Barberà. La informació esportiva una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45, una petita pausa i de seguida tornem.
1: La xarxa de comunicació local.
19: Propostes en xarxa.
20: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços amb el concurs d'aparadors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.
21: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
22: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entre mig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba a terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui el Penedès i el Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
0: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
2: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.
2: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
3: Així i tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
2: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
3: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal d'aquest projecte.
5: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
2: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil.
3: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
2: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
3: La banda de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
2: Els esports, l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
14: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
2: El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
23: Bon dia, avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot. En molts casos s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien allà a molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, el Berguedà, el Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun ramet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
2: Atenció també si sou usuaris de la línia R4 de Rodalies, perquè un robatori de cable entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei afecta el servei. En concret, els trens inicien i finalitzen el recorregut a Terrassa, Estació del Nord, i entre aquesta estació i Manresa hi ha circulació amb tren llançadora.
3: També s'ha habilitat servei complementari per carretera entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa. Els Mossos han detingut 2 homes per aquest furt.
2: Al control de so hi tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
24: Després de certs moments de tensió amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
0: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
24: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
2: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340 a la confluència amb la C15 a Vilafranca durant prop de dues hores, també a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'Alt i el Baix Penedès, del Garraf i de l'Anoia s'han manifestat també en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament i han expressat el seu escepticisme davant de la negociació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
10: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
6: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
10: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
2: I és que tant govern com sindicats tenen la mirada posada en la reunió de demà al matí al Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions en la mesa sectorial.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració, el meu reconeixement, només faltaria, no?
2: De la seva banda, els sindicats insten el govern a portar a la reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. L'USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, la inclusiva i recuperar poder adquisitiu. De la seva banda, professors de secundària exigeixen reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
8: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, en negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba a lloc.
7: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
2: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana, però així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per tal d'afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant en personal especialitzat.
11: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
9: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
19: Notícies en xarxa.
2: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i de la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre d'altres aspectes, amb la regulació de les emocions. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
13: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
12: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació. Aquest curs ha començat a anar a la universitat.
15: Sí, sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
12: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
2: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Anna Ruiz, bon dia.
16: Hola Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del Congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
17: De hecho, tengo la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlo en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radioactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
16: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
2: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
3: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis garantint el finançament d'aquesta obra.
2: L'horitzó temporal per a la posada en marxa se situa ara l'any 2031. Són 5 anys més tard de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
25: Salut ha presentat el projecte del nou hospital de Calella que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
26: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
25: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Gairebé 3:45, protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
3: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen ja des del gener.
2: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà, UAURI Lleida Ràdio, Judit Castellà.
1: Durant mitja hora a la porta d'entrada al centre, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació, que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
5: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat, i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs, és una cosa que és evident que ha d'existir.
1: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
2: El govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per tal de donar resposta a l'increment de demanda experimentat en els últims anys.
3: Hi haurà tres expedicions directes més entre setmana i una altra de semidirecta, una ampliació que es farà en tres fases i que suposa una inversió superior als 900.000 euros.
2: Aquest corredor registra 450.000 usuaris cada any. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
14: Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia. Entre els mesos de juny i juliol s'haurà completat tot el desplegament. En total, més de 900.000 euros anuals d'increment de la inversió, ho deia la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
18: Hi havia una sèrie de reivindicacions justes de connectivitat primer directa entre Berga i Barcelona amb un corredor exprés, un corredor ràpid, i també de connectivitat de semidirectes, i per tant hem volgut traslladar aquestes millores. Estem parlant d'un paquet de 900.000 euros anuals amb aquestes millores.
14: Una altra línia que incrementarà els seus serveis és la que uneix Solsona amb Manresa. A partir del 1 de juny hi haurà dues noves expedicions en dies lectius entre Cardona i la capital del Bages i un servei més entre Solsona i Manresa d'anada i tornada els diumenges.
2: Unió de Pagesos denuncia que el pla de control poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de dos anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demanarà, per tant, la nul·litat. Ràdio Tortosa, David Benito.
20: El sindicat agrari considera que el govern ha actuat tard davant les necessitats de reduir la sobrepoblació de fauna salvatge, especialment de senglars, per minimitzar els riscos de transmissió de tuberculosi a la ramaderia extensiva i els danys als cultius. Carlos Sanz és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
21: Malgrat aquest retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora del marc de la llei del decret de caça, no? Perquè tot i a sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
20: El sindicat ha anunciat que presentarà un recurs d'alçada contra el pla i reclama una gestió de fauna cinegètica amb criteris tècnics, més coordinació amb el sector agrari i garanties per compensar els danys que pateixen les explotacions agrícoles i ramaderes.
2: Des d'avui i fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals, una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
22: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
27: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent va passar per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
22: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
2: I és moment per a la cultura. A amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar. I ho fan un nou emplaçament, la Fira de Gran Via de l'Hospitalet, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, o la del raper londinenc Skepta, i les sessions de Charlotte DeWitt. S'esperen fins a 160.000 assistents. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. El Sónar torna carregat de novetats. Nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
4: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sónar ocuparà un any més al poble espanyol.
2: Cita destacada a Barcelona, la del Sónar, i també a Tarragona el concurs internacional de foc se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que enguany retrà homenatge al Tour de França. El certamen serà, a més, més inclusiu que mai, i és que Tarragona Ràdio oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la Punta del Miracle. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les quatre nits de concurs es podran seguir en directe amb audiodescripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
7: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els demés estem veient.
6: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
2: I una nota luctuosa, la vedet Tània Doris ha mort a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista del Paral·lel de Barcelona en els anys 70 i els 80.
3: Nascuda a València, Tània Doris, que es deia realment Dolores Cano, va protagonitzar espectacles com Esta noche sí, Una rubia peligrosa o Yo soy la tentación, tant a Madrid com a Barcelona. De fet, va arribar a ser l'estrella principal del Teatre Apolo. El velatori per la vedet es farà demà al Tanatori de les Corts.
2: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
8: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició avui a partir de les 7 de la tarda.
10: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com qui en dice, i no soltar-la.
8: A 2:15, el Barça visita avui el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació. Demà juga el Girona, partit molt important, ho ha dit Miquel Sánchez, l'entrenador.
23: És un dels partits més importants de la història del Girona. Demà. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar, aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips i per dos equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
8: Demà al Girona Carreb, la Reial Societat a Montilivi. Tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen l'entitat o la seva gestió de després de dos anys sense guanyar cap títol. També va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
9: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y siete ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica, que no hay ni un año de los 26, que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal. Los que lo hayan sacado.
8: En bàsquet, en el món de la cistella, el Joventut de Badalona ha anunciat que Ante Tomic serà baixa el que resta de temporada. Avui a les 7, el Hajo Post Lleida juga a la pista del Breogán. Els lleidatans, dos triomfs per sobre del descens, buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. També juga avui, el Barça ho fa a Granada. En waterpolo, la Champions masculina, el Barceloneta visita aquest vespre a partir de 8:45 la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar només un punt. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Plata, a les 9 de la nit, el Sant Cugat i el Reus Deportiu B disputen la darrera jornada del campionat regular del grup nord a la pista del conjunt vallesà, el PAF 2 de la Rambla del Celler de Sant Cugat del Vallès.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, puntuals com sempre, a les 2. Bona tarda.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Des del

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Centenars de mestres i professors tornen al carrer en el que és la segona jornada de vaga al sector, avui al Penedès i al Baix Llobregat. Carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances, diuen, en la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
2: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
1: I des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix, això sí, a l'acord signat en Comissions Obreres i la UGT.
3: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració, el meu reconeixement, només faltaria, no?
1: Educació ha xifrat en un 17% el seguiment de la vaga al Baix Llobregat i Penedès fins a la 1:00 PM. Més qüestions. Un robatori de cable entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei a la línia R4 de Rodalies afecta el servei en concret. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a Terrassa, estació del Nord, i entre aquesta estació i Manresa hi ha circulació amb un tren llançadora. També s'ha habilitat un servei complementari per carretera entre Terrassa, estació Nord i Manresa. Els Mossos han detingut dues persones. I parlem de la remodelació del pont del Petroli de Badalona, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny i afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès, recordem-ho, el 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. I la Betània Doris ha mort als 74 anys. Va ser una de les reines de la revista El Paral·lel de Barcelona durant els anys 70 i 80. Nascuda a València, es deia realment Dolores Cano. Va protagonitzar espectacles com Esta noche sí, Una rubia peligrosa, o Yo soy, la tentación, tant a Madrid com a Barcelona. I acabem parlant de l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi i se la juga a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar una ratxa de 18 partits sense guanyar.
0: Notícies en xarxa.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: Advertencia del cirujano de tu oído, lo que vas a oír ahora es On Their Crown.

0: nostres.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell,

Oriol Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 13:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Sintonia del 107.1 de la freqüència modulada que a partir d'aquests instants i en els propers 30 minuts s'ocupa de fer-vos arribar l'actualitat informativa de la nostra vila i també de la resta de la comarca. Els de sempre, d'una banda, Juan Márquez de les Vies de So i és present la redacció al complet del Vendrell Comunicació. Present també amb l'actualitat esportiva en Jordi Garell, mentre que la meteorològica serà de Marc Rodero. Davant dels micròfons, qui ho parla en nom de tots ells i amb molt de gust, qui ho fa hores d'ara, Víctor Merencio. Com és habitual, aquests 30 minuts els condensem amb un amb el repàs al nostre sumari de titulars. Aquests són els fets més destacats de l'actualitat.
2: Sumari de titulars.
1: D'una banda, haurem de parlar del desplegament dels nous sistemes de recollida selectiva de residus que continua al Vendrell i ara arriba a un dels punts més delicats amb els barris del sector oest de la Riera de la Bisbal. Es tracta del lloc on hi viu el 20% de la població. Obrim l'informatiu amb aquest tema, però també haurem de continuar parlant de la vaga d'educació perquè el professorat del Penedès i el Baix Llobregat continua amb les vagues del sector de l'educació reclamant millores salarials i laborals. Ha estat el torn dels mestres del Penedès. Parlem de la policia local, de sensellarisme, però també del Parlament de Catalunya, que ha aprovat una proposta de resolució que reclama la millora de la connexió per carretera entre la comarca i la Universitat Autònoma. Parlem també dels Premis Emprem, del concert de les Escoles Bressol, de Perifèria Cultural o de la Transhuman de la Bisbal. Tot plegat combinat amb la crònica del món de l'esport i alhora també amb la crònica de l'actualitat meteorològica. Si ens volen seguir, sense res més, entrem ja en contingut.

0: I entrem en contingut parlant del desplegament dels nous sistemes de recollida selectiva de residus que continua al Vendrell i ara arriba a un dels punts més delicats amb els barris del sector oest de la Riera de la Bisbal. Parlem del tancat Mas d'en Gual, barri de França, Osona dels Boulevards. Aquí viu el 20% de la població del municipi. Aquest dimarts s'ha començat a fer entrega del material entre el veïnat.
1: El Vendrell està a punt d'entrar en un dels moments clau del desplegament dels nous sistemes de recollida selectiva. A partir del 8 de juny, tots els barris de la part oest de la Riera de la Bisbal començaran a funcionar amb els nous models. Es tracta de la zona del municipi amb més densitat i que aglutina una part important de la població.
2: Hem de pensar que tot el que seria tancat, Mas d'en Gual, França, Cintoi, tota aquesta zona banda dreta de la Riera de la Bisbal, representa el 20% dels habitatges de la població. Estem parlant de 6.000 habitatges, 6.000 targetes, per tant, per dir-ho d'una manera.
1: Davant d'aquest repte majúscul, aquesta setmana ha començat el repartiment de material entre el veïnat, que vindrà acompanyat de 4 sessions informatives que es faran les pròximes setmanes. Per facilitar la tasca, s'ha dividit aquesta gran zona en 4 sectors, 3 dels quals funcionaran amb el model de contenidors intel·ligents i el restant amb el porta a porta. Aquesta setmana s'està repartint el material d'aquest últim sector.
2: El sector 1 sí que és un sector que tindrà com a model de recollida el porta a porta, que estem parlant Mas d'en Gual des del carrer Baix Empordà fins a Baix Llobregat, és a dir, fins a l'autopista, i també el que seria Mas Levi i Cristina Baixa o Cristina Alta.
1: La primera sessió informativa serà precisament pels veïns del sector 1 i es farà el dissabte 16 de maig a les 11 del matí a l'Auditori del Tívoli. Les sessions dels altres 3 sectors seran els dies 22, 29 i 30 de maig. Aquest dimarts els veïns més matiners ja recollien els cubells, les bosses de l'orgànica o les targetes, mentre rebien les primeres instruccions.
3: L'aplicació que s'han donat bé, ja l'entenc. Bueno, ara es tindrà de veure com si funciona, com té de funcionar. Perquè, clar, aquests contenidors, us dius, poses la bossa o poses tancada, qui et diu que poses el producte que té d'anar llançat? Si és el correcte o no, perquè els operaris no posaran a obrir a veure què portes per dintre. És l'únic problema que li veig.
4: Ho trobo que seria fantàstic. L'únic que, clar, si ara la gent ja no fan així per deixar la basura que deixa la terra, potser després faran el mateix. I, clar, tot serà més complicat.
1: Des de l'Ajuntament remarquen que, un cop fet aquest desplegament, el 75% de la població del Vendrell ja funcionarà amb els nous sistemes de recollida de residus. El consistori segueix pendent de fer els ajustaments que siguin necessaris davant de les diferents eventualitats que van apareixent. Així, deixen la porta oberta a introduir variants, com ara els contenidors comunitaris per a aquells blocs de pisos aïllats que es trobin en zones d'habitatges unifamiliars on es funciona amb el porta a porta.
2: On se'ns complica les coses? On tenim una zona fonamentalment d'habitatges unifamiliars, excepte un bloc de pisos, o 3 o 4. Aquí se'ns complica la cosa perquè, evidentment, no podem fer un camió per cada bloc. Doncs estem treballant amb les comunitats perquè puguem fer recollida amb contenidors comunitaris. I anirem estudiant alternatives si no acaba de funcionar.
1: Martínez ha reiterat que l'objectiu d'aquest canvi de model és doblar l'actual xifra de recollida selectiva, que no supera el 30%.

0: El professorat del Penedès i el Baix Llobregat continua amb les vagues del sector de l'educació, reclamant millores salarials i laborals. Es tracta de la segona jornada d'aturades després de la general d'ahir, en aquest cas, però focalitzada únicament en aquest territori. Aquest matí, els docents han tallat la Nacional 340 a l'alçada de Vilafranca en tots dos sentits de la marxa. Els professionals de l'ensenyament demanen un augment de sous després de gairebé 15 anys amb les retribucions congelades. Disminuir les ràtios per aula i més recursos per atendre la diversitat a les aules són altres demandes del col·lectiu. Per mirar de resoldre el conflicte, demà dijous hi ha convocada una reunió entre sindicats i el Departament d'Educació, i d'aquestes mobilitzacions en parlava la portaveu d'USTEC al Penedès, Anna Cervian.
1: Estem a tot arreu, a tot Catalunya, amb les mateixes mancances a educació. Les ràtios estan completament desbordades, la burocràcia ens ofega, no tenim recursos, la inclusió no pot ser real perquè no podem arribar a tot l'alumnat, el sou el tenim congelat, no sabem des de quan. Clar, la llei va quedar molt maca al paper, però ahir es va quedar, efectivament. Després no s'ha fet a la inversió necessària per portar a terme aquesta llei. Ja ens hem trobat molts cops. Nosaltres ens mantenim ferms perquè no veiem resposta, clarament, i per tant ho mantindrem així fins que seguin, ens escoltin i facin una proposta real i perdurable en el temps. L'educació pública catalana està trencada.
0: La policia local del Vendrell segueix treballant per minimitzar al màxim les queixes que, de vegades, poden provocar algunes persones que viuen al carrer. La seva unitat de mediació destaca que la seva actuació els reparteix en dos grans àmbits. La dels casos de sense llar amb una certa xarxa al darrere, que acostumen a solucionar amb celeritat, i la de persones amb patologies mentals i sense suports, més complexes de resoldre, atès que la majoria dels cops requereix d'un procés judicial que es pot allargar fins a un any. Per tot plegat, consideren essencial que el Vendrell disposi més tard que d'hora d'un centre d'atenció comarcal de pacients amb trastorns mentals.
2: En els seus patrullatges habituals, els agents de la policia local del Vendrell sovint han de lidiar amb les queixes provocades de vegades per persones que viuen al carrer i presenten patologies mentals. Es tracta d'una problemàtica recurrent que, al contrari del que succeeix amb el sense llar amb xarxa social o familiar, acostuma a allargar-se en requerir d'una intervenció judicial, un procés que pot oscil·lar entre els 8 i 12 mesos.
3: Aquí ja tenim que anar a fer accions al jutjat, demanar unes mesures de suport a aquesta persona. S'han de fundamentar molt bé, o sigui, amb la qual cosa, clar, jo entenc a la gent el neguit, no?, que genera tindre una persona amb patologia mental, que crida, que fa coses i que molesta, però nosaltres, per fer aquest informe al jutjat, que tenim només una ocasió per fer-lo, ha d'estar molt fundamentat, o sigui, moltes intervencions, moltes problemàtiques.
2: La unitat de mediació del Vendrell treballa de manera consensuada amb serveis socials per donar sortida a problemàtiques sovint vinculades a patologies mentals, una realitat a l'alça que precisa de solucions troncals.
3: Des d'aquí demanaríem que el Baix Penedès hauria de tindre ja un lloc de referència per tractar aquests malalts mentals. Un lloc així, estil Pere Mata, o estil un lloc que puguem tindre de referència que el Baix Penedès, perquè cada cop n'hi ha més casos de malalties mentals i cada cop hi ha més casos que ens trobem més gent d'aquesta al carrer.
2: Recentment, la policia local del Vendrell ha pogut solucionar el cas d'un sense llar que, a l'entorn de la Via dels Països Catalans, havia generat nombroses queixes entre els veïns de la zona. Una problemàtica resolta de manera gairebé exprés, malgrat no tractar-se de la tònica habitual, atès que en darrera instància i mentre no hi hagi una resolució judicial, sempre persisteix a la voluntat de la persona afectada, encara que pateixi d'algun trastorn mental.
0: Iniciem repàs també a la crònica d'actualitat a nivell comarcal, perquè el Departament de Territori ha sotmès a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic en un sòl no urbanitzable i avaluació d'impacte ambiental d'un projecte de la planta solar fotovoltaica al terme municipal de Santa Oliva, al Baix Penedès. Amb un total de 7.924 panells i una potència nominal de 4,95 megawatts, el projecte preveu evacuar acabar l'energia elèctrica produïda amb una línia soterrada d'alta tensió de 25 kW i 750 metres de longitud. La instal·lació, promoguda per la societat Nexum SP3SL, té un pressupost total previst de 2,21 milions d'euros.

0: I encara parlant en àmbit més que local, el Parlament de Catalunya ha aprovat una proposta de resolució que reclama la millora de la connexió per carretera entre la comarca i la Universitat Autònoma de Barcelona a Bellaterra. Es tracta d'una iniciativa de la xarxa vendrellenca que Esquerra ha elevat al Parlament. Consisteix en la creació de dues línies directes d'autobusos, una per la costa i l'altra per l'interior, des de la comarca fins al campus de Bellaterra.
1: El Parlament de Catalunya ha aprovat la proposta de resolució que insta el govern de la Generalitat a millorar la connexió per carretera entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, ubicada a Bellaterra. La proposta l'havia presentat Esquerra Republicana de Catalunya, incorpora una esmena de Junts. La reclamació del govern passa per la creació de dues línies directes, una per l'interior amb parades al Vendrell, l'Arbós i Santa Margarita i els Monjos, i una altra per la costa amb parades a Calafell i a Cunit. La iniciativa va néixer de la xarxa vendrellenca l'any 2023 per donar resposta a les necessitats dels universitaris de la comarca que fan els seus estudis a Bellaterra. La plataforma d'entitats veïnals vendrellenques espera que el servei estigui en funcionament abans que acabi aquest curs.

0: Parlem de la Diputació de Tarragona, que ha convocat una nova edició dels seus Premis Empren, adreçats a estimular la posada en marxa de nous projectes empresarials al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i al Baix Penedès. En total es repartiran 40.000 euros entre 10 iniciatives que destaquin per la seva innovació i capacitat de generació d'ocupació. Qui vulgui optar-hi té fins al 10 de juliol per presentar la seva candidatura.
1: En total es repartiran 10 premis de 4.000 euros cadascun amb la voluntat de reconèixer i contribuir a la generació de nous projectes empresarials a les comarques del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Entre els criteris que es valoraran hi haurà, entre més, la viabilitat de les propostes, la capacitat de creació de llocs de treball

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Per quart any, els infants de les escoles Bressol del Vendrell han pogut gaudir d'un concert molt especial. Alumnes de tercer de primària de l'escola Carmelites els han fet una cantata amb cançons especialment pensades per a ells. Es tracta d'una activitat que impulsa el Pla Educatiu d'Entorn.
2: El cicle de concerts Perifèria Cultural.
3: La sala Agustí Cuí Grau de l'Escola de Música Pau Casals ha acollit un any més el concert que alumnes de primària del Vendrell fan per a infants de les escoles Bressol. Enguany, l'actuació ha anat a càrrec dels alumnes de tercer de primària de l'escola Carmelites, que han interpretat diferents peces especialment pensades per als més petits. El públic estava integrat pels infants d'I2 de les escoles Bressol Peixet, Botafoc, Ralet Ralet i Carmelites, que han pogut gaudir en directe d'unes cançons que han estat treballant i escoltant durant tot el curs.
1: Ara sí, ara hem de parlar de perifèria cultural perquè quatre municipis del Baix Penedès, Masllorenç, Llorenç, Bonastre i Sant Jaume, acolliran el mes d'octubre concerts del cicle itinerant Perifèria Cultural. Judit Nederman i Roger Mas són els noms més destacats d'aquesta proposta.
2: El cicle de concerts Perifèria Cultural, que portarà música de cantants i grups catalans a 35 municipis de Catalunya i les Illes Balears, té marcades quatre dates al Baix Penedès. El dia 1 d'octubre, Juanjo Bosch i Judit Nederman amb el trio Fortuny actuaran a Masllorenç. El 3 d'octubre, Fetus i Trinxats portaran la seva música a Llorenç del Penedès. Montse Castellà i Jonathan Penalba seran a Bonastre el dia 11 d'octubre. I finalment, Marcel Caselles i Roger Mas, amb la Cobla Sant Jordi, oferiran un concert a Sant Jaume dels Domenys el dia 18 d'octubre. En cada jornada hi haurà una oferta gastronòmica vinculada al paisatge, dirigida pel xef Sergi de Mallà.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: I encara amb clau de comarca, parlem de la Transhumant, que torna la passejada per camins ramaders de l'interior de la comarca. Tindrà lloc el diumenge, dia 17 de maig, amb sortida i arribada a la Bisbal del Penedès, i un dels principals atractius és la vessant gastronòmica, amb un esmorzar per a tots els inscrits i un dinar optatiu, elaborat, com no pot ser d'altra manera, amb productes locals.
2: El diumenge 17 de maig torna la Transhumant a la Bisbal del Penedès. Es tracta d'una passejada pels camins de l'interior de la comarca, seguint les rutes dels antics pastors. L'activitat té un afegit, el tast de productes i elaboracions de la gastronomia local. Es plantegen dues rutes, una de 15 quilòmetres de recorregut i una altra de 19. Totes dues amb parada a Masarboners per esmorzar. El dinar, al final del recorregut, és optatiu. La sortida i arribada de totes dues rutes és des del nucli antic de la Bisbal. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: I per acabar aquest repàs a la crònica de comarca, hem de dir que neix una nova iniciativa popular per revolucionar la Festa Major de Cunit amb dos grans equips, els mullats i els cremats. Un grup de cunitencs i cunitenques està treballant en una nova iniciativa festiva amb l'objectiu de convertir la Festa Major en una experiència encara més participativa, dinàmica i integradora de tota la població. Des d'ahir mateix es poden veure a Cunit senyals, taronges i blaves. Són els primers signes d'aquesta iniciativa. La proposta planteja la creació de dos grans equips populars, batejats com els mullats i els cremats, que protagonitzaran durant la Festa Major diferents activitats, reptes i accions lúdiques pensades per fomentar la participació ciutadana, la convivència i l'ambient festiu als carrers del municipi. El grup promotor del projecte explica que la idea neix amb la voluntat d'implicar entitats locals, famílies, grups d'amics, comerços i ciutadania en general i aconseguir que la Festa Major sigui encara més viscuda, transversal i oberta a tothom. La iniciativa aposta per una rivalitat simbòlica i divertida entre dos equips que sempre des d'un esperit positiu i de cohesió social.

0: L'objectiu no és competir per dividir, sinó generar identitat col·lectiva, ambient festiu i noves tradicions populars que gaudeixin a reforçar el sentiment de pertinença al municipi. Entre les activitats que es plantegen hi podrà haver proves populars, gincames, activitats d'aigua, cercaviles, reptes entre equips, decoracions de carrers i altres propostes participatives que tinguin diferents sectors del municipi. Tot apunta, però, que ben aviat els veïns de Cunit hauran d'escollir bàndol mullats o cremats.
1: Els esports en Jordi Graell.
2: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'handbol i ho fem amb derrota del Vendrell Resta Tècnic per 19-22 aquest dissabte al pavelló municipal contra l'handbol Egra B, en un partit on els jugadors de David Castanyo anaven gairebé sempre a remolc. De fet, a la mitja part doncs, ja anaven perdent, i a la segona part, doncs, finalment, els visitants que acaben confirmant la victòria. Per parlar de com va anar tot plegat, com sempre tenim el míster, el David Castanyo. Hola, bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
2: Bé, un partit que bé, doncs, va ser doncs, força igualat, però doncs, al final es va escapar.
3: Sí, no, no, molt complicat. Ja a casa seva vam perdre d'un, i aquí teníem alguna baixa. També durant el partit vam perdre un jugador, i bueno, va ser molt complicat, molt complicat.
2: Un partit que bé, doncs, a diferència dels últims, sí que en defensa doncs, vau estar millor, però en aquesta ocasió doncs, va faltar doncs, tenir més encert en atac, no?
3: Sí, sí, vam necessitar fer més gols. O sigui, no... El que et dic, vam perdut aquesta setmana els dos màxims golejadors de l'equip, i això es nota. La gent no té aquesta capacitat o no vol agafar responsabilitat, i es nota quan perds aquests efectius. Si en defensa, dius tu, va ser un bon partit, però amb l'atac va ser molt minso.
2: A més, una llàstima, no? Perquè era doncs, l'últim partit a casa de la temporada, i bé, imagino que doncs, teníeu ganes, no?, de poder doncs, guanyar aquest últim partit, però bé, doncs, com diem, doncs, no va poder ser.
3: Sí, clar, volíem despedir-nos de la gent amb una victòria, però bueno, no va poder ser, però bueno, ara ja s'hi acabem la temporada i a pensar en l'hora que ve.
2: Ara ja només queden dos partits aquest cap de setmana, primer divendres a Molins, diumenge a Terrassa, dos partits diferents, un primer divendres que... Doncs, segurament doncs, és més feixuc, no?, perquè doncs, és un àrea més d'entrenament, a més una pista complicada. En canvi, diumenge, doncs bé, és un rival més de la part baixa i, per tant, bé, doncs, aviam si com a mínim doncs, es pot treure un dels dos, no?
3: Sí, nosaltres anem amb expectativa, per el que diem, com que no ens juguem res, i, bueno, anem a passar aquesta jornada, que és doble, i bueno, ja dic, ja encarant ja per l'any que ve.
2: Doncs perfecte, David, esperem que sí que moltes gràcies i molta sort per aquest cap de setmana.
3: Molt bé, merci.
2: David Castanyo, entrenador del Vendrell Resta Tècnic, valorant aquesta derrota per 19-22 contra l'Egra B, i ara, com diem, centrats en aquest últim doble partit de la temporada. Primer, divendres, aquest partit pendent a la pista del Molins, a 2:15 de la nit, i finalment, diumenge, a les 12 del migdia, últim partit de Lliga a la pista del Terrassa B. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb golejada del futbol sala Vendrell per 2-7 aquest diumenge a la pista del Calamar Estora d'Embarra, en un partit que no va tenir gaire història, ja que els jugadors de Miquel Malo van ser molt efectius en una primera part, que acabava per 0-5, i a la segona part, tot i que els de Segur doncs, intentaven ficar-se al partit amb dos gols consecutius, al tram final els vendrellencs feien dos gols més i acaben de tancar la victòria, que a més serveix ja per certificar matemàticament la permanència. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Bé, un partit que doncs, ho vau poder encarrilar la primera part i després a la segona doncs, ja ho vau acabar de rematar, no?
4: Sí. Un partit en què a la primera part vam estar molt superiors, vam fer un molt bon futbol sala, tant en defensa com en atac, i vam demostrar una miqueta pues, això, no? que el que vam parlar una miqueta l'altre dia, no? Que a priori, pues, per el que demostra la classificació, quan ja pràcticament està tot acabat, pues, un millor equip que ells, i així ho vam demostrar. A la segona part, en canvi, ells surten sorprenentment amb molta intensitat, i també compten una miqueta amb la permissitat de l'àrbit per poder pujar aquesta intensitat sense que això els costi faltes, i nosaltres tenim una miqueta un petit bloqueig, ens fan dos gols, nosaltres tenim un parell o tres o quatre de contres que pues, unes, per un motiu o altre no acabem de finalitzar, però al final la part de faltes s'acaba equilibrant, ens acaba invitant la sisena falta, fem el gol de doble penal i a partir d'aquí ja sí, tenim un altre contra que acabem el 7-2 i pues, un partit bastant plàcid.
2: A més, com ja, doncs un partit que ja doncs, sabés ja per estar tranquils definitivament, i a més també una altra dada important, que és la segona victòria seguida a casa, perquè amb el que havia costat aconseguir la primera fora, i ara en porteu dues seguides a fora, que això doncs, també dona més valor, no?
4: Sí, sí, sí, bueno, al final també pues, depèn de contra qui jugues, tens més opcions de guanyar fora que o no, no? Bueno, l'equip està, sobretot, bueno, jo em quedo pues, amb... que hem millorat amb aquesta victòria, millorem els 13 punts de la segona volta, de la primera volta, i demostrem que, bueno, que som un equip, com hem dit durant la temporada jove, que té que anar millorant a poc a poc, no? Potser ja veurem a veure com acaba la Lliga, si aconseguim sumar algú més o no, i si aconseguim els jugadors ser una miqueta més feliç o no, perquè vam estar parlant al final de la primera volta de pues, aconseguir 18, 20 punts, i tenim 16, no crec que arribem al 20. A veure si ho aconseguim, no? Però l'he dit, un equip que el que estic dient, no? Que anem creixent i ara pues, hem aconseguit garantir la permanència, la immensa primera. Una llàstima no poder lluitar competir fins al final del preferent, però bueno, poquet a poquet anem fent passos, que és l'objectiu.
2: Ara doncs ja toca pensar en el primer partit, que a més serà l'última casa de la temporada, aquest diumenge, contra l'Huracans, que ve com el líder, que en aquest cas doncs, a més s'està jugant l'ascens a Divisió d'Honor, per tant, doncs, paraules majors, però bé, al final és això, no? Vosaltres ja no teniu cap mena de pressió, ells el tenen tota, i per tant aquí doncs, és on podeu jugar una mica, no?
4: Sí, sí, nosaltres ara estem en un punt amb el que és això. No... Segurament, encara que guanyem els dos o perdem els dos, classificatòriament no ens canviarà massa, però sí que tenim l'obligació de sortir a competir al màxim, sigui contra el que sigui. I com tu li dius, pues ara ells arribaran aquí sent líders, sent un gran equip, però sabem que no podem punxar i nosaltres en canvi, pues, no tenim aquesta pressió. Ojalà aconseguim fer un gran partit a casa, acabem a casa bé, perquè crec que a casa majoritàriament hem fet una temporada força bona. I pues, seria bonic acabar amb una victòria contra un equip tan potent com Huracans per demostrar que al final pues, nosaltres també pues, el que t'estava dient abans, no? Que seguim creixent, que seguim millorant i que volem seguir demostrant contra equips de gran nivell i ojalà ho podeu fer contra Huracans.
2: Doncs perfecte, Miqui, esperem que sí, sí, que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
4: Pues molt bé, moltes gràcies a tu.
2: Miquel Mal, entrenador del Futbol Sala Vendrell, valorant aquesta victòria per 2-7 a la pista del Calamar Estora d'Embarra. I ara, com diem, centrats en aquest últim partit de casa de la temporada, aquest diumenge a les 6 de la tarda, al Pavelló Municipal, contra l'Huracans La Selva.
5: El temps amb Marc Rodero.
0: I ara ha arribat l'hora de parlar d'un dia més de primavera a la capital del Baix Penedès. Marc Rodero, bona tarda.
6: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
0: Ahir vam tenir una bona mostra del que és la primavera, no?
6: Doncs sí, i amb ràbia, perquè aquestes nuvolades van créixer amb molta força i van deixar algunes precipitacions, les més destacables, cap a l'interior, cap a l'àrea de la Bisbal, Llorenç, Sant Jaume, el Montmell, no tant a la costa, tot i que també va arribar aquesta pluja. Avui descansem una mica, sí que creixen nuvolades, però ho fan, podríem dir que els llocs més habituals, cap al prelitoral, cap a la zona del prepirineu, també interior de les comarques de Lleida. Ja en creixen algunes a l'Aragó que de cara a la tarda acabaran arribant, però en principi avui a casa nostra difícilment amb precipitació. Com a molt pot arribar la desfeta d'alguna d'aquestes tempestes que es pugui formar aquesta propera tarda cap a l'interior. Per demà repetirem la mateixa llei de temps, en conjunt amb un temps relativament tranquil, estable, dominat pel sol i també amb això, amb aquest temps canviant dual, que al matí ens llevarem amb un cel pràcticament serè, a partir de migdia i tarda novament creixeran nuvolades, se poden afegir també, o es poden afegir també alguns núvols, com els que tenim ara, núvols més aviat baixos, amb poc desenvolupament, i que donaran un dia, doncs, variable. Pel que fa a les temperatures, de moment, sense canvis destacables, la majoria de màximes per demà situades entre els 20 i els 23 de la costa, 23-25 de les àrees interiors. De moment, compàs d'espera, pel que fa a davallar de temperatures, que sembla que arribaria a partir de dijous a la tarda i la jornada del divendres. En principi, sense pluja, però amb una entrada de vents de component nord.
0: I el mar, com el tenim, Marc?
6: Doncs al matí relativament tranquil, però a la tarda la marinada s'anima una mica, és una marinada una miqueta reforçada i per tant doncs fa que es mogui. Una situació molt típica, també, és a dir, un mar relativament tranquil. Sí que de cara al cap de setmana, amb aquesta entrada de vents de component nord, ja podem dir doncs que tindrem una miqueta més de moviment en tot aquest sector marítim.
0: Doncs res, ho deixem aquí i mica en mica anirem avançant setmana i anirem arribant al cap de setmana del que en parlarem en properes edicions dels serveis informatius. Gràcies, Marc, com sempre, que tinguis molt bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Doncs nosaltres, amb aquesta crònica del temps, arribem a la fi d'aquesta edició de les notícies. Ja ho saben, cada dia n'hi ha dues, una al migdia, de dos quarts a dues fins a dues, l'altra al vespre a partir de les 20 i fins a dos quarts de nou. Bona tarda.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
2: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.

0: al Cafè Literari Amaron de Balaguer.
1: Avui dimecres 13 de maig encetem una nova edició del Cafè Literari. En tot, volia explicar-vos que avui dimecres 13 de maig, pendent 3 dies d'aquest mes, comença una nova edició de Maig Aranès, organitzat per EMA Aranès, una iniciativa de Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona. En la conferència d'avui ha estat a càrrec de Meritxell Simó, qui ha parlat de veus i representacions de les dones a la cultura trobadoresca. El propleu de l'ús, des d'avui de mai, serà el torn de Josep Lluís Sanz, Núria Comas i Esther Lucià, que seran els encarregades de la conferència titulada «Una lucha per l'Occitan». Se celebrarà a les 17:30 en la sala de professors de l'edifici Josep Carner de la Universitat de Barcelona, carrer Aribau número 8 de Barcelona. En acabat, el dia 28 de maig, el cantautor Rodin Kaufman, amb la col·laboració de Gela, farà un concert al jardí de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, carrer Melcior de Palau, 140, Barcelona. Els és avui, temiesa de la tarda. Vos convidam a assistir-hi. Dit això, si ets amant del cafè, ets amant de la literatura, benvinguts a una nova edició del Cafè Literari.

0: L'efemèride del dia.
1: I avui, 13 de maig, ens traslladem al Regne Unit perquè volem recordar en aquest programa els naixements de la novel·lista, dramaturga i educadora anglesa Sophia Lee, nascuda un 13 de maig de 1750 a Londres i morta un 13 de març de 1824, i de la novel·lista anglesa Daphne du Maurier, Londres, 13 de maig de 1907, Cornualla, 19 d'abril de 1989.
0: Recomanacions digitals.
1: I el primer poema d'avui, Un Pallars molt meu, salvatge i vell, que és un poema de la Lourdes Ribes i Canals i les Ribes Canals a Instagram. Entre roques velles al Pallars, negres ferides pel gel i pels hiverns llargs, l'aigua baixa indòmita, freda com la neu, que encara la recorda. No demana pas, no s'atura, cau amb la força d'un crit antic, obrint-se pas entre la pedra, com ho fan les coses que han nascut per resistir, i tanmateix, entre la duresa i el fred, hi batega alguna cosa que canvia, un verb més viu, més fresc, que s'aferra a la vida amb dents i arrels. Floreixen petites, valentes, tossudes, blaves com el cel que encara no s'atreveix a obrir-se, blanques com la neu que es retira lentament. No és una primavera dolça, és una primavera salvatge. Neix aquí, entre aquestes aigües fredes, amb l'ànima aspra de muntanya, amb el color antic de la vall fosca, sense demanar permís, sense fer concessions, només creixent. I tot seguit, Perdut en laberíntics cors, que és un relat de l'Eduard, Eduard7105, a Instagram. Perdut en laberíntics cors, maldava per un bri de sort, una conjunció d'astres que em guiés en la fosca malestrugança que em retenia. L'esquiva i que esquivana fortuna em feien la gara-gara, deixant-me veure promeses que s'esveien a l'instant, ni una clocada d'ulls a un esdevenir més reixit. De sobte, una flor improbable, una escletxa de l'ahir, viva i formosa, desafiant les normes, creixent on ningú s'aventura, llançant-me un fil com Ariadna a Teseu. Agafat aquesta línia de vida, vaig deixar enrere intríngulis i tripijocs. Vaig trobar l'eixida amb el capdell a les mans i la voluntat al vent. Encara camino enfilat al teu cordó umbilical. Tu, la meva sort, la meva flor impossible.

0: l'entrevista.
1: I seguidament us presentem Rosa Maria Razzola, que és una poeta i artista plàstica. Forma part del col·lectiu Creadores a Gràcia, del projecte Minerva. Ha participat en diversos projectes i actes solidaris i reivindicatius. Com a autisme, trenquem el silenci amb la poesia. La seva poesia directa i reivindicativa tracta sovint temàtiques socials i feministes. El seu poema, La Barca, va ser llegit al Parlament de Catalunya a l'acte d'homenatge a les víctimes de la violència masclista el 2016. Pel seu llibre normal, l'entrevistem.
2: Hola, moltes gràcies per haver acceptat l'entrevista.
3: Gràcies a vosaltres, a tu.
2: Parli'ns una mica de com va sorgir aquest projecte normal.
3: És un llibre que neix arran d'unes experiències viscudes a la meva feina. Jo soc professora de secundària, a banda d'escriure poesia, i hi ha dos moments que jo sempre explico a les presentacions que marquen l'inici. El 2006, una experiència com a tutora que vaig descobrir un món que desconeixia o que, del qual havia sentit a parlar però que no tenia jo prou coneixement, que és el món de la intersexualitat. Vaig tenir una alumna que es va adreçar a mi per explicar-me que de petit, bueno, que havia nascut amb dos sexes i que li havien fet triar a la seva mare quin sexe s'havia de tenir. La mare havia decidit que fos una nena i aquest alumne que tenia en aquell moment 14 anys estava descobrint la seva sexualitat i no es sentia nena, sinó que es sentia nen. I havia passat doncs, per una intervenció i una operació en la qual li havien amputat literalment els seus genitals. No? Això a mi em va frapar molt en aquell moment i va ser una cosa que sempre vaig desar en el lloc del meu cervell com dient d'això algun dia he d'escriure. No? Començar a llegir, investigar... I la segona experiència és uns anys més tard, amb la pandèmia, estava en un altre institut i allà em vaig trobar amb un quart de l'ESO en el que hi havia quatre alumnes que estaven passant per situacions diverses, com per exemple sortir de l'armari o iniciar un procés de transsexualitat. I això i allò, no? Aquestes dues van fer que en aquest moment ja vaig dir tinc moltes coses a dir i des de la docència d'alguna manera jo sempre escric també sempre pensant, suposo que una part de mi sempre és docent, no? I sempre escric com pensant en tots aquests, no? que se n'ha de parlar més, que se n'ha de saber i que s'ha de tenir també a les aules literatura així, no? per poder abordar temes que són socialment importants.
2: Per tant, la portada és volgudament escollida.
3: Sí, la portada l'ha fet la Nora Jou i és volgudament escollida. Si els lectors algun dia el tenen entre les mans, veuran que a la part del davant doncs, hi ha el títol i s'intenta relacionar això amb òrgans sexuals, no? I al darrere també, no? Hi ha tota una tria de pits i penis diversos, no? Per fer entendre que tot és normal, que al final tots som persones i és igual si som així o aixà, que tot té el mateix valor, no?
2: Podem veure que el llibre de poemes es divideix en diferents parts. Espígol i cirera, pomes, DNI, després trobem sala de ball i la pilc.
3: Sí.
2: Podem comprovar com les dues primeres parts estan més relacionades amb la natura?
3: En quin sentit vols dir la natura?
2: Potser el títol de les dues parts.
3: Sí, que porta elements naturals. Sí. El títol, parles de, perquè anava a dir, després els poemes no parlen de natura. Bé, sí, perquè hi ha un lligam metafòric. Si has llegit els poemes, no, doncs hi ha un poema que explícitament porta aquest món de l'espígol i la cirera i s'entén ràpidament quan es llegeix a què vull referir-me, no? I també amb les pomes que tots sabem en el nostre imaginari, no?, cultural, on ens remeten, no?, d'alguna manera.
2: A DNI què intenta reflectir? Que la identitat ens la imposen o...?
3: Clar, jo després d'investigar i de bellugar-me molt en d'alguna manera coneixent gent, intentant treure dades per poder després escriure poemes, em vaig trobar que una de les coses que més feia referència era a la identitat, no? Que de fet és una qüestió que suposo que ens interpel·la una mica tots com a humans o com a éssers. Però sí que és veritat que aquesta gent que ha de transitar, perquè hi ha un gruix de poemes importants, no? Que sobretot és de gent trans, pateixen realment d'una manera molt especial aquestes circumstància. Llavors, hi ha moments molt durs per ells, com per exemple, doncs, portar un DNI a les mans, haver d'anar a un CAP a tractar algun problema de salut i no atrevir-se a ensenyar la seva documentació o que moltes vegades, de fet, fa que això no facin ni el pas, no?, d'anar a centres de salut a esbrinar què els està passant. Em va frapar certes històries que em van explicar i vaig pensar que havien de dedicar una sèrie de poemes més a tractar el concepte identitari, no?
2: I a sala de ball, que és l'última part, suposo que i és el lloc on vols fer un cant a l'esperança, que la diversitat és un símptoma d'harmonia, que tot pot conviure amb tot.
3: Sí, la sala de ball és el món on vivim, no? I exactament al final tots ballem, i com tu dius, sí que hi ha aquesta idea d'esperança, i de, perquè podria haver triat un títol també metafòric que ens aglomerés a tots, però que no parlés des d'aquesta idea de la festa, com tu dius, no? O sigui, hi ha aquesta imatge, evidentment, de que tots hem de poder conviure en aquest món i ser feliços i gaudir, siguem de la manera que siguem, no? Vull dir, podem ser de qualsevol manera. L'últim poema, no sé si t'hi has fixat, no? És l'únic poema que fa servir la primera persona, perquè d'alguna manera vaig voler acabar també amb mi, no? Amb el jo poètic, no? D'alguna manera, per d'alguna manera això, a pensar-me també a com he viscut jo la sexualitat en la meva vida, però al final, no? Deixant sempre parlant primer dels altres, perquè al final el llibre parlava d'això, no?
2: Què ens podria explicar així a grans trets de la seva obra poètica en general? Hi ha un fil conductor o ha intentat fer diverses coses amb la seva poesia?
3: Jo crec que, com tots els poetes, escrivim de tot perquè al final som grans observadors, i jo, la meva frase sempre és: les coses que em frapen acaben sent vers. I en aquest sentit, a mi em frapen les injustícies, i tinc, suposo, una bastant important de poesia de caire social. La gent que m'ha llegit diu de caire reivindicatiu, no? El mateix pròleg d'aquest llibre, que he tingut la sort que l'ha fet el Carles Rabassa, ell diu que la meva poesia és una poesia despullada i proverbial, diu ell. M'agrada que ho digui així perquè una mica sí que és això. Hi ha moments que jo considero que m'he de despullar de la retòrica i atensar-me a la claredat del llenguatge, dient les coses una mica així com a sentència, no? Com a aforisme, no? En alguns moments. I sí, no sé si una mica també perquè m'hi ha portat el fet que he anat rebent diversos premis i m'he anat presentant en concursos pensant que les temàtiques socials podrien d'alguna manera ser copsades, no? I interpel·lar els jurats, no? I en rebent aquests premis, doncs sí, hi ha un gruix de poesia que va molt lligada a un món això, de caire social, reivindicatiu, temàtiques al voltant, per exemple, de la immigració, aquest que té aquest contingut, no? De gènere, sexualitat. Altres que parlen, per exemple, hi ha un llibre que es diu Mare Batec, que es va publicar el 2020, va publicar Volien Edicions, que parla de tota aquest esdeveniment o aquests anys, diré, cruels de la història del nostre país, en què a moltes mares els van robar els seus nadons, no? Parla d'aquesta temàtica. Hi ha també una mica de contingut, doncs això, entre cometes, polític. Hi ha un altre llibre que va ser el meu primer llibre, que es diu Llibre de Xiscles, que també té temàtica política i social, però també n'hi ha d'altres, i en tinc molts als calaixos encara, que no tenen temàtica reivindicativa i social, no? Que són una mirada més de temes universals, com poden ser l'amor, el pas del temps, la mort, que tothom, no? Tots els poetes d'alguna manera hem tractat, no? Sí, ja. I, per exemple, aquest últim llibre que esmentaves, que he comentat ara, L'últim viatge, és un llibre que parla d'un procés de dol, tant de la mort d'una persona molt propera, i que va ser, bueno, un llibre que parla de com encarar la mort i com superar una circumstància dura i traumàtica, no? No té res a veure, no?
2: Des de quin punt la docència l'ha ajudat per d'aquest llibre en la seva obra poètica?
3: Moltes vegades sempre dic que al final treballar en un institut, on treballo jo a secundària, és com treball, és un micromón, el món gran i el món petit, que no deixa de ser un reflex d'allò que passa al món. Llavors, clar, quan treballes amb gent com m'ha passat a mi, no? Que he estat durant molts anys en centres d'alta o màxima complexitat, als voltants de l'àrea metropolitana o dins de l'àrea metropolitana, però també a la perifèria, on hi ha centres conflictius en el nostre país, descobreixes gent que pateix, i en molts casos dones que pateixen, perquè sempre dic, les dones, pel fet de ser dones, pateixen més perquè les circumstàncies són les que són en aquest món que vivim, no? I això, des d'aquesta mirada que tinc, no?, d'intentar ser justa i d'intentar ajudar l'altre, perquè és una cosa que a mi em defineix en la meva personalitat, m'ha fet escriure coses, com per exemple aquest llibre que esmentava. És un llibre que es diu 900 quilòmetres, que l'ha publicat Stonberg Editorial. És, en el darrere hi ha una història que parteix també d'un fet que vaig viure com a tutora. A mi em passa això, que els alumnes em donen temes, no?, d'alguna manera, o em fan viure una família de la cultura marroquina, que bueno, un pare que va haver de marxar del seu país, de fet eren amazics, que va haver de marxar del seu país per buscar un futur millor per la seva família, que va haver de fer un reagrupament, no? Després d'un temps més tard va marxar sota uns camions, o sigui, als baixos d'un camió, i a partir d'aquí jo vaig construir una història que partia d'aquesta història de la Màriam, però que en el meu imaginari allà s'hi barrejaven les coses. Evidentment, podia ser la Màriam o qui fos. De fet, vaig jugar també amb moltes altres històries, anècdotes, experiències que m'havien explicat altres alumnes que havien anat tenint al llarg dels anys, i vaig inventar, dins de la poesia, un fil narratiu, no?, que construïa una història d'una família de quatre membres que venia a parlar d'això, de les segones oportunitats, de com Europa acull o no els immigrants, no?, i d'aquest dolor de, dins del món de la immigració, des de la mirada de dona, això, la diferència que hi havia amb la mirada masculina, no?, que no és mai la mateixa. No? Per tant, sí, el món de la docència m'ha fet viure experiències que han acabat sent llibres d'alguna manera, no?, també, perquè hi ha temes que vius de primera mà. Evidentment, també els podré escoltar. La televisió també tens aquests temes, no?, però el fet que hi hagi de treballar i que els visquis d'una manera molt propera. Per això et deia abans que en el fons sempre hi ha aquesta mirada. Jo sempre tinc una lluita a l'aula, que és de portar la poesia a les aules, no? I això costa, perquè d'entrada el món de la poesia dins del Garàs, tot i que s'escriu molta poesia, tu ho saps també, no? I que cada vegada hi ha més publicacions, i el nostre país crec que viu un moment bo, no?, en aquest sentit, i només el nostre país en general s'està escrivint molta i bona poesia, però és això, a les aules, no sé si per les inèrcies o per què, no sé massa bé per què encara, costa que entrin a la poesia. I aquesta idea sempre que, tot i que sembla un mantra repetitiu, que si la poesia és hermètica, hermètica, hermètica, sí, jo sempre estic lluitant per fer entendre que hi ha moltes menes de poesia, no?, i que la poesia, doncs, hi ha narrativa hermètica, teatre hermètic i poesia hermètica. I es pot escriure de moltes maneres i es pot parlar de poesia de moltes maneres. Jo crec que la clau està en posar-hi passió al que expliques i fer entendre a l'alumnat que es pot parlar de tot en poesia, igual que es parla en narrativa o en teatre, no? I això és una lluita que suposo que també per això encaro moltes vegades la meva poesia d'una determinada manera, perquè sempre estic pensant en que l'alumnat que tinc allà, que són adolescents, puguin agafar el llibre i entendre, no? Potser més fàcilment que amb llibres que hi ha una poesia més hermètica, més filosòfica, evidentment, no? O més llunyana en el temps, que no dic que no s'havia de llegir, però que potser per començar, en el món que vivim, no seria el millor. Més endavant, quan ja hagis començat, ja aniràs a parar uns clàssics, no? S'ha de fer molta sàpiga, molta pedra, encara, en aquest sentit, a les aules, no?
1: I, per últim, t'he plantejat la incursió en altres gèneres, per exemple, la novel·la, l'assaig, el teatre...
3: Doncs és una d'aquelles coses que he pensat moltes vegades que m'agradaria fer en el món del teatre, no m'ho he plantejat mai, però en el món de la narrativa sí. Tinc alguna carpeta a l'ordinador on hi ha petits relats i contes, no? Però també tinc aquesta sensació que no tinc prou temps, que em dedico i sempre penso, si la vida em deixa, potser en el moment que tingui més temps i que em jubili, intentaré dedicar-m'hi i obrir altres portes, no? Però no ho veig una cosa immediata. Entre altres coses, perquè la meva veu com a poeta la sento molt definida en mi, no? I em sento molt segura amb la manera de dir, i en canvi amb el fet narratiu no em sento tan segura, d'altres coses perquè no, ni m'he mostrat així, no? Ni he fet prou assajos amb mi mateixa, no? Tot i que he escrit des de fa molt temps, com per saber si allà hi ha una veu, no? Suposo que pot anar sortint alguna cosa amb el temps i això, si en algun moment hi ha la circumstància i la possibilitat, no?
1: Algun poeta o autor que li agradaria que entrevistéssim o llegíssim o en el programa?
3: Ah, clar, no sé a qui has entrevistat fins al moment, però...
1: Ja, Jordi Llavina va ser dels primers, Lluís Calvo, Feliu Formós, Enric Casasses...
3: Són grans.
1: Que aquests sortiran d'aquí ben poc.
3: Sí.
1: Xavier Mascravioto.
3: Sí, aquest és un dels que està triomfant ara.
1: Sí, la Maria Antònia Massonet.
3: Sí. Te'n podria dir molts, però, per exemple, a mi m'agrada molt la Sònia Moll, m'agrada molt la Marta Pérez Sierra. Jo crec que hi ha poetes avui en dia en el món contemporani que tenim molt a prop a tocar, que és fàcil accedir-hi i molts ho desconeixen, no? autors, la Roser Domènech, per exemple, que té també un llibre molt interessant publicat, altres que potser són més hermètics, però que, per exemple, algú que ha estat companya meva de feina, que és la Susana Rafart, que en aquests moments crec que ha tret llibre, ara comença presentacions, sí que la setmana que ve o l'altra fa la primera presentació del seu nou llibre. No sé, crec que tens moltes coses per poder triar.
2: Doncs moltes gràcies.
3: A vosaltres.
1: I abans de deixar-vos amb el poema que va recitar l'autora en acabar l'entrevista, desitgem que us hagi agradat i dir que la setmana vinent tindrem amb nosaltres la poeta Maica Rafecas.
3: El cubell de la roba, la flaquesa i una pell sinistra que incendiava. El cubell de la roba, el dia de construït i el bescanvi de l'ànima. El cubell de la roba, el mur edificat i les engrunes interrogades. El cubell de la roba, la resurrecció diària, la sang, els estrips, la condemna de les ombres al no-res. El cubell de la roba, l'aturada del vespre, el segon revifat, el ball on es desfeia de la pudor del mascle. El cubell de la roba, la contradicció i el laberint, les ganes vedades. Ell, dama de la nit i del silenci, era un altre després, quan feia un altre olor la seva lluita.
0: Clàssics per a tothom.
1: I tenim 10 estius a Campins, Antoni Llena. Durant 10 estius consecutius, Antoni Llena, un dels artistes catalans contemporanis més importants, va visitar el seu mestre i amic Antoni Tàpies a l'estudi de Campins. En tornar, en recollia les seves impressions i reflexions en un quadern casaví. Així, un testimoni del procés creatiu d'un gran artista vist per un altre que se'n reconeix com a deixeble i crític ensems. Escrit amb un estil clar i amb nombroses correspondències entre les arts plàstiques i la literatura i el pensament, és un llibre que es pot llegir d'una tirada, però que s'assaboreix lentament, ja que cada capítol és com un petit poema en prosa. A banda, el volum recull també un seguit d'articles que Llena va escriure a propòsit de Tàpies, però que són, alhora, una mostra de la seva visió de l'art, no només pictòric. A més, l'edició s'enriqueix amb la reproducció d'algunes de les obres citades de Tàpies. Hi ha fotografies dels dos artistes plegats en diversos moments de cocreació. Seguidament, cada ferida, la sang d'un poema, de Ferran, Gadea i Gambús. Introducció a la vida, l'obra i la recepció de Joan Salvat Papasseit, l'any del seu centenari. S'estructura en tres parts. El primer bloc fa un repàs a la seva breu vida. Papasseit mor en menys de 30 anys, profusament il·lustrat amb fotografies inèdites que la família ha cedit a Ferran Gadea per a l'ocasió, la segona part i la més extensa. És un repàs per a tots els poemaris de Salvat, de manera amena i didàctica. Gadea, que havia estat professor de secundària durant molts anys, i això es nota en la capacitat que té de fer senzill el que no ho és, fa un repàs a l'obra del poeta i ens dona les claus mitjançant molts exemples per entendre-la i gaudir-la. Aquest segon bloc conté nombroses reproduccions a tot color de les cobertes de les primeres edicions, així com d'alguns dels poemes visuals més coneguts al poeta. El tercer i últim bloc repassa quina ha estat la recepció de Salvat en aquest darrer segle. Seguidament, teatre complet, Lucrècia, Arminda, Rosaura, de Joan Ramis i Ramis. L'obra de Joan Ramis és la mostra més important de la literatura catalana del segle XVIII i s'emmarca en el corrent neoclàssic, que era el vigent a Europa. En aquell moment, a diferència de Fontanella, l'altre gran autor teatral de l'època moderna, les obres de Ramis són fàcilment intel·ligibles per al lector d'avui, tant per la forma com per la llengua, així com perquè l'estil neoclàssic defuig de l'obscuritat del primer barroc. A més, els temes principals són universals: l'amor, la justícia, la venjança, etc. Encara avui dia són motius que interpel·len els lectors i espectadors. Aquesta edició presenta per primer cop tot el seu teatre en un sol volum. Seguidament, Llibre de fortuna i prudència, de Bernat Metge. El llibre de Fortuna i Prudència, 1381, és una de les millors obres de Bernat Metge i de la literatura catalana medieval, escrita en octosíl·labs apariats o noves rimades i en un català ric i genuí, molt lleugerament impregnat d'occitanisme, narra el viatge inesperat de Bernat a l'illa de Fortuna i el seu debat amb els personatges alegòrics de Fortuna i Prudència. Metge introdueix el lector en una aventura, un viatge fantàstic que proporciona el marc de ficció on el protagonista disputarà amargament amb Fortuna i serà consolat per Prudència, que diagnosticarà i guiarà la seva malaltia. El diàleg que manté amb cadascuna d'aquestes figures constitueix la part central del llibre, una obra polièdrica en què filosofia, teologia i literatura consolatòria es barregen amb la sàtira més punyent i la crítica social. Tot i ser una de les seves primeres obres escrita quan l'escriptor barceloní comptava només uns 35 anys, el llibre de Fortuna i Prudència presenta ja alguns dels trets que l'encimbellarien com un dels millors escriptors a la nostra literatura. Els versos de Metge combinen amb elegància el model lingüístic de les noves rimades catalano-occitanes, amb les influències de les seves fonts llatines i de la parla més popular del seu temps. D'altra banda, Metge és capaç de crear una obra ambigua i de múltiples lectures, en què combina diferents models literaris antics i moderns que adapta per al seu públic. El viatge fantàstic de la faula de Guillem de Torroella i de l'aventura de Vicenç Comas, la poesia alegòrica llatina de l'elegia de Rigo de Setimelo i de l'antic Claudimus, de l'antic Claudinus de l'any de Lille, amb la imitació que en fa el roman de la Rus de Jean de Moyne. La literatura consolatòria de Boecci, amb el seu de Consolatione Philosophiae, i fins i tot la sàtira social de Juvenal. Bernat Metge veu d'aquestes fonts per crear-hi una obra original i polièdrica. La nova edició crítica de Lluís Cabrí millora el text en diversos punts i ofereix un estudi introductori breu i aclaridor, que aporta novetats significatives en tots els aspectes, context històric i cultural, models, estructura, llengua i estil. Testimonis manuscrits, les notes, aporten informació rellevant sobre el contingut, les fonts i la fixació del text. Així doncs, aquesta nova edició del llibre de Fortuna i Prudència proporciona una oportunitat immillorable per endinsar-se en la primera gran obra de Bernat Metge, un dels clàssics catalans més reconeguts a tots els temps. Les quatre recomanacions les podeu aconseguir a la vostra llibreria de confiança o a la pàgina web de l'editorial Barcino. I abans d'acabar el programa d'avui, us vull llegir un altre poema de Vincles. El cel és clar, edificis alts per damunt dels quals veig la blavor impoluta del cel sota l'arcada del claustre. Els prestatges de la cambra en penombra i dormen els poetes. Haig de fer que es despertin de nou i m'esperonin a respondre al seu clam, tot vivint el present, tant per bé com per mal. El passat em demana que doni pas a uns versos que mai no sé si em salven. Sento una estranya calma, mai no sé si ho dic tot. I fins aquí el programa d'avui, un programa realitzat pel tècnic de Sergio Márquez i un servidor Aron. Ens escoltem a la propera.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Bona nit, benvinguts i benvingudes a una nova edició del nostre viatge musical, d'aquest programa anomenat La Música de la Nova Era, en la qual intentem fer un viatge simbòlic, un viatge espiritual, cap a alguns racons del món on alguns paisatges ambientals on podem trobar músiques realment boniques i anem a la recerca de la bellesa. Avui ens quedarem, curiosament, a un punt similar, per no dir el mateix punt, que la setmana passada, que és, vam acabar amb una cançó, una de les grans cançons de la Lorena McKennitt, la gran dama de les músiques del món. Això és una opinió meva, humilment, però la gran dama com és Lorena McKennitt, pianista, arpista, compositora, productora, etc. Doncs vam escoltar una mica de la pregària de Dante, Dante's Prayer, i em va semblar que es mereixia més temps, no només per escoltar la cançó sencera, sinó també per parlar-vos una mica d'aquesta preciositat. Aleshores, sense més dilació, comencem i l'escoltarem en dos versions diferents. Primer, la versió d'estudi, Dante's Prayer, Lorena McKennitt.

0: cuando la madera oscura cayó delante de mí y todos los caminos estaban cubiertos, cuando los sacerdotes del orgullo dicen que no hay otra manera, arranqué las penas de la piedra. No creía porque no podía ver. Aunque viniste a mí en la noche, cuando el amanecer parecía perdido para siempre, me mostraste tu amor a la luz de las estrellas. Pon tus ojos en el océano, lanza tu alma al mar. Cuando la noche oscura parece interminable, por favor, recuérdame. Please remember me. La cançó de Lorena McKennitt és una obra d'art i a més és un homenatge a Dante Alighieri, el creador, el poeta que va crear a l'edat mitjana la Divina Comèdia, una obra fonamental de la literatura de l'edat mitjana. I a més aquesta cançó de Lorena McKennitt la tenim, com us deia al principi del programa, la tenim en estudi, l'hem escoltat en estudi, des del seu àlbum del 1997, a l'àlbum anomenat The Book of Secrets, i com us deia, la tenim en estudi i la tenim en concert. És que realment, no sé a vosaltres, però aquesta cançó que escoltareu tot seguit aquí a Ràdio El Vendrell, 107.1 de la FM, i també a la pàgina web www.rtbelvendrell.cat, aquesta cançó que escoltareu tot seguit de Lorena McKennitt, a mi m'emociona profundament, m'emociona i em commou, perquè la veu de l'artista sembla com vinguda del cel, com vinguda d'un altre món. Perquè el ressò en concert, en aquest espai tan simbòlic, que escoltareu tot seguit, és realment una de les cançons més boniques i espectaculars, des del punt de vista musical, de la gran cantautora canadenca Lorena McKennitt. Escoltem, doncs, en concert, Dante's Prayer, Lorena McKennitt.
1: Ladies and gentlemen, accompanied by Caroline Lavelle on cello, Hugh Marsh on violin, and Brian Hughes on guitar, please welcome with her song of remembrance, Dante's Prayer, Lorena McKennitt.

0: la música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Fem un canvi de registre, perquè aquesta cançó que ho acabeu d'escoltar és del gran William Ackerman, la cançó Witham Mary, des del seu àlbum anomenat In the Search of the Turtle's Double, que la traducció vindria a dir alguna cosa així com A la recerca de la nau de les tortugues. Molt interessant, aquesta música de William Ackerman, per cert, el fundador de la discogràfica Witham Hill Records, i que és, va ser la casa d'incomptables artistes de les noves músiques. Canviem, deixem Estats Units, anem a Grècia a escoltar a un artista que li tenim un gran respecte i que només em vam posar una cançó en una ocasió de la banda sonora, d'una banda sonora, com és Blade Runner. Us podeu imaginar que estem parlant del gran Vangelis, i escoltarem unes quantes cançons d'aquest gran artista grec, perquè és un mestre, un pioner, un dels iniciadors de la música ambient i de la New Age Music. Començarem amb una de les primeres cançons poc conegudes en comparació amb altres, Le Petit Fil de la Mer, que vindria a dir això, la filla petita de la mar. Ja estem als anys 70 amb Vangelis.

Sense haver estudiat ni solfeig ni haver rebut classes formals de música, Vangelis fou considerat com un virtuós intèrpret. Durant la seva carrera va editar discos en solitari i material compost interpretat amb altres artistes, com per exemple amb John Anderson del grup Yes, i també va ser el teclista del grup Aphrodite's Child. A més de compondre bandes sonores de pel·lícules i documentals. L'any 1981 compongué una banda sonora de la pel·lícula Carros de Foc, Chariots of Fire, que li va donar la fama internacional i diferents premis, amb la qual va guanyar, entre altres, un Oscar a la millor banda sonora. L'any següent, a més, va compondre la banda sonora d'altres pel·lícules d'èxit, com per exemple Blade Runner, i després, més endavant, va composar, entre moltes altres, la banda sonora també de la pel·lícula 1492, La conquista del paradís, i, entre altres, també la música de la sèrie televisiva Cosmos, un viatge personal del famós divulgador, famós als anys 80 i 90, evidentment, del famós divulgador Carl Sagan. Escoltarem ara, tot seguit, precisament la cançó que feia mesos que us volíem portar, com és Alfa, la cançó central de la banda sonora de Cosmos, un viatge personal.

0: La música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: Em sembla que sobren les paraules. Podríem parlar-vos una mica de la sèrie televisiva Cosmos de Carl Sagan, de la música d'Evangelis, però em sembla que el millor és que escoltem precisament la cançó que ve tot seguit aquí a Ràdio El Vendrell, la música de la nova era, la cançó que ve tot seguit, que és la música per la qual Vangelis va guanyar, entre altres, el Premi Òscar a la millor banda sonora. Senyores i senyors, tema central, Chariots of Fire, Carros de Fuego, Vangelis.

0: la música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Aquesta és la música de la banda sonora de la pel·lícula 1492, La conquista del paradís, que, com us podeu imaginar, és una pel·lícula que fa referència a un dels viatges de Cristóbal Colón, concretament el segon viatge, quan arriba a Amèrica. La pel·lícula és molt interessant, però tampoc voldria allargar-me amb aquesta pel·lícula, perquè estem escoltant, evidentment, cançons d'Evangelis. Anem a una altra pel·lícula i escoltem, en una ocasió vam escoltar la cançó de Raquel, Raquel's Theme, de Blade Runner. Ara escoltarem la cançó d'amor de la banda sonora de la pel·lícula Blade Runner, original de 1982, interpretada pel gran Harrison Ford, i evidentment amb aquesta música espectacular, preciosa, única i irrepetible del gran Vangelis.

0: La música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: Continuem escoltant música d'Evangelis. Us recordo que esteu al programa La música de la nova era. Ens podeu escoltar tots els dimecres de 9 a 10 de la nit i també els dissabtes a la nit, en aquest cas d'11 a 12, al 107.1 de la freqüència modulada i també a la pàgina web www.rtvelvendrell.cat. Evangelos, Odiseas, Papatanasiu, más conocido como Evangelis, se alza sobre la mítica tierra de Homero con majestática divinidad. Como hacían los poetas del Egeo para loar las hazañas de sus héroes y que ahora, 2500 años después, inspiran las melodías de uno de los músicos más importantes de los últimos 50 años. Podríem llegir-vos diferents crítiques, diferents reflexions, però es faria molt llarg i continuem. Hem de continuar amb més cançons, amb més música, després d'escoltar totes aquestes boniques cançons i moltes més que, evidentment, ja no ens dona més temps. Sí que ens donaria més temps, però volem fer un canvi. Volem fer un canvi després de tantes boniques cançons d'Evangelis. Fem un canvi, ens anem a Bèlgica, a per un altre artista completament diferent, el gran creador Wim Mertens, un dels millors exponents del minimalisme. Escoltem també, curiosament, d'una altra banda sonora, escoltem la cançó al piano Close Cover.

Aquesta és la música Close Cover de Wim Mertens, com us dèiem. Hem escoltat avui la pregària de Dante, la versió d'estudi, o sigui, la cançó Dante's Prayer de Lorena McKennitt, i després l'hem tornat a escoltar amb la versió en concert de Lorena McKennitt. Hem fet un canvi per escoltar una cançó del guitarrista William Ackerman, la cançó s'anomena With Hand Mary. Després l'hem dedicat una bona part del programa Evangelis. Hem escoltat La petita filla de la mar, o sigui, La filla petita de la mar, la cançó Alfa, de la banda sonora de la sèrie televisiva Cosmos, Un viaje personal. Hem escoltat Carros de Fuego, la cançó central de la banda sonora de la pel·lícula. 1492, La conquesta del paradís. I també hem escoltat d'Evangelis el tema d'amor de la banda sonora de la pel·lícula Blade Runner. I estem acabant, ara estem als minuts finals, hem escoltat Close Cover, precisament també d'una altra banda sonora, com és The Belly of an Architect, que traduït seria el melic de l'arquitecte, del compositor i músic belga Wim Mertens. I avui hem estat molt cinematogràfics, encara que no era la nostra intenció. La pel·lícula, per cert, The Belly of an Architect, és una de les pel·lícules famoses del director britànic Peter Greenaway, bueno, que és un director de culte, segons diuen els experts. Hem estat molt a gust dedicant un temps a Evangelis. Haguéssim dedicat potser més temps, ens haguéssim pogut allargar, però el temps és el que té, és el que hi ha, el temps és el que tenim. Ja m'està fent senyals el tècnic Joan Márquez, que ha estat a les vies de so, a la selecció musical i parlant vos, amb molt de gust, Jeroni Turat. Bona nit, fins la setmana que ve. La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Atenció al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
4: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
5: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
6: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar, ni més ni menys. Comencem ja una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Avui, dimecres, 13 de maig, ja som dimecres, programa número 3.967. I sempre, cada dia, la intenció, l'objectiu, amb acompanyar-vos, amb explicar-vos moltes coses, ara que passem 2 minuts a les 9 i això fins les 12, amb una ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tota la intenció del món i amb l'objectiu de trobar això, aquesta bona estona de ràdio. A més, si voleu participar, ja ens podeu enviar un missatge de WhatsApp, sempre en directe, de fet, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. O també un correu electrònic en qualsevol moment del dia, de la setmana i de l'any, com aquell qui diu, calaixera@rtb-elventall.cat. A partir d'aquí, ben pendents de tot el contingut d'avui dimecres fins al migdia, com dèiem, amb la previsió del temps, ara només començar, també una primera cançó que ens ajudarà a posar ritme, amb tota l'actualitat destacada, els esports amb en Jordi Graell, el repàs habitual a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. I després d'aquest butlletí, segona part de Calaixera i més qüestions. Secció habitual, cada 15 dies, l'espai sobre motivació, amb la logopeda Isabel Saracier, a més, terapeuta, i que ens ajuda sempre a buscar aquesta vessant positiva i aquesta motivació vital i diària. I també dins la segona part, un espai compartit, habitual, cada setmana des de Ràdio i Televisió El Vendrell, com és el que connecta 14, un espai de serveis informatius d'aquesta casa amb la Sílvia Martínez. En aquesta ocasió amb un tema potser incòmode però important tenir a terme, que és les últimes voluntats, el certificat d'últimes voluntats, de voluntats anticipades. És un argument, un context legal important a tenir en compte i que ha explicat molt bé una doctora especialitzada, justament la nostra companya, com dèiem, Sílvia Martínez. No us ho perdeu. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem a la tercera i última part amb més contingut. També, com ja és habitual cada setmana, com arruga literària per conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. I després hi ha una bona estona per la participació i les trucades per aquests canals habituals, que ja hem dit, WhatsApp, correu, i també hi afegirem el telèfon de directe, al 977 15 70 69. I això, bàsicament, ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja està, i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, la confiança i per la paciència, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
5: La Calaixera, un programa unitat de tots. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
6: Pendent del temps, avui dimecres al Vendrell i al conjunt del Baix Penedès hi haurà una jornada força tranquil·la i estable. El dia sí que ha començat amb alguns intervals de núvols baixos i ambient una mica més fresc, però a mesura que avanci el matí ja es van obrint clarianes, com podem comprovar, i ha de quedar un cel entre mig ennuvolat, però sobretot força, força assolellat. De cara al migdia, primera hora de la tarda, dominaran aquests núvols més alts, altra vegada, sense precipitacions destacables, i només a l'interior de la comarca podria créixer alguna nuvolada poc important, però amb un risc de pluja molt, molt, molt baix. Les temperatures que s'han de moure entre els 12 i els 14 graus de mínima i màximes al voltant dels 19 o dels 20 graus al litoral, una mica més altes cap a l'interior del Baix Penedès. Ambient sou al centre del dia i més fresc de cara al vespre. I pel que fa al vent, que bufarà fluix a moderat amb component marítim entre migdia i tarda, especialment a la façana litoral, i el mar es mantindrà, en aquest cas, poc alterat.
5: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
6: Avui, per començar, ho fem amb una de les darreres cançons de Nil Moliner. Hey. Ya no estoy triste.

0: Nil Moliner en diferents col·laboracions. Ja no estoy triste, cançó per començar i per posar ritme al programa. Avui que ja som dimecres i sempre com és, com ens agrada, en directe i a través del 107 Tambor de la FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts. Notícies.

0: El professorat que torna a sortir al carrer ho ha fet seguint la crida dels sindicats majoritaris en la primera de les tres jornades de vaga convocades a tot Catalunya. Fins ara s'havien organitzat per territoris, però aquest cop els docents es manifesten de manera unitària a tot el país. Ho han fet en aquesta gran jornada de protesta d'aquest dimarts, d'ahir dimarts. Segueixen demanant millores salarials i la rebaixa de les ràtios, o el que és el mateix, un increment de recursos per afrontar amb garanties la seva tasca docent. Les altres dues jornades de protesta, si no s'arriba a cap acord, tindran lloc el 27 de maig i el 5 de juny, tot i que ja des de primera hora doncs hi ha una altra vaga convocada, en aquest cas sí, de caràcter territorial, al Penedès i al Baix Llobregat, avui dimecres, quan es repeteixen justament aquesta jornada de vaga i també segurament algunes mobilitzacions. La consellera d'Educació ha convocat els sindicats a una nova taula de negociació demà mateix, demà dijous. I també perquè fa el context de la infiltració de les dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea educativa, el Departament d'Interior ha reconegut a una pregunta parlamentària de la CUP que es van fer nombroses actuacions policials durant la vaga de docents del passat mes de març, en aquest cas. Es tracta d'identificacions, recollida de dades de reunions o manifestacions o denúncies per la llei Mordassa, que es va dur a terme en una vintena de poblacions catalanes, entre elles el Vendrell. Des del sindicat USTEC afirmen que aquests fets demostren que hi ha una actuació policial sostinguda contra el personal educatiu mobilitzat. I a banda d'això, altres notícies destacades a nivell cultural, els museus, unint un món dividit amb aquest lema, el Vendrell també celebra aquest cap de setmana el Dia Internacional dels Museus. Una jornada amb visites teatralitzades, portes obertes, exposicions, ballades de sardanes i enguany, per primer cop, amb l'edició limitada d'uns imants ben especials. Una iniciativa amb una forta càrrega simbòlica, com destaca la regidora de Cultura, Sílvia Baquer.
1: Reivindiquem i lluitem i treballem cada dia perquè els nostres museus uneixin no només el nostre municipi, la història i la identitat del nostre municipi, sinó que també som un mirall per a altres poblacions que veuen en el Vendrell un lloc important de difusió cultural i patrimonial.
0: I per això tothom que visiti aquest cap de setmana els diferents espais museístics del Vendrell rebrà de regal un imant d'edició limitada, un complement a una festa que pretén ser transversal, com sempre ho ha estat. Per això també ara podrem escoltar com ho destaca la tècnica de cultura de l'Ajuntament, Laura Garí.
2: Aquest any s'ha volgut fer donar aquesta imatge unitària de tots els museus i hem fet l'encàrrec a l'empresa vendrellenca de Sister & Brother a aquests imants que són fets de fusta i que representen les façanes de tots els nostres edificis patrimonials de cultura, on hi alberguem doncs, aquests museus o espais d'exposició.
0: La inauguració del Dia dels Museus serà aquest divendres a les 5 de la tarda amb un taller de pintura per a infants al Museu 10 i, tot seguit, una exposició de Carme Canyete al Portal del Pardo. Al llarg de la resta del cap de setmana, els altres espais museístics del Vendrell, és a dir, la Casa Museu Àngel Guimerà, la Casa Nadiua Pau Casals, el Museu Pau Casals, la Fundació Fenosa i el Museu del Tavaris organitzaran gratuïtament visites guiades, teatralitzades, portes obertes i una ballada de sardanes. Dissabte a les 7, entre més. Una capital cultural que només l'any passat va treure a vora de 60.000 persones. I Barcelona celebrarà la Diada Pau Casals del 150è aniversari del naixement del mestre amb dos grans concerts. El primer d'ells tindrà lloc el 9 de juny al Palau de la Música Catalana amb l'actuació del quartet Pau Casals i el pianista Alexander Melnikov. El segon concert, organitzat per la Fundació Pau Casals, es farà el 13 de juny al Conservatori Municipal de Música de Barcelona amb l'Orquestra del Centre, l'Orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes. La Diada Pau Casals es celebra a Barcelona, des de l'any 2016. I encara parlant d'art, l'Escola Municipal d'Art a Peles Fenosa ha volgut sumar els actes de commemoració del Vendrell com a capital de la sardana, que té lloc enguany, i ho ha fet convertint la dansa nacional de Catalunya en l'objecte central de l'exposició Petits Artistes, Grans Sardanes, que es va inaugurar ara fa pocs dies. Nois de 5 a 14 anys que han mostrat les seves peces inspirades en tot d'elements relacionats amb el món sardanista en aquesta sala d'exposicions de la Fusteria. Un dels professors de ceràmica és l'Enric Soler.
3: I aquest any, com és l'any de la sardana, doncs hem fet l'exposició sobre un munt d'elements que tenen a veure amb la sardana. Llavors, a ceràmica han fet les espardenyes, també les han fet a dibuix i pintura, després han fet instruments i altres coses que tenen a veure.
0: Ja han participat des de petits de 5 anys, altres més grans de 14, una amalgama creativa sorgida de la inspiració d'un alumnat amb motivacions ben variades. Dolors Escoté, que també és referent a l'Escola d'Art.

0: Ràdio al Vendrell. Tota l'actualitat música a Ràdio al Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio al Vendrell.
1: Hi ha un quart i mig de 10 del matí. Seguim amb altres punts informatius i passem ja per la informació esportiva amb en Jordi Graell.
2: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins i ho fem amb empat a 1 del Club d'Esports Vendrell contra l'Sporting Alcoi en un partit disputat aquest diumenge al Pavelló Quim Tomàs, i un dels jugadors de Toni Porta s'acomiadaven de l'afició, l'últim partit a casa de la temporada. Un partit que, bé, doncs no va tenir gaire història, ja que al Vendrell doncs ja no s'hi jugava res, i l'Sporting, que doncs sí que s'hi jugava al descens, però que bé, doncs ja abans d'acabar el partit, tot i que era zona unificada, doncs sabia que li valia l'empat perquè l'Alcorcón perdia a la pista de l'Igualada B. I bé, doncs ja la primera part doncs acabava sense gols. La segona part, el Vendrell s'avançava amb un gol de Lluís Ferrer, però l'Sporting doncs aconseguia empatar el tram final amb un gol del president del vendrellec Martí Portela. I bé, doncs els últims minuts doncs ja no passaria gran cosa més, i l'Sporting doncs que acabaria celebrant la permanència. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Toni Porta. Oh, bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
2: Bé, un partit que, bé, doncs, evidentment va costar, no?, perquè, doncs, ja, doncs, sabent que no jugàveu res i contra un equip que sí que s'hi jugava la vida, doncs, evidentment, doncs, era tot més complicat, no?
3: Sí, sí, sí, al final, diumenge passat, tot i guanyar el camp del Barça, ens vam quedar sense opcions. Això ja fa que els últims partits siguin intranscendents. La veritat és que està costant mantenir el nivell d'entrenament. Però bé, nosaltres crec que vam sortir amb bona actitud, vam intentar competir el millor possible, i la veritat és que, bé, com sempre, l'actitud dels joves va ser bona. Vam fer el que vam poder, però al final un empat i poca cosa més vam poder fer.
2: A més, un partit que també doncs, va significar l'últim de l'Aldo a casa. No es va poder acomiadar amb gol, però bé, doncs, evidentment, doncs, han estat quatre temporades, no? Doncs ha estat un jugador important i fins i tot aquest any doncs, lluitant fins a l'última jornada pel Pichichi, no?
3: Sí, sí, sí, l'Aldo, quatre anys aquí. La veritat és que un jugador molt estimat per l'equip, gran jugador i millor persona. La veritat és que, a més, aquest any en concret ha fet un gran any, però bé, per temes personals i laborals ha decidit que no continua jugant. I bé, crec que es mereixia un comiat, tal com va ser, i va ser bonic al final del partit, sobretot. I la veritat, una llàstima que no continuï amb nosaltres, però molt content de l'any que ha fet, sobretot.
2: Un Sporting que bé, doncs també doncs, va ser un partit especial pels germans Portela, que era el primer cop que venien aquí de visitants. A més, el Martí va poder fer el gol. I bé, al final doncs, són dos jugadors, no?, que doncs, han aprofitat la seva oportunitat allà, i que doncs, també està bé, no?, doncs, veure doncs, com dos jugadors que s'han format aquí doncs, també doncs, hagin pogut destacar lluny de casa, no?
3: Sí, sí, sí, la veritat és que els dos ho estan fent molt bé. Són part molt important de l'Sporting del Coi. Crec que sí, segurament hauran crescut molt a nivell personal i també a la pista. La veritat és que m'alegro molt que els vagi molt bé. I bé, al final és bo veure que jugadors d'aquí, de la casa, ho facin bé a altres llocs, i la veritat és que me n'alegro molt per ells.
2: Ara doncs ja toca pensar en l'últim partit, que serà aquest dissabte a la pista del Palafrugell, un partit que, bé, doncs ells tampoc ja no s'hi jugaran res, però bé, doncs al final hi ha un petit al·licient, no?, que és intentar superar-los a la classificació, ja que si guanyeu, doncs quedareu per davant d'ells, i bé, seré com una victòria moral, no?, perquè és un Palafrugell que durant bona part de la Lliga ha sigut qui ha marcat la posició de play-off, i poder acabar doncs, davant d'un equip així, doncs també estaria bé, no?
3: Sí, sí, sí, sempre hem dit, intentarem acabar el més bon possible. Palafrugell és un altre equip que ha estat dalt tota la temporada. La setmana passada, al cap del dissabte, es van quedar sense opcions. La veritat és que bé, ens juguem la posició, ens porten dos punts ara mateix i intentarem anar a guanyar, evidentment, intentar acabar la temporada el millor possible. Aquesta setmana intentarem mantenir el màxim com puguem el nivell d'entrenament i això, intentar que es vegi un bon partit i intentar assolir els 3 punts, que bueno, sempre va bé acabar bé la temporada.
2: Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
3: Perfecte, Jordi, moltes gràcies.
2: Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquest empat a 1 contra l'Sporting al Coll Herum, i ara, com diem, centrats en aquest últim partit de la temporada, dissabte, en principi, a les 5 de la tarda, perquè s'haurà unificat, tot i que els equips ja no juguen res, per tant, doncs veurem si es canvia, però bé, en principi, doncs, com diem, serà dissabte a les 5 a Palafrugell. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas amb derrota de l'Espai Silera.

0: Arenca per 9 a 3 aquest diumenge a la pista de l'Olímpic Pira, en un partit que, bé, doncs, malauradament, doncs, ja els vendrellencs sortint a la pista sabent que l'Altafulla ja era campió després d'haver guanyat el dissabte contra el Torredembarra, i per tant, doncs, bé, doncs, ja era un partit, doncs, pràcticament intranscendent. Això sí, la primera part, doncs, va ser força igualada, s'arribava al descans amb empat a 2, però la segona, els locals, que s'anaven escapant al marcador fins a aconseguir la diferència final. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre, tenim el capital, Albert Gené. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, com deia, doncs, un partit que, bé, doncs, la primera part, doncs, vau estar allà, però després la cosa, doncs, ja es va anar complicant, no?
1: Sí, la veritat és que la primera part, doncs, sí, va ser un partit molt bonic. La primera part va estar tot molt, molt igualat, bon futbol, o sigui, estava tot molt bé. Al final, la segona part, se'ns va escapar un parell de gols amunt i ens va passar una mica per el mateix que Morell, el mateix que Altafulla. Les derrotes que hem tingut, doncs, ens passa també el mateix. No sabem, no estem acostumats ara aquesta temporada a anar darrere el marcador, no sabem gestionar-ho correctament i ho paguem amb els últims minuts que al final ens inflen el marcador.
0: També no sé si va passar això que comentava, no? Que el fet que ja sabeu que heu guanyat l'Altafulla, doncs va fer que al final també us ho deixés una mica anar.
1: Sí, al final vull que no, ja a partir del dia del partit de l'Altafulla ja saps que pràcticament perds la Lliga. Llavors al final, doncs, l'actitud dels jugadors, els pensaments que puguin tenir, doncs al final has perdut aquesta il·lusió que tenies per guanyar la Lliga, que teníem al final amb el 100% d'intensitat i costa gestionar-ho, i es noten això, i sabent, doncs, que havia guanyat la Lliga, que bueno, per nosaltres ja era gairebé segur que ja estava guanyada per ells, doncs al final sí, també influeix i doncs costa més remenar aquests moments potser més difícils de la temporada.
0: Ara doncs toca pensar ja l'últim partit de la temporada, que serà aquest dissabte a casa contra el Montblanc. I bé, doncs, al final, doncs, imagino que això, no?, doncs, sent l'últim partit, intentar acabar de la millor manera possible i també, doncs, intentar, com a mínim, doncs, acabar en aquest segon lloc, que, bé, doncs, tampoc no estaria gens malament, no?
1: Sí, no, a veure, l'objectiu és quedar el més amunt possible, és guanyar tots els punts possibles. Al principi quedem segons si guanyem aquest partit, perquè tenim el gol a baraix amb el Morell, que és el rival directe, i, bueno, donar-ho tot, acabar amb la millor sensació, la millor imatge possible, i bueno, mai se sap el que pot passar amb els segons classificats, i estava confiant que en algun moment, doncs, si és algun ajut o un equip que renunci, puguem pujar a primera, però bueno, que si no, doncs, l'any que ve es tornarà a intentar i seguirem igual.
0: Doncs perfecte, Albert, esperem que sí, que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
1: Perfecte, merci a tu.
0: Albert Gené, capità de l'Espai Lira Vendrellenca, valorant aquesta derrota per 9 a 3 a Pira, i ara, com diem, centrats en aquest últim partit de la temporada, aquest dissabte a les 5 de la tarda al Peons del Guimarà contra el Montblanc.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
4: I també centrats i explicant el que podeu trobar a les principals portades dels diaris avui dimecres 13 de maig, i que és una mica un reflex, de l'actualitat de la jornada. Comencem pel Diari de Tarragona. L'Església reconeix 30 casos d'abusos des del 1964. 29 casos en el que fa l'arquebisbat de Tarragona i un a la diòcesi de Tortosa. A nivell econòmic, Costco donarà feina a 180 persones. El gegant xinès de l'automoció s'instal·larà al moll d'Andalusia del port de Tarragona. En esports, i de fet un dels noms del dia, Florentino, que remet contra la premsa i convoca eleccions. Fa zero autocrítica i adverteix: em tindran que fer fora a trets. Altres notícies en cultura. L'any Gaudí, feligresos de Reus, Riudoms i Tarragona ofereixen al Lleó 14 un bàcul inspirat en Gaudí, obra de Joan Serramià. A Tarragona, obres d'urgència en el Teatre Metropol, i en societat, milers de professors que surten al carrer. Canviem de capçalera, saltem cap al diari Ara. Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa. Els docents mantenen el pols al carrer i el govern demana realisme. La vaga té un seguiment del 34,7% de les plantilles i 26.000 mestres es manifesten al centre de Barcelona. Esquerra Republicana de Catalunya i Comuns demanen gestos a Niubó i els sindicats convocants li exigeixen un gir o la dimissió. dediquen a més la fotografia portada aquí al diari Ara. Milers de professionals de l'educació que van omplir ahir la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores dels, de millores salarials i dels recursos a les escoles i als instituts. Emblemes com menys policia, més educació. O això no és un acord, és una traïció. I el fiscal del Cap Pujol diu que la família sacsejava a Catalunya. L'OMS preveu més casos d'antivirus als viatgers del creuer. El PSC, Junts i Esquerra pacten una llei de marxantatge que s'ha fet esperar. Acabarem parlant de La Vanguardia. La protesta educativa reobre la negociació entre govern i sindicats. El primer dels 16 dies de protesta va tenir ahir el seguiment més baix del curs, però molta afectació viària. La USTEC diu que una pujada salarial de 400 euros desconvocaria la vaga i la consellera proposa altres millores. I l'OMS relaxarà la quarantena dels afectats per antivirus si donen negatiu. El passatge espanyol que va donar positiu ja té símptomes. Un tram en hores baixes va a Pequín per vendre des d'allà una victòria comercial. La inflació es dispara als Estats Units al 3,8% del preu del petroli. El cost de vida és pitjor que en Biden, tot i les promeses electorals de Trump. I Florentino Pérez, desfermat, el president del Madrid, fa un discurs ple de victimisme i anuncia un procés electoral en què difícilment tindrà rival. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem ens ajuda a acabar de conèixer o acabar de perfilar una mica millor quina és l'actualitat del dia.
3: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
5: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
6: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat. Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Doncs va, seguim, seguim, més coses, més qüestions. De fet, ja també secció habitual cada començament de setmana quan ens agrada reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn. Ja ho sabeu, ja ho coneixeu, i de fet sempre ho expliquem de la mateixa manera, que és aquesta oportunitat que tenim des d'aquí, la ràdio, des de la Calaixera, des de fa ja moltes temporades, això, conèixer tota l'activitat que es desenvolupa des de diferents estaments públics o entitats o centres educatius, escoles, instituts, i que tenen a veure justament amb aquesta base educativa i del qual això, per sort, té moltes branques. Avui tornem a recollir un projecte que ja hem parlat en altres ocasions, però és bo recordar-lo i també suposo que explicar alguna novetat en el projecte XL Lletra Gran, del qual hi ha diferents parts implicades. Una d'elles és la Biblioteca Pública Terra Baixa.
1: Correcte.
0: I amb la representació de la biblioteca, la Laura Forcada, com estàs?
1: Molt bé, bon
0: sí?
1: dia.
0: Gràcies.
1: Contenta d'estar un any més aquí.
0: Per acompanyar-nos, eh? També hi ha involucrada, ajuda-me, Laura, sisplau,
1: sí,
0: també hi ha involucrada la policlínica, no?, en certa
1: Correcte,
0: manera,
1: sí, sí.
0: I en aquesta ocasió amb la representació de la Cristina Catassús, que és terapeuta ocupacional.
2: Sí, bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Okay. I en aquesta branca també incorporem des de l'Institut Andreu Nin una de les seves mestres, que és la Carme Moreno. Carme, molt bon dia.
3: Bon dia, què tal?
0: Com va això?
3: Bé, amb ganes, no?
0: Sí?
3: I no sé si és la tercera o quarta vegada que venim aquí amb la Laura.
0: Sí.
3: Per tant, és bo compartir experiències.
0: Correcte. I a més quan hi ha aquestes sinergies, no?, entre biblioteca, institut, formació, la policlínica, gent gran, que és aquest projecte que avui tornem a parlar, i del qual, doncs, això... No? És un projecte xulo, maco.
1: És un projecte amb història, ja, podríem dir. Enguany és el 18è any.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ostres, no hagués dit tants, eh?
1: Doncs sí.
0: I crec que cada vegada em sorprenc, o cada any quan venim em sorprenc de la quantitat d'anys que fa que l'esteu portant
1: sí,
0: a terme,
1: sí.
0: Que això explica i reaferma l'èxit d'aquesta experiència.
1: Correcte.
0: Que ara explicarem, que si us sembla, comencem per aquí, no donem res per fet. Uh-huh. Jo crec que és important una mica això, explicar què és aquest projecte uh-huh. XL Lletra Gran. Qui l'explica?
1: Jo mateixa, si voleu.
3: Endavant.
1: El projecte XL Lletra Gran és un projecte que té diferents potetes, ja ho has dit tu, la cultural, l'educativa i la sanitària, uh-huh. que el que pretenem és que les persones que estan a les residències d'aquí del Vendrell, que evidentment doncs, tenen dificultats per accedir als recursos de la biblioteca, és allò, si Mahoma no pot anar a la muntanya, la muntanya va a Mahoma, uh-huh. I a través d'alumnes de l'Institut Andreu Nin, del cicle formatiu de grau mitjà, atenció a situació en persones de dependència, corregeix-me, Carme, si no ho he dit bé,
3: més o menys.
1: Sí. Són els encarregats d'apropar els recursos de la biblioteca a les residències mitjançant la col·laboració d'una altra poteta, que són els usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitari del Pere Mata, d'aquí del Vendrell, que són els que fan aquest trasllat físic de maletes i de documents entre la biblioteca i les residències i la biblioteca. I les residències, evidentment, que són els nostres usuaris finals. Uh-huh. I també, mica en mica, és un projecte que amb 18 anys d'història ha anat creixent molt i uh-huh. també enguany, des de fa 2 anys, participen els alumnes de l'IFE, de l'Andreu Nin, també, que fan unes sessions uh-huh. de jocs de taula a les residències, uh-huh. també, amb els jocs de taula que tenim a la biblioteca.
0: Sí, sí, sí.
1: Dic que amb 18 anys és un projecte que ha anat creixent molt, però, resumidament, és així.
0: Molt ben resumit. I això, torno a dir, ratificar l'èxit d'aquesta experiència, suposo que amb totes les parts, no?
1: Sí.
0: Els menys que estem aquí, no? Del que suposa, i d'aquí que arribi a 18 anys o aquesta ja majoria d'edat,
1: Correcte, està consolidat ja, diguem-ne que és un projecte consolidat.
0: Molt bé, i si fes la pregunta, com va començar tot, me la sabríeu dir? És a dir, qui va impulsar això, la biblioteca?
1: Sí. Aquest projecte va ser fruit d'un curset que es va fer d'aprenentatge i servei dintre... que va estar organitzat pel Pla Educatiu d'Entorn d'aquí del Vendrell, entre el qual doncs, hi van participar persones de la biblioteca i d'altres institucions del municipi, i en el sí d'aquest curset va sorgir la idea d'aquest projecte.
0: Uh-huh.
1: I a partir d'aquí doncs, vam anar construint-lo mica en mica. Vam començar amb l'escola d'adults, la biblioteca i la residència de la Muntanyeta i el centre de Diana Serra, i a mesura que hem anat creixent, doncs hem anat ampliant a tots els centres assistencials del Vendrell amb la Llar Santana i la Policlínica, i en el segon any ja els voluntaris van passar a ser els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà.
0: Clar, és a dir, el propi projecte que s'ha anat desenvolupant, s'ha anat ampliant
1: i adaptant
0: que també és un dels èxits, penso, no?
1: Sí,
0: sabent-se adaptar
1: sí.
0: a les circumstàncies i una mica anar mullant-se la resiliència que diuen avui en dia.
1: Sí,
0: no?
1: sí, anar-se ampliant, i l'experiència pues, et va ensenyant quines coses poden modificar-se, canviar-se i cap a quin és el millor camí per seguir.
0: Bé, m'agradarà ara, i sempre ho fem així també, una mica conèixer totes les parts, o la feina de la implicació de cada part. Després tornarem a la biblioteca. Abans deies la intenció d'apropar la biblioteca a les persones que potser no poden anar-hi de manera recurrent. Després anirem cap aquí. Anem cap a la formació, si et sembla. Carme, com dèiem, amb el cap dels anys s'hi va incorporar aquests alumnes, però voluntaris per això.
3: A veure, nosaltres, a través de la biblioteca i del Pla Educatiu d'Entorn, ens vam comentar la possibilitat de participar al projecte. Això fa 17 anys. Vale? Nosaltres farem 17 aquest curs.
0: Val.
3: I bé, vam participar en aquell moment, el que era el cap de departament meu i jo, vam participar en una sessió, vam veure que ho podíem assolir nosaltres o participar nosaltres en el projecte, que era una molt bona iniciativa, una molt bona idea, i era el moment també en què van començar a sorgir, no?, des de l'àmbit educatiu, els projectes d'aprenentatge i servei.
0: No?
3: Laura ha comentat que des de l'Ajuntament es va fer un curset d'aprenentatge i servei, i nosaltres no hem fet aquest projecte, o sigui, no hem participat en aquest curset, però fent aprenentatge i servei, des del principi.
0: Sí,
3: no?
0: Sí,
3: és
0: sí,
3: a dir,
0: sí.
3: aprenentatge, perquè els alumnes nostres està els de segon, sempre és segon curs, del cicle d'atenció a persones en situació de dependència, i llavors el que fem és, bueno, aquests alumnes tenen uns coneixements, tenen uns aprenentatges potser més teòrics, i aquests aprenentatges, evidentment, després els posem en pràctica, no? Però això és un servei, no?
0: Val,
3: perquè
0: sí.
3: anem als diferents centres que, bueno, en aquest cas són residències, centres de dia dels Vendrells, i oferim el servei aquest, no? I llavors, doncs, a veure, és voluntari, evidentment, però, clar, vull dir, forma part del nostre currículum.
0: Sí,
3: és a dir, als alumnes no li diem voleu participar o no voleu participar, sinó que, evidentment, això és el que fem. Té èxit, és molt interessant, és molt important per totes les persones de les residències, també per als alumnes, perquè aprenen moltíssim. Vull dir, el fet d'interaccionar alumnes que són joves, que són de grau mitjà, per tant tenen 17-18 anys, amb persones grans, que ja tenen un bagatge, un recorregut important, jo crec que realment això és molt...
0: Sí.
3: Bueno, és un aprenentatge pels alumnes i un servei, evidentment, a la comunitat.
0: Clar,
3: no? A més, no? jo ja dic també, no? aquest projecte ha estat presentat diverses vegades en diferents premis, l'han premiat diverses vegades, i aquest any, pues, han quedat, bueno, l'any passat, el curs passat, van quedar finalistes en uns premis d'aprenentatge i servei a nivell de tot l'estat, no?
0: Val,
3: i van quedar finalistes, és a dir, els segons, no? Van quedar segons,
0: sí.
3: I bueno, doncs... va estar molt bé, perquè vam anar de Ciutat Real a recollir el diploma de finalistes.
0: Fantàstic, que bé. Doncs enhorabona.
3: Estem contents.
0: Està bé, sempre. Qualsevol reconeixement és important. Almenys anima una mica, no?, a seguir endavant.
3: Sí, perquè cada vegada costa una mica més.
0: Per això, qualsevol punt de motivació sempre és important.
3: És
0: i el reconeixement a la bona feina sempre ho ha de ser.
3: I als alumnes, sobretot.
0: Clar. Que per ells és com un cas pràctic, no?, el fet d'allà i d'interactuar segurament amb el que serà la seva base professional. Professional d'aquí uns anys, en la majoria dels casos, però també suposo que encara en procés de formació, jo intueixo també que en el fons després, un cop es desenvolupen aquestes trobades i quan es va ja in situ als diferents punts de gent gran, els llibres, entre cometes, és el de menys. És, no? És l'excusa per la interacció, per parlar, no? per una mica això, compartir vivències, no? Perquè al cap i a la fi crec que deu passar això.
3: Sí, bàsicament és això, vull dir, a part de que els alumnes preparin una sèrie d'activitats, pues, per estimular funcions cognitives, pues, per activitats relacionades a l'animació, que clar, sempre és més atractiu que no pas a nivell teòric, no?
0: Sí, explicar
3: el contingut.
0: Sí, sí, sí.
3: Ells, bueno, s'ho preparen allí a l'aula i després, evidentment, són ells els dinamitzadors, no? Són ells que porten a terme aquestes activitats en les residències amb les persones, explicant les seves històries, xerrant una mica i intercanviem, pues, això, opinions, informacions, de tot,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí,
3: i
0: sí,
3: que
0: sí.
3: És el que tu dius, el de menys és els llibres, o, no? Que ja està bé, eh?
0: No.
3: Jo voto i sempre tant per això, perquè moltes vegades el primer contacte de molts alumnes en la biblioteca és quan iniciem
0: clar,
3: aquest projecte, no?
1: I sempre ho comentem. És una manera més de donar-la a conèixer.
3: Sí, sí, sí. És a dir, no estan acostumats a anar a una biblioteca, perquè la biblioteca avui és el Google o el ChatGPT, i evidentment, doncs, el primer dia que quedem del projecte, que anem a la biblioteca, la visitem, Laura ens explica una mica, pues, el que fem, els espais, els llibres, els materials, i a vegades se sorprenen de tot el que hi ha. Per tant, jo crec que també, vull dir, en aquest sentit,
1: és
3: interessant.
1: La part més de l'aprenentatge.
3: Sí, també. És un altre aprenentatge per als alumnes, no? Vull dir, perquè no estan acostumats,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí.
3: I quan entra i descobreix l'espai, que a més molt maco, pues realment és atractiu.
0: Clar, és una manera això, de completar el seu aprenentatge,
3: sí.
0: I aquí també ho diem moltes vegades, i quan ens acompanyen els alumnes també ens ho reforcen, que és aquest fet de sortir de l'aula, de fer altre tipus d'activitats que van més enllà d'aquest currículum, potser més estandarditzat, que no el desmereixo, torno a dir, però no, el fet de poder treballar contingut sense semblar que estiguis treballant contingut, que de fet és una de les bases de l'educació present futura, no entenc, Carme?
3: Sí, sí, evidentment, per això és aprenentatge i servei.
0: Correcte.
3: És el que els alumnes són els protagonistes del seu
0: clar,
3: propi aprenentatge, vull dir que,
0: sí.
3: Que a vegades costa, no? Perquè, bueno, no tots els alumnes entren en aquest cicle amb motivació.
0: Ja.
3: Vale?
0: Sí.
3: I això, evidentment, nosaltres ens ho provem cada dia. Mm-hmm. Que dins de tot el currículum, pues, el projecte és interessant i és important per ells, i ho valoren positivament perquè trenca una mica tota la dinàmica, no, del currículum més teòric.
0: Sí.
3: I, bueno, a part de que els alumnes, evidentment, a part de fer tota aquesta feina, també han de presentar una memòria i un treball que han de defensat i aquestes coses.
0: Sí.
3: És a dir, sí que els avaluem.
0: Clar.
3: Nosaltres estem darrere, no? Són tres professores que estem darrere i que estem ahí.
0: Sí.
3: No? Vull dir que...
0: No, està clar, està
3: però,
0: clar.
3: Bueno, és important.
0: Està clar. A banda de sortir de classe, de treballar d'aquesta manera, evidentment que hi ha un objectiu pedagògic que s'ha de complir i que s'ha de provar arribats al cas,
3: Evidentment.
0: Molt bé. Anem als perceptors, els usuaris, la gent gran, els avis i els àvies. Si dèiem que per als més joves, evidentment, que aquest intercanvi generacional ja és important, a banda dels propis llibres, per les persones grans, igual, de productiu, igual de...
2: Sí, sí, realment és una experiència molt favorable també per ells. De fet, veiem que algun pacient que potser a vegades en la dinàmica del centre li costa una miqueta col·laborar, o a vegades estan més apàtics, només al veure el jovent que arriba ja s'activen i realment interaccionen molt més.
0: Sí. També una mica fent la comparativa amb les aules o amb les classes, que a vegades el trencar la rutina no, ja té aquest punt de diferenciador que fa que s'activi una altra cosa.
2: Ben
0: no?
2: Bé,
0: I passar amb els joves i passar amb les persones més grans, vull dir que això és innat, en certa manera. Les sessions com són? Com es desenvolupen? En feu vàries durant el curs? No recordo com ho acabeu de fer, això.
1: Són mensuals.
0: Mensuals,
1: sí.
0: Mensuals, un cop al mes.
1: Sí.
3: Bueno, a veure, a vegades hi ha centres als que anem dues vegades al mes.
0: D'acord.
3: Depèn una mica del calendari, no?
0: Val.
3: És a dir...
1: D'una a dues al mes.
3: D'una a dues al mes. A la biblioteca, com a molt una. Intentem anar almenys una vegada al mes. I si no, a les residències també com a mínim una. Però en algun cas, depèn una mica de com vagi el calendari,
0: fent
3: dues sessions.
0: D'acord.
3: No?
0: D'acord.
3: Vull dir que intentem que totes les setmanes els alumnes una sessió la facin al centre, perquè han de preparar totes les activitats i decidir què fan i demés. I una altra... I un altre dia, això ho fem dijous, i el divendres quan posem en pràctica, no?
0: I aneu a les residències.
3: Anem a les residències, ja queden directament allà amb els alumnes, cadascú... el grup es divideix en dos i sempre doncs, un grup va a dues residències i l'altre grup a les altres dues residències. Val.
0: Sempre les mateixes.
3: Sempre les mateixes. Per conèixer les persones. Clar, clar, clar, perquè clar, clar, si clar, estem clar. Contínuament canviant alumnes, residents i demés, al final és... La idea és d'establir relacions.
0: Clar, de fer vincle.
3: Vale? Entre, vincle entre alumnes i, i residents.
0: Clar, sí. I ells esperant aquest dia, suposo, no, Cristina?
2: I tant,
0: els avis i àvies?
2: Sí, sí, sí. De fet, algun dia que hi ha hagut algun imprevist de que no, no, els alumnes no han pogut venir, després, bueno... Els hi sap greu, sí, sí, però bueno, també són conscients.
0: No, home, clar, clar. És obvi. Com és la jornada? La podem explicar? No sé si la Carme o la Cristina, eh? És a dir, com és aquest dia, eh? Allò, com és el dia, com comença, com arriba, com es desenvolupa? Jo conec aquesta part pràctica, eh?
3: Bueno, de fet, el que nosaltres arribem a les 10:25, se suposa que és l'hora d'entrada a la classe, no? Quedem a la porta dels diferents centres. En aquest cas, aquest any, ens hem encarregat dues professores, una, bueno, Susana o Andrea, i jo, vale? Llavors quedem allà amb els alumnes, i quan realment estan tots els alumnes, que no són 10:25, són les 10:30, com a poc, entrem, i ja pues, comencem a saludar, pues, ja ordenat una mica, també depenem una mica del tipus d'activitat, organitzem una mica d'aula, no? O sigui, o canviem taules, o no, depèn una mica, i bueno, la majoria de les vegades ja estan, els residents ja estan asseguts, ens estan esperant, però sí, literalment, sí, sí. Ens estan esperant, i d'altres al centre de dia, clar, van arribant, però bueno, en principi cap a les 10:30 estan tots. Val. I a partir d'ahir ja som, o sigui, jo som merament observadora, a vegades puc comentar alguna cosa, però la meva feina és observadora, i són els alumnes els que ja presenten l'activitat i decideixen, no?, què és el que fa.
0: Val.
3: I això, clar, normalment a un quart d'una, més o menys, la classe en teoria acaba a les 12:20, però evidentment ja els avis cap a les 12 ja comencen a estar una mica més cansats, o també doncs ja venen pues, amb les hidratacions, no? Amb el suc, el iogurt, o no sé, no? I llavors ja quan comencem una mica a acabar les activitats. Després sortim a fora i el que fem és un intercanvi amb els alumnes, com ha anat, una mica general, eh? Pues, els problemes, no? O sigui, jo he vist alguna cosa que no m'ha agradat, o que he vist que estan una mica passius o apàtics, i ostres, intenteu, no? Ho comentem una mica així en general. No?
0: Sí, sí, sí.
3: I ja després ja pues, evidentment ja marxa
0: i
3: quan a la segona sessió ja sí expliquem una mica, fem una mica de feedback sobre com ha anat.
0: I les activitats com són? És a dir, com s'involucra el llibre? Són lectures?
3: De tot.
0: De tot, eh?
3: De tot. Últimament el que costa més és la lectura, per exemple.
0: Ja,
3: vale? Ja dic que entre que els alumnes no acostumen a llegir, no? I els, a vegades els dius, bueno, pues anem a, no sé, pues hem parlat alguna vegada en treballar pues, la biografia de l'Àngel Guimerà, per exemple, no? Quan es va celebrar fa dos anys, no sé. Vale? O el Pau Casals, o, pues, però això costa molt, vale? Per tant, ells van sempre a activitats més pues, de tipus de jocs de taula, o també fins i tot en jocs que creen ells, no? Pues, amb material reciclat, això sí, eh? Pues, no sé...
2: Bueno, tallers de carnestoltes, de Nadal...
3: Bueno, evidentment celebrem sempre totes les festes
0: del calendari.
3: Això per descomptat, és a dir, perquè a més és molt atractiu, no? I impliquem més a les persones, no? Als residents, sobretot perquè sempre parlem una mica. Com vivien ells el Carnestoltes, no? O el Carnaval, quan eren petits, o com vivien la Castanyada, no? Quines activitats feien, quines... què menjaven, no? Vull dir, aquestes coses que amb el temps ha canviat.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Per nosaltres era Castanyada. Als alumnes d'avui no els diguis Castanyada.
0: No, no, no,
3: és
0: Halloween. Halloween,
3: no?
0: Halloween.
3: I a l'hora de preparar activitats, pues, el fantasma, és la carbassa, i sense això, diu, però bueno, i la cançó de la Castanyera, no?
0: Bueno, que l'intercanvi generacional
3: també és bo, no? També és bo, doncs, sí, parlar una mica de totes aquestes activitats que són noves, i també és atractiu per a les persones, no?
2: I
3: per
2: tant,
3: als residents.
2: Sí, sí.
3: Jo crec que els hi agrada,
2: sí,
3: no? I, bueno, sempre és això, són les festes i després activitats d'estimulació cognitiva, pues, per treballar la memòria, l'atenció, de psicomotricitat, de fina, grossa, vull dir, una mica de tot.
0: Clar. És això, si dèiem que els alumnes persegueixen en el fons un objectiu pedagògic, perquè fa a les persones grans també, no? Hi ha un objectiu que ara dèiem, no? De manera cognitiva, d'estimular certs hàbits, etc. No, Cristina? Una mica va per aquí, també.
2: Sí, sí.
0: Sempre hi ha aquest recurs... De fet, vosaltres treballeu en el vostre dia a dia, també s'ha de dir.
2: Exacte, sí, sí, sí. Clar, per nosaltres també és favorable, no?, que vinguin bueno, els alumnes per seguir treballant el que nosaltres treballem, però des de la seva perspectiva. I sí, i realment veiem que, sobretot, el nivell de l'experiència que van assolint sessió rere sessió els alumnes, sobretot, de que potser al principi no saben gaire com adaptar les activitats o com interaccionar fins i tot amb la gent gran.
0: El llenguatge, a vegades, no? Com...
2: Sí, sí. Doncs veiem que sessió rere sessió realment van millorant, van adquirint més eines i també el conèixer-los també amb el vincle aquest que dèiem, amb el vincle afectiu.
0: Clar.
2: Sí.
3: Clar, tots els materials són adaptats, és a dir, nosaltres, o reciclat, perdó, bueno, adaptats i reciclats, no? És a dir, si preparen algun joc, si preparen, us dic, un puzzle o qualsevol cosa d'aquestes, vull dir, tot és reciclat, no? I a més, fer per ells, per tant, més gran, amb peces més grans, i moltes vegades, quan finalitzen les sessions, pues a vegades han dit, ostres, si us voleu quedar això per treballar-lo, i es queda allà, vull dir que no...
0: Molt bé.
3: Bueno, està bé.
0: Està bé. I la part de la biblioteca, Laura, ara sí, intentar apropar el servei als més joves i als més grans, que allà, sobretot la part important, que és una mica la tria del material, no?, que feu una mica vosaltres, amb consens, no?, em consta, però hi ha una primera tria que feu vosaltres.
1: A veure, el tema és que al principi de curs sempre fem una sessió de formació a la biblioteca, perquè els alumnes cada any canvien, són nous, i llavors, el que comentàvem, els hi expliquem una mica des del funcionament de la biblioteca, com tenim ordenats els materials dins de la biblioteca, quins materials poden ser més favorables per a les persones de les residències, doncs que intentem, sabem que a la Muntanyeta hi ha una senyora que li agrada molt la lectura de novel·les, doncs sempre li posem novel·les per a la senyora Josefina. Després, doncs intentem que siguin llibres, que si tenen la lletra, tinguin la lletra gran, o que no tinguin molt de text, que predomini la imatge, llibres infantils de coneixement, que són preciosos, que són per totes les edats, doncs que recorrin aquest tipus de materials, també. Revistes, pel·lícules i música. Sobretot el que posem és això. Jo els explico al principi del curs i després són els propis alumnes que venen un cop al mes a la biblioteca a fer la selecció de materials per portar a les residències i que ells les puguin gaudir durant tot un mes.
0: Després hi ha
1: llibres que a les residències els interessa més i se'ls continuen quedant, i d'altres que tornen a la biblioteca, pel següent mes tornem a fer el mateix.
0: D'acord.
1: Llavors els alumnes a vegades també recopilen recomanacions o peticions
0: del que van recollint de la sessió.
1: De la sessió, jo què sé, si hi ha una senyora pues, que, per exemple, és de Huesca, pues, jo què sé, doncs buscar algun llibre de Huesca de la biblioteca perquè ella pugui recordar, oi, els seus orígens.
0: Clar.
1: O li agraden les pel·lícules de la Marisol, no sé, per posar un exemple, doncs d'agafar pel·lícules de la Marisol. Vull dir que es van construint mica en mica.
0: Això, que és viu, aquesta tria, aquesta selecció és viva, amb tots aquests elements que ara dèiem i que van completant, no?, aquestes maletes que després se'n van cap als propis centres a través d'aquest voluntariat, justament, i aquesta altra...
1: Correcte, de rehabilitació comunitària.
0: Correcte, que s'encarreguen de portar física aquests elements cap allà,
1: Sí. I després també hi ha l'altra poteta que avui no tenim, l'Anna Bo, que normalment ens acompanya també, que són els alumnes de l'IFE, també de l'Institut Andreu Nin, amb el tema dels jocs de taula, que funciona de la mateixa manera. Venen un cop a les residències, venen un cop al mes, si no m'equivoco, i també venen a la biblioteca, agafen els jocs de taula, se'n van a les residències, fan aquesta sessió de jocs de taula i els tornen. Vull dir que les residències són com a destinatàries una mica dinàmica de dues activitats mensuals a través del projecte XL a Lletra Gran. La que fan amb els alumnes del cicle formatiu i la que fan amb els alumnes de l'IFE.
0: Fantàstic.
1: I després sempre hem anat incorporant en els darrers anys pues, una visita cultural pel municipi, que aquest any ja les hem fet.
3: Sí,
1: Pau Casals. Sí, Laura ens ha fet una explicació fantàstica sobre Pau Casals per commemorar el 150 aniversari.
3: Sí. Sempre l'òrgan, no?
1: Van
3: sentir-ho, no?
1: També va parlar de l'orgue dels 250 anys, també de l'orgue del Vendrell. O sigui, sempre intentem treure també els avis de les residències, perquè per ells això em sembla que és molta vida.
2: Sí, sí. Just avui, abans de venir, he fet una mica de deures i he preguntat als pacients què tal amb les experiències, no? Perquè, clar, jo puc fer-me la meva opinió, però si no els hi preguntem amb ells...
0: No, està clar, molt bé.
2: Doncs,
0: I res,
2: això,
0: dit?
2: Que, bueno, que sortir és fabulós per ells, realment. Clar. Ho esperen amb candeletes,
0: sí,
2: ben
0: sí.
2: bé.
0: Sí, sí. Trencar una mica les...
2: Sí, trencar la rutina.
0: Les rutines,
2: fins i tot que els hi toqui el sol, també.
0: Clar. Veure cares noves.
2: Allà tenim un pati, també surten, però no és el mateix que passejar pel centre, com quan feien abans... Uh-huh. Sí, sí.
0: No, està clar.
1: Clar,
0: està
1: també fem una, els portem de visita un dia a la biblioteca, també, i ara farem les cloendes, que sí. estem a punt d'acabar el curs, i aquest any les farem a l'esplai de gent gran del Tívoli, ens ofereixen l'espai i les seves instal·lacions per poder fer les cloendes allà.
0: Molt bé. I com seran? Alguna cosa així festiva?
1: Bueno, els alumnes, sempre bueno, són els alumnes els que s'encarreguen de dinamitzar sí, aquesta sessió.
3: El que sí que hi ha, clar, la meva companya i jo, doncs anem tirant fotos de cada sessió i el que sí que intentem és que elaborin, no? Doncs com un petit vídeo amb imatges de totes les activitats que han fet al llarg del curs i ho presenten allà, no? I clar, per als avis molt agraït, ah, mira, mira, no? Vull dir que, bueno, està bé, no? Això és una de les coses que sabem que hi serà. Va. La resta, doncs, depèn una mica dels avis. Sempre acabem amb música, en algun cas en coca, això ja depèn. I sí, és molt atractiu. També impliquem molts els alumnes en aquestes sortides perquè són els que s'encarreguen de traslladar de les residències als diferents centres, no? Als diferents espais, als residents, no? Wow. És a dir, els alumnes van a la residència, agafen les cadires de rodes i anem pel poble, vale? Passejant perquè no tenim
1: sense
3: transport
1: públic.
3: Mans,
1: no,
3: sense
1: aquestes
0: mans, no seria
1: possible. Pobres no podrien sortir.
3: Clar, alguna vegada havien fet la cloenda de l'institut, però és impossible, és inviable perquè no hi ha transport, no hi ha transport adaptat i és impossible. Per això hem buscat aquest any pues, l'esplai, que està a mig camí.
0: Sí, està cèntric. Fantàstic. Doncs bé, serà la culminació d'aquest projecte XL Lletra Gran d'aquest curs, perquè aneu per cursos, també vosaltres.
1: Sí, 18, sí.
0: El que serà aquest curs 2025-2026.
1: Correcte.
3: Apagarem les espelmes, no? El pastís.
0: Exacte, ja es fa gran, i el projecte ja es fa ja majoria d'edat, ja, perquè fa el projecte. Però és molt interessant, i per això sempre ens agrada doncs, explicar-ho i en certa manera també reivindicar-lo, no? Torno a dir, no? Aquesta feina que es fa des d'aquestes diferents parts i que sempre ho dic, a vegades queden una mica com invisibilitzades, perquè,
1: correcte.
0: Bueno, són els vostres dies a dies, és lògic, però que, evidentment, a vegades ens passen de llarg a la gran majoria de gent i que és important conèixer-les, perquè això perquè té una importància fantàstica.
1: Sí, per les persones grans, jo crec que jo sempre ho dic i no m'encanso de dir-ho que estan més invisibilitzades.
0: Correcte.
1: I que hem d'intentar fer tot el possible per...
3: Que participin, sí. Que encara tenen vida.
1: Pel
3: no?
1: seu benestar, manera, perquè, no? bueno, sempre ho dic...
3: Han de dir coses encara.
0: Sí, home,
3: no?
0: sí, tant que sí.
3: I jo crec que és important.
1: Les hem de cuidar.
0: I tant que sí. Doncs per molts anys més.
3: I tant.
0: Gràcies per venir. La Laura, la Cristina, la Carme, de veritat, un any més.
1: A tu, Pere.
0: I ens retrobem l'any que ve, com a dia més,
1: però... I molts més,
0: exacte,
1: ja veurem.
0: Però esperem també retrobar-nos en altres punts i altres espais d'aquest racó.
1: Segur.
0: Gràcies,
1: Laura.
3: Gràcies,
1: Laura.
3: Gràcies.
4: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programma normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio, també en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
6: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Segona part, després d'actualitzar les notícies com pertoca en aquest butlletí de les 10, això enfilem la segona hora de programa, avui que és dimecres, 13 de maig, edició número 3.967. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. 4 minuts que passem justament de les 10. I més qüestions i més coses previstes. Cada 15 dies aquest espai sobre motivació, aquesta motivació diària, vivencial, habitual, en psicologia positiva, tot allò que ens explica i ens aporta la Isabel Saracier, que ens torna acompanyant en directe. A banda d'això, també ja secció habitual, a més, un espai compartit entre ràdio i televisió, com és el Connecta 14. Connecta 14 en format ràdio, un espai elaborat pels serveis informatius d'aquesta casa amb la Sílvia Martínez al capdavall. A banda, perfilarem una mica més l'agenda, l'activitat cultural. A les 11 actualitzarem les notícies i encara ens quedarà tercera i última hora. En aquest punt, cada setmana com a ruga literària, per conèixer els escriptors i les escriptores que formen part d'aquesta entitat. I també tindrem una bona estona per la participació i les trucades. Doncs va, molta cosa a fer. Seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: Isabel Saracier, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Pere.
0: Què tal, com va?
1: Mira bé. Em sembla que heu canviat la música ara de cap... De...
0: Anem canviant. Tenim vàries d'així de recurs d'introducció de seccions i anem canviant.
1: És que jo estava esperant la musiqueta
0: sí, i... Sí, potser aquesta sí, no la traia posat mai amb tu, aquesta.
1: No, em sembla que no l'he sentit mai, per això que sempre he sentit la mateixa.
0: Clar, mira, tenim... Aquesta potser és la que tu més coneixes, que potser també posa molt, aquesta. Ara també tenim aquesta... També tenim aquesta, en tenim diverses, anem alternant.
1: Està molt bé,
0: sí, clar sí. Que sí. Anem alternant.
1: S'ha d'anar canviant. I tant. Una miqueta.
0: Molt bé, Isabel, sempre amb aquesta intenció quinzenal de conèixer aquests capítols en motivació, sempre buscar aquests punts de superació, superació emocional, benestar emocional, etc.
1: Sí. I autoconeixement, també,
0: molt bé,
1: no?
0: És veritat.
1: Hi ha tantes coses a conèixer
0: sí.
1: d'un mateix.
0: És curiós, que a vegades no ens acabem de conèixer ni a nosaltres mateixos,
1: clar,
0: no?
1: Clar, és que, a veure, pretenem conèixer...
0: Exacte.
1: O ens pensem que coneixem els demés i si no ens coneixem a veure nosaltres, com podem conèixer els demés,
0: correcte,
1: no?
0: És això, no? Si encara no et coneixes ni a tu mateix, com pots pretendre conèixer algú més, no?
1: I com pots calibrar l'exterior, no?
0: Sí, és veritat.
1: Sí. Doncs pues mira, avui resulta que vinc amb un tema una miqueta fort, eh? No tinguis por a res.
0: Vaja, ostres.
1: Ostres, eh?
0: És bona.
1: Bé, és fort, perquè clar, suposo que tots en tenim de pors, no? No
0: hi ha... Sí.
1: El que diu jo no tinc por a res,
0: no,
1: a veure,
0: no sé si
1: ens ho podem creure.
0: Jo crec que no. Inclús crec que és saludable, tenir pors, no?
1: Clar,
0: en principi...
1: Això és un punt del que jo volia parlar, no? Perquè hem de tenir por, hem de tenir les pors que hauríem de tenir, que hem de tenir, com per exemple... Ara diré coses fortes, no? Però imagina que se'ns crema la casa. Doncs en aquell moment tenim por i la por ens farà córrer, ens farà sortir corrents o anar a buscar aigua o treure a les persones estimades, no? Que hi ha allà dintre, o els animals, les mascotes. Vull dir que quan és una emergència o una urgència, pues clar que sí que s'ha de tenir por, perquè la por és la que ens fa salvar la vida, no? A vegades no es pot salvar la vida, potser perquè l'accident és molt, molt greu, però normalment, fum, sí. Sortim corrents, no? Una por, no?, que jo a vegades deia, no tinc por, quan era joveneta i anava, fèiem senderisme, ens posàvem al costat d'una vessant, d'una... una part de la muntanya que baixava,
0: sí.
1: Jo no tinc por, i els altres, com que no tens por? Però si rellisques ja veuràs. Però vull dir, jo em feia la valenta, no? Però dic, mare meva, quines coses que es fan també, no?
0: Sí.
1: Però reconec que això fa por, posar-se molt a prop del barranc, doncs compta també, no?, pels que fan senderisme.
0: Clar.
1: Bé, el cas és que la por s'ha de tenir d'una manera lògica, lògica. Els fills, no?, si es fan mal o tenen una enfermedad, doncs corrents, anem al metge. És que, a veure, tinc por de que tingui alguna cosa, tots correm-hi, no? Però normalment, si nosaltres anem calibrant una miqueta les... Estaria molt bé fer una miqueta de llistat de les nostres pors, cada un, perquè quan les mirem a la cara, quan les llegim, quan ens posem, vull dir, a mirar-les, a llegir-les, a veure, doncs, a inspeccionar tot el que ens passa, llavors comences... A pensar, no?, i dir, ostres, jo estic fet també, o estic feta d'això, no? Resulta que jo tinc aquestes pors i mai m'he posat a llegir-les, a mirar-les, a veure què és el que tinc, què és el que em passa pel meu cap, no? Jo trobo que sí que de tant en quant també ens hem d'enfrontar amb elles, perquè hi ha una frase molt maca que diu a darrere de les teves pors estan els teus somnis.
0: Aix.
1: Per tant, si ens passem la vida donant l'esquena a les pors, resulta que no li donarem valor o no podrem arribar tampoc als nostres somnis, perquè la por és el que es posa al mig, perquè no puguem fer res del que a vegades volem o desitgem de veritat, no? Aquell somni que tant desitgem i que tant volem lograr, no? Llavors, una altra cosa que jo volia comentar és que tenim por també perquè no confiem en nosaltres. Això és un altre, no? El no confiar en nosaltres, això també ens ho hem de mirar a veure per què no confiem, si és que no confiem. Hi ha gent que pot confiar, però a vegades què passa, no? Que et penses que totes les persones de l'exterior teu ho fan millor, tenen més que tu, i un, amb la seva baixa autoestima, sempre es queda com minvat, es queda com més a baix, perquè es pensa que els demés són millors. Vull dir, jo suposo que tots això ens ha passat una miqueta a l'adolescència, sobretot, no? Que bueno, que sempre veus aquella noia doncs millor que tu, aquell noi millor que tu, que en sap més, que treu més bones notes que tu, per tant és millor és millor que tu. Clar, llavors, els pares a vegades també, no? Pues ens fan veure, és que si no aproves, què passa amb tu, no? A vegades són aquestes coses que ens fan no acabar de confiar en nosaltres, no?
0: Val.
1: Perquè pensem que els demés pues, són millors que nosaltres. Doncs no, hem de pujar aquesta autoestima, perquè quan ens pensem que som pitjors que els demés, llavors també què ens passa? Doncs que ens venen les enveges, ens venen la gelosia, la por també, ai, si jo no sóc tant com a l'altre, tinc por de fallar, no? Tinc por de no demostrar lo que els demés volen de mi, no? Llavors, clar, doncs més val de que pugem el nostre llistó, pugem l'autoestima, i d'aquesta manera nosaltres no tindrem aquestes enveges que podem tenir, que tot això també doncs, degrada molt el que són les comunicacions entre les persones, no?
0: Val.
1: I per tant, si hi ha por a la comunicació, doncs sempre es repeteixen les mateixes històries. Si tu en aquella persona, en aquesta circumstància, li tens por a tot el context, sempre acabaran passant les mateixes coses. Acabareu discutint-vos, i a vegades coses pitjors, no?
0: Sí.
1: Per tant, hem de, al final, jo crec, confiar. A mesura que va passant la nostra vida, hem de fer una gran lliçó, hem d'aprendre encara una gran assignatura, no?, que és la de confiar en nosaltres, perquè nosaltres en realitat fem les coses el més bé que podem i el més bé que sabem. Per tant, no fem les coses malament perquè volem,
0: no hauríem
1: almenys, no? Home, a vegades sí que hi ha gent que posa cullerada perquè hi hagi mala maror, no? Però, bueno, normalment la gent del carrer, vull dir, tots al treball anem fent, tots a la família anem fent, no? Per tant, vull dir, quan nosaltres anem fent, vol dir que tenim ganes de millorar, o almenys estar, diguéssim, en una línia que estem amb línia recta i tot va fluint, no? Però, a veure, és el que jo, diguéssim, ara aquí jo diria, no?, que confiem cada vegada més en nosaltres mateixos, perquè això ens portarà a no tenir enveges, a no tenir gelos dels demés, no? I a vegades això també porta ràbia, perquè frustració, i llavors, doncs, clar, tot això ho hem de mirar. La por, també ara un altre punt, és totalment mental. Això no ho pensem gaire nosaltres, eh? Perquè la por no està fora.
0: No, és un estat mental, no?
1: Si mirem una miqueta, no?
0: Sí, és cert.
1: La por no està fora.
0: No,
1: Home, potser les pel·lícules de por, no? Sí, està fora, sí. Però normalment, a mesura que anem nosaltres vivint o, no, o que va passant el dia, no hi ha res que ens faci por, que faci por, que faci por. Simplement la por, el que la portem és nosaltres incorporada a la nostra ment. Pensem-ho, això, també, no? Llavors nosaltres som els que fabriquem la por. La fabriquem, però...
0: A cabassos,
1: perquè moltes vegades la ment és que a més l'amplia, la que està por. Ara avui et faré la Santíssima i veuràs com avui te la faré passar grossa. Per tant, ja sabent que nosaltres som duals, quan hi ha aquesta por, vol dir que també hi ha una altra part en proporció de lo que estàs tu passant de por, hi ha una altra part dual que hi ha felicitat, que és la felicitat. Per tant, busca, o sigui, fes un salt, perquè és que t'està esperant també la felicitat, no? Sempre va en proporció. Si tu estàs sentint por, doncs segurament que hi ha una gran felicitat també que t'està esperant. Llavors, som nosaltres els que al final hem de desitjar-ho. La por està a la ment i la felicitat està al cor. Jo diria que està al cor, no sé, no ho he llegit mai, però jo m'imagino que la felicitat està al cor, no?
0: Sí.
1: I clar, doncs llavors hem de, en comptes de pensar amb la ment, hem de pensar amb el cor. Què vol dir això? Bueno, doncs no veure tanta cosa negativa des de la nostra ment cap a les coses, perquè com més veiem negatiu, més jutjarem, més ens amargarem, la veritat. I llavors, clar, jo també a vegades penso, no?, deixa'm mirar perquè avui estic una miqueta despistada.
0: No.
1: Res, que a l'hora de l'adversitat no passa res de això. Que a l'hora de l'adversitat o a l'hora de... No vull dir a l'hora de l'adversitat, que moltes coses de les que nosaltres...
0: Sí, de les preocupacions, no?
1: Sí.
0: O de preocupar-nos per certes coses que mai acaben passant.
1: Això és el que jo volia dir. Que moltes coses de les que nosaltres pensem, que sapigueu que no acabaran passant.
0: Sí.
1: Per exemple, ara mateix, doncs, podem pensar, ai, quan tingui 80 anys, no?, com estaré, potser estaré malalt, potser estaré malalta, em passarà això, estaré sol, estaré sola. Doncs, encara, penseu una cosa, que encara que això passés, que et quedis sol o et quedis sola, el més segur que en la teva ment o el teu cor haurà canviat la manera de ser o de pensar, i el que trobaràs davant d'aquesta adversitat, et trobaràs bé. Et trobaràs bé.
0: Sí.
1: O sigui, el que nosaltres pensem tan dolent, pot ser que al final no passi res del que estem pensant.
0: Sí, inclús crec, jo algun cop ho havia escoltat, que inclús hi havia un tant per cent ja marcat, és a dir, que estava estudiat, que hi era un tant per cent molt elevat, eh? Jo no recordo si era un 80 o un 90% de les preocupacions que tenim al llarg de la vida, mai acaben.

0: Llavors, clar, imagina't aquesta ràdio.
1: Clar.
0: Aquesta ràdio. Avui se me'n va el micròfon que pen darrere.
1: Sí, els auriculars.
0: El micròfon, els auriculars. Doncs ara imagina't que arribis, per exemple, a estar sol, no? Perquè molta por de, tenim de quedar-nos sols,
1: sí,
0: les persones.
1: Sí,
0: sí, però ara potser tu et penses, oi, pues, si em quedo sol als 80 anys, m'agafarà ansietat, estaré molt malament, però no pateixis, perquè igual et passa que acabes estant sol i tal, no? Però hauràs creat unes defenses que ho podràs suportar-ho i ho podràs portar-ho endavant, no?
1: Clar.
0: I llavors és això que tu deies, aquest 80-90% que bueno, que
1: no acabarà passant.
0: I no acabarà passant. Mm-hmm. I això ho tenim que tenir també molt, molt, molt clar, no? Perquè trobo que s'ha d'anar sabent tot això. I després jo també, el que he anat, segons jo, he anat inspeccionant i tot, i el que he anat jo veient, que totes les coses... Mira, avui estic una miqueta... No sé què em passa. Ah, sí, que el que ens fa patir... El que ens fa patir no li hem de fer cas, perquè és una cosa totalment mental.
1: Sí.
0: Per tant, deixem-ho córrer i anem a un fet potser més millor.
1: Uh-huh.
0: Una cosa que va molt bé per la nit és programar el dia següent.
1: Uh-huh.
0: Per exemple, quan ens anem a dormir, doncs està molt bé que anem programant i anem dient com volem el dia que vindrà després. I llavors una manera és, per exemple, mentre t'estàs adormint, dir-te, doncs demà serà un dia perfecte. Demà serà un dia perfecte.
1: Val.
0: Demà... Això mentre t'estàs adormint, que encara estàs, diguéssim, despert.
1: En aquest punt de vetlla, sí.
0: Aquest punt, sí. I llavors, demà serà un dia perfecte, estaré tranquil·la, estaré tranquil, estaré superrelaxat, tot el treball anirà bé, anirà perfecte. Llavors aquesta és una manera d'anar calmant el nostre subconscient, aquest que sempre està...
1: Que vol
0: informació, en realitat. Llavors li hem de donar bona informació, no? I si li donem aquesta informació, el dia següent, el més segur que ens despertarem i direm, que bé que estic, un dia perfecte. Avui tindré un dia perfecte. I és perquè tu t'ho has programat la nit passada.
1: Val.
0: Això sembla una tonteria, però no ho és, perquè hi ha molta gent que per lograr els seus somnis ho fan. O sigui, per la nit, quan estàs mig adormit, que aquesta ment no està viva,
1: no està tan...
0: doncs en aquest moment, com que està com atontada la ment, doncs llavors tu pots parlar amb el teu veritable ser. Amb el teu veritable ser, que és el que en realitat vol les coses bones per tu, no? I llavors jo trobo que també val la pena, perquè a vegades els somnis es logren i a vegades no es logren. Llavors, per què no es logren? Doncs perquè potser no ens hi hem posat.
1: Ja.
0: No ens hi hem posat. I llavors, és que jo al final, mira, no m'he pogut dedicar doncs al que jo volia. Sí, però tu has fet alguna cosa? Què has fet? Has estat sempre treballant amb una cosa que no t'ha agradat? Per què no has fet uns estudis? Per què no has fet pues, potser més entrevistes de treball? O per què no t'has dedicat tu a estudiar per la teva compte, per anar cada vegada més confiat i amb més seguretat en l'àmbit que tu vols desenvolupar? Bueno, a vegades, doncs, potser ens deixem, no? Ens adormim, entre cometes, i no ens dediquem de veritat a el que nosaltres volem. Llavors, també, un altre punt seria ser feliç sota la pluja. O sigui, no esperar que passi la pluja. La pluja, em refereixo a la pluja emocional.
1: Sí.
0: O sigui, ser feliç... durant també quan plou a la nostra vida, quan ens està caient

0: un xàfec d'aquells morrocotuts, no? I bé, doncs també podem anar-nos educant a nosaltres mateixos quan estem amb problemes i amb adversitats. També en aquest moment és important escriure, per exemple, pels matins quan la casa està buida, quan vull dir que estan dormint, o per les nits abans d'anar a dormir, escriure totes les coses positives que tu vols, i també donar-les per fet. O sigui, si tu, per exemple, vols estar tranquil o vols que se solucionin els teus problemes, escriure el problema ja solucionat. Per exemple, si tenim problemes econòmics, no? Doncs escriure que ja està solucionat el problema, que cada vegada tinc més cèntims, cada vegada vaig millor econòmicament, sense nombrar la problemàtica econòmica, sinó simplement que cada vegada vaig millor econòmicament, cada dia guanyo més cèntims, o puc arribar a final de mes, no? Llavors, si tot això ho anem fent durant quan cau aquesta pluja de manca econòmica, doncs també això ens va a nosaltres canviant, i per tant ja no veiem tant el problema tan fort, no? I no sé si tu vols dir alguna
1: cosa. No, més o menys crec que hem anat descrivint tots aquests processos, la por que té aquesta part negativa, d'invalidar, de no deixar-te fer certes coses, de una mica lluitar pels teus somnis, però també que dèiem al començament, que és aquesta por que, entre cometes, que té un caràcter positiu, si el pot tenir, però almenys estar alerta, no?, i de motivar-te, que és el que busquem en aquesta secció, i sempre aquest punt que s'ha de tenir també i que ens fa reaccionar. No, que els extrems sempre són molt negatius, i tenir molta por és negatiu, i no entenir-ne gens també és molt negatiu, així que sempre el camí del mig és el camí, o és el millor dels camins, també en manera psicològica, de benestar emocional i de salut mental, en certa
0: perquè
1: manera,
0: quan estem malament, que ens cau aquesta pluja, no?, emocional, un bon xàfec, és que clar, també hem de pensar que hi ha l'altra part dual, que ho he dit abans, perquè això ho s'ha de repetir,
1: sí.
0: Perquè és que no, quan estem en ple xàfec, doncs no, és que no se'ns ocorreix pensar en positiu, perquè és que clar, és que ens ve aquell problema tan gran, no? Però llavors hem de fer l'esforç de sentar-nos cada dia, meditar una miqueta, escoltar música tranquil·la, el que sigui, escriure poesia, anar a fer esport, sobretot, i també l'escriptura creativa, que és una cosa
1: que a mi em
0: va molt bé.
1: I també, arribats al cas, que puguin contactar amb professionals com ara tu, per intentar ajudar a solventar aquestes situacions, o a trobar aquesta manera de perdre por a la por.
0: De perdre por a la por,
1: que és el títol d'avui.
0: Em deixes dir una cosa,
1: sisplau,
0: que va dir el Claudio Naranjo, que és, va ser un psiquiatre, escritor, pensador, xilè, molt important. Diu, és en castellà, conocerse a sí mismo es conocer al falso ser, a ese idiota que llevamos dentro, que constantemente nos hace sufrir.
1: Vaja, és una bona frase, eh?
0: Així, no. Això és l'autèntico autoconocimiento, no?
1: Sí.
0: És el descobrir aquest que ell diu idiota, no? Que, bueno, que només diu que bajanades.
1: Sí.
0: Bajanades.
1: Sí.
0: I que llavors, quan ja li veus el llautó, aquesta veu que sempre ens està fent patir, llavors és quan ens comencem a autoconèixer.
1: Bé, és una gran frase, una gran dita. Recordes el contacte per poder parlar amb tu, Isabel, fora d'aquí dels estudis de Ràdio
0: El
1: Vendrell?
0: Mira, el nostre centre es diu CEMTA i fem psicologia infantil, juvenil, per adolescents, psicopedagogia i logopèdia. Ara mateix hem canviat, estem al carrer L'Ermita, número 8, de Segur de Calafell, i el nostre telèfon és el 637-637.
1: Perfecte.
0: I estem, doncs, pel que vulgueu.
1: Molt bé.
0: Si necessiteu conèixer-vos i entrar dintre d'aquest camí de l'autoajuda, doncs estem encantats.
1: Doncs endavant, fantàstic. Gràcies, Isabel. Que vagi bé, fins aquí 15 dies.
0: Molt bé, gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu.
2: Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallé. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: I poc, de 11 estem en directe, és la segona part de Calaixera avui dimecres. I més qüestions, seccions habituals que tenim en aquest cas cada setmana, un espai compartit entre ràdio i televisió Vendrell a través del Connecta 14, un espai que busca doncs, diferents temes d'actualitat en els 14 municipis de la comarca i que són d'índole molt variada. Com és el cas, la Sílvia Martínez ha pogut parlar sobre un tema que a priori pot semblar incòmode, però que és importantíssim tenir en compte com són les últimes voluntats.
1: Sentim sovint a parlar del document de voluntats anticipades, de la llei d'eutanàsia, però sabem distingir exactament aquests dos conceptes? Quines són aquestes eines a les que tenim accés als ciutadans i les ciutadanes? I com funciona? Com es pot demanar? En quins casos? En quines situacions? De tot plegat, ens en parla avui al Connecta 14 la doctora Teresa Mateu. Molt bona tarda i moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres per convidar-me.
1: La doctora Mateu és metge de família, però és especialment els darrers anys especialista en les cures pal·liatives i el PADES al Baix Penedès i també vocal suplent de la Comissió de Garantia i Avaluació d'Eutanàsia de Catalunya. I per aquest motiu l'hem convidat per aprofundir en aquests dos termes. Doctora, si li sembla, comencem parlant del document de voluntats anticipades. Farem un primer bloc sobre aquesta temàtica i després ja parlarem d'eutanàsia i mirarem d'aclarir aquests dos conceptes perquè, com a mínim, la gent tingui una idea més clara de que no és el mateix, tot i que tenen un punt en comú que és decidir sobre la nostra vida i sobre com volem morir o com volem viure els últims dies. Què és exactament el document de voluntats anticipades i per què serveix?
2: Si m'haguessis de dir amb una sola paraula, te diria un regal. I espero que després d'aquesta entrevista sàpis per què et dic un regal. Però bé, com que em dones més temps, et diré que el document de voluntats anticipades no és més que una eina on la persona pot deixar per escrit tots les seves preferències en relació als seus valors, de com voldria ser atès mèdicament en el moment que perdés la seva capacitat d'expressar-se, només en aquest moment. Està clar que aquest document dic que és un regal perquè ajuda en els professionals i a la família en un moment donat poder decidir en consonància els valors d'aquesta persona. I sempre dic que no va tant de document, no és un acte administratiu, sinó parlem molt de dignitat, de respecte, d'autonomia, no?
1: Li volia preguntar quina és la importància de que la ciutadania conegui aquesta eina, però ara mateix, posant sobre la taula la paraula dignitat, crec que ja resumeix bastant bé, no? Quina és la importància d'aquest document de voluntats anticipades?
2: Així és, i la ciutadania, clar, jo crec que també la relaciona molt amb la mort. Jo la vull relacionar amb la vida i com volen viure. I malauradament, tots els éssers humans són vulnerables, són fràgils, i això vol dir que de forma sobtada poden perdre aquesta capacitat d'expressar-nos per un accident, per un ictus. Què passa? Si ja és un moment molt dolorós, que s'han de prendre decisions i no s'ha parlat prèviament amb la família, hi ha aquest por afegida de estarem decidint el que ella voldria, i per mi és un acte d'amor pels qui t'envolten, que t'estimen, perquè els hi deixes dit com ho han de fer quan jo no em pugui expressar, i pels professionals, evidentment, també.
1: Desconec les xifres sobre el volum de persones que fan aquest document de voluntats anticipades, que tramiten aquest document. No sé, m'imagino que en els darrers anys, com més informació, doncs, ha incrementat el nombre. Quin seria el perfil de persones que acostumen a fer aquest tràmit?
2: Jo crec que està canviant, perquè com tu bé dius, cada vegada en parlem més i per sort està creixent, però curiosament el gran volum de població que demanava era un perfil molt concret, dones cuidadores, que havien estat cuidadores de pare o mare molt dependents i que diuen, jo així no vull. I és el que els ha generat poder dir, escolta, quan jo no m'ho pugui expressar vull així o vull aixà. Però sí que és cert que gràcies a que, crec que ja fa un any, el Parlament de Catalunya va modificar una mica, que supos que després parlarem de com fer el document, ho ha facilitat i ha ampliat. Crec que de l'any passat enguany ha augmentat un 57% la gent que fa el document de voluntats anticipades.
1: Estem parlant de dones cuidadores que han tingut molt al seu voltant persones dependents, que saben, que han vist aquesta realitat, que no volen que la seva família es trobi tampoc en aquesta situació. Hi ha altres perfils, una persona quan emmalalteix o té una malaltia crònica, una malaltia... En el cas de, que vostè es dedica a les cures pal·liatives, al PADES, no? No sé si aquí també trobaríem un perfil de ciutadans, ciutadanes que volen decidir.
2: Sí, el que jo et diria que probablement el perfil, quan ja estem al final de vida, et diria que ja com que arribem tard, no? I crec que hem de pensar amb el document... quan vaig fer la xerrada al centre cívic, em va fer gràcia perquè van posar l'anunci de vora la mànega d'incendis. I vaig pensar, ostres, és molt bon símil, perquè tenim la mànega d'incendis i no volem que hi hagi un incendi, però per si de cas. Llavors, el document és una mica això, que tot allò que no volen que ens passi, que ens agafi pensats. Jo el tenc fet i de moment sóc una persona sana, no? Per això... no hem de pensar ja en concepte de final de vida, sinó en el procés d'emmalaltir i, sobretot, un perfil que per mi és molt necessari, un inici d'una demència, per exemple. Sabem com progressarà. Quan aquesta persona encara és capaç a l'inici de la demència, és molt important que l'ajudem i ens ajudi a saber què voldrà en un futur. Hi ha altres perfils, com una malaltia neurodegenerativa, per exemple, no? Que són perfils molt clars de que poden perdre la capacitat de decidir.
1: Parlem de com és aquest document. Què s'hi pot incloure exactament en un document de voluntats anticipades? I com es formalitza, també?
2: Va. Parlem molt de document i jo sempre dic que m'agrada molt parlar de converses. És a dir, abans del document, que acaben sent creuetes, no? Ja hi ha hagut un procés de reflexió i si pot ser... Amb tot el teu entorn, perquè siguin coneixedors de quins valors tens, quines preferències tens, perquè en el fons és el que reflexaràs, no? Però a nivell concret, jo puc dir, per exemple, si jo estic en una situació de gran dependència i tenc una complicació, no vull que posin mesures invasives. O sigui, no sempre són mesures restrictives. És una mica... Quan jo no em pugui expressar, com vull que em tractin? Per més, per menys, m'entens? I com es formalitza?
1: Com es formalitza? Que qualsevol persona que ara digui, vull fer-ho, quin és el pas que ha de fer?
2: Va. Hi ha diferents vies, una manera propera, i crec que a mi m'agrada, per mi és la millor, és accedir al seu equip d'atenció primària, sigui la seva metgessa, la seva infermera, el treballador social, i dir que té aquesta inquietud i que ho voldria fer. Hi ha models orientatius, és a dir, hi ha la pàgina de la Generalitat, que hi ha el model orientatiu de document de voluntats anticipades, i hi ha com un patró a seguir, també l'Associació de Dret a Morir Dignament també té un model, que això ens orienta, val? Una vegada t'ajuden a formalitzar-ho, en consonància amb els teus valors i preferències, hi ha tres maneres que són legals. Una són davant notari, que sí, el que passa que el procés deliberatiu que pugui haver-hi amb el professional sanitari ja no hi serà, no? Perquè en el fons, sigui el notari, sigui el professional sanitari, que també basta, o tres testimonis, també és l'opció, les tres formes són vàlides i legals. Ara bé, jo que defenso el procés reflexiu, crec que una persona com un professional sanitari te pot acompanyar millor, no? I legalment la seva signatura, l'únic que fa tant notari com testimonis com el professional sanitari, és verificar que tu, quan aquesta persona o quan fas el document, ets capaç i conscient, que no verifiques més que això. Ens hem d'assegurar que aquella persona ho fa i lliure de coacció, també.
1: Què garanteix, o qui garanteix que respectin aquestes voluntats i en quin context? Perquè algú pot pensar, el pacient potser ha arribat a un punt de la seva vida en què no pot expressar què és el que vol, com vol ser tractat, no? Amb medicina, al centre on estigui, a casa, on sigui, però la família considera que aquella situació és reversible.
2: És
1: els reversible.
2: Reversible.
1: Però els facultatius consideren que no. Aleshores, qui té l'última paraula per decidir que s'aplica aquell a la voluntat del pacient o no?
2: No t'he explicat que quan fem el document recomanem també assignar un representant. Val? Però es recomana, no és obligat. Però la figura d'aquest representant és clau, però mai pot substituir el que diu el document. O sigui, el representant l'únic que ha de vetllar és que es compleixi. No és la meva paraula ara, jo el represento, no. Uh-huh. El represento per fer palès que el meu pare, la meva mare, el meu amic volia això. Aquesta discrepància es pot donar, però jo crec que amb la comunicació entenc que aquella persona davant del patiment vulgui pensar que allò és reversible, no?, però el professional sanitari l'ha d'ajudar i l'ha d'acompanyar a fer entendre que és una situació irreversible i que si és així, clar, si s'acompleixen els criteris que diu el document, a nivell legal i ètic estem obligats a complir-lo. No és un paper mullat el document de voluntats anticipades.
1: Doctora, per la seva experiència, algun exemple que ens pogués fer veure més clarament com funciona d'algun pacient que en quina situació, com s'ha tramitat, com s'ha fet?
2: Sí, recordo un cas que vaig pensar que bé que hagi fet el document de voluntats anticipades.
1: Aquí és on pensem en el regal.
2: Exacte, pel professional, pel pacient,
1: per la família,
2: en aquest cas la seva dona. Era un pacient relativament jove, 68 anys, amb una malaltia neurodegenerativa que va evolucionar molt ràpidament. I era una persona molt vital, molt activa. I quan se va veure que tot anava com anava, conscient que podria perdre aquesta capacitat, de seguida ens va dir, jo vull deixar clar que vull i que no vull. I en aquest deliberació i reflexió i va deixar palès clarament que si es trobava en una situació de dependència i hi havia una complicació aguda, que n'hi podia haver diverses per la seva malaltia, ell rebutjava tractaments que poguessin allargar. Fins i tot va especificar si l'antibiòtic no m'ha de portar. Jo et dic que és important la derivació amb l'equip sanitari. Va arribar aquest moment, hi va haver aquesta complicació. Evidentment, si no ho deixen, haguéssim vist i haguéssim conegut, la medicina pareix que tot ho pot, no? I sempre, vinga, va, i l'antibiòtic, i si no, endovenós, i la ventilació mecànica. Però fins i tot la dona, evidentment fruit de converses, no només de documents, li vaig poder dir, ha arribat el moment que ell no volia. Diu, no, sí, si us plau, que no pateixi, i evidentment fas les eines per evitar el patiment afegit. Però el bonic d'això és que tenc després, Sílvia, em vaig trobar aquesta dona i em diu, no saps la tranquil·litat que tinc d'haver fet el que ell volia. Dintre la pena, però, tinc aquesta. Vull dir que és molt poderós.
1: Clar, de vegades és pensar en un mateix, però pensar també en les persones que tenim al voltant, no? Mm-hmm. Perquè què passa si no hi ha un document de voluntats anticipades i el pacient no pot decidir?
2: Clar, això ens
1: és una càrrega també, de
2: exacte,
1: vegades, per la família, no?
2: Aquí està.
1: Dubtar què hagués volgut, què no hagués volgut.
2: Exacte, aquí està.
1: Per això de vegades sempre es té clar, però no sempre. Mm.
2: I a nivell mèdic també, medicina 2 i 2 no són 4, i el professional sanitari ens ajuda molt a conèixer la persona i els valors que tenia. Per això sempre dic, converseu, parleu, encara que no acabi executant amb un document, que sapiguem que... Mm. Perquè, clar, no en parlem i n'hem de parlar.
1: I per què no en parlem? Quins mites i quines pors hi ha al voltant d'aquesta qüestió?
2: Bueno, en general, tu veus, la medicina tot ho pot, no? Omnipotent, les notícies és que ja han curat el càncer. No agrada parlar de fragilitat, de vulnerabilitat, de malaltia, no? Però és que si en parlem, me passarà. I ja no en parlem de la mort. La mort ja és un tabú, no? I jo sempre dic, bueno, de fet hi ha un llibre que sempre recomano, de la Montse Esquerda, que la va escriure en castellà, diu, hablar de la muerte para vivir y morir mejor. Però vivir mejor també. Està present que som finits, ens fa valorar també el que tenim,
1: totalment,
2: no? I jo que acompanyo a molta gent a morir, aquella persona que s'ho ha treballat, que accepta, que no vol dir resignació, sinó accepta, no hi ha un patiment afegit. Patiment sempre n'hi ha, perquè no volen marxar, i la família tampoc, però vivim d'esquenes a la mort, malauradament, i això ens fa patir.
1: Sí, hi ha una qüestió cultural i educativa que s'ha d'afrontar tard o d'hora i que s'ha de treballar molt ja des de la infantesa, no? A ser conscients de la mort, de que la vida és finita, i precisament això per donar més valor al que tenim. Parlem de l'eutanàsia. Hem comentat al començar que faríem aquests dos blocs perquè quedi clar que parlem de coses diferents. A l'estat espanyol l'eutanàsia és legal des de l'any 2021. Què implica la llei d'eutanàsia? I deixar clar quina és la diferència d'aquest document de voluntats anticipades.
2: Clar. A veure, l'eutanàsia, el que ha fet aquesta llei és despenalitzar-la, no legalitzar-la, sinó despenalitzar-la específicament en dos escenaris molt concrets, que és una malaltia greu incurable o que a vegades es donen les dues coses, un patiment greu, crònic, impossibilitant, sense expectativa de millora. Però aquí ja no parlem de terminalitat, sinó d'un patiment que no hi ha expectativa de millora. Evidentment és una decisió de la persona, i pot ser en el document, podem parlar d'això, un pot reflectir en quins escenaris voldria eutanàsia. Sí? No és que siguin dues coses diferents, és que si un desig eutanàsia està en aquest context, en la seva plena capacitat ho sol·licitarà. El document de voluntats anticipades està pensat per quan tu no puguis decidir deixar escrit que vols, i entre altres coses pots deixar escrit quan vols eutanàsia, que això també és legal.
1: És a dir, que en alguns casos podria ser complementari, però en el cas de l'eutanàsia sí que no es tracta d'un moment en què la persona no pugui expressar la seva voluntat, sinó
2: no
1: que la
2: pot.
1: Pot expressar-la.
2: De fet
1: l'expressa.
2: Ara sí, la llei exigeix que per poder sol·licitar eutanàsia has de ser capaç, això és un dels requisits, major de 18 anys i està amb el que diem, nacionalitat espanyola o residència a Espanya més enllà d'un any, i està en el que diem el context eutanàsic, que és el que he explicat, la malaltia greu i el patiment. Però has de ser capaç. Si no ets capaç, un altre per tu no pot demanar mai eutanàsia. L'únic seria el cas del representant, si el document de voluntats anticipades ha especificat quan voldria eutanàsia i està en aquell moment. Sí?
1: No sé si ho m'he explicat. Sí, queda claríssim. Sentim a parlar també, a banda d'eutanàsia, de suïcidi assistit. Aquest concepte, en què diferiria respecte a l'eutanàsia? O estem parlant del mateix?
2: Te diria que el procés, la llei, és igual. O sigui, els passos a seguir són exactament tots igual. L'únic que en el moment final, que és el que és quan s'administra la medicació, aquí està la diferència. En l'eutanàsia, l'administració, qui ho fa és el professional sanitari, diendo venosa, i quan és el suïcidi assistit és autoadministrat, evidentment acompanyat per professionals sanitaris, però és autoadministrat, és la diferència.
1: Quin és el procediment que hauria de seguir un pacient que demana l'eutanàsia?
2: Primer de tot és ell triar el que nosaltres diem el metge responsable. Val? Jo vull que m'acompanyis amb això. Després el metge responsable és qui s'ha d'encarregar d'explicar-li com van totes les passes. És una llei molt garantista, molt, si vols t'explico una
1: sí,
2: mica.
1: Sí, sisplau.
2: Vale. Generalment és una primera sol·licitud en allà on el metge responsable la recull, i a partir d'aquí entra el que se'n diu un procés deliberatiu. En aquest procés deliberatiu és un procés reflexiu d'informació, d'escolta, de veure que realment aquella persona compleix els requisits, no? De capaç, major de 18 anys, resident d'Espanya, i anem a analitzar el context eutanàsic. Però és que la llei també demana que la persona que ho sol·licita ha de tenir per escrit tota la seva patologia, opcions terapèutiques, incloses les cures pal·liatives. Demana que sigui un procés reflexiu. Per què? Que no sigui un impuls, fruit d'un malestar puntual, i per tant se demana que entre la primera sol·licitud i una segona sol·licitud passin 15 dies mínim. Durant aquest temps és el que t'he comentat del procés deliberatiu que diem. Entre la segona sol·licitud també se demana que hi hagi un període mínim de 24 hores per el que se'n diu un consentiment informat. Tot això és perquè ens volem assegurar que la persona és coherent amb la seva petició. I quan diem garantistes, que a part del metge responsable, després ho valorarà el que se'n diu el metge consultor. El metge consultor també tornarà a verificar que aquesta persona capaç, conscient context eutanàsic. I no només això, si una vegada el metge consultor fa aquest informe favorable, s'eleva la comissió de garantia, que està assignat un metge, un jurista, que valora el cas. Tot això perquè volem, evidentment, és un procés clar, màxima expressió d'autonomia, però ens hem d'assegurar que si hi ha una opció que el pacient no ha considerat i que l'ajudi a evitar el patiment que pateix, han d'anar cap aquí, no? Però sense frenar, sense jutjar, escoltant i acompanyant. No?
3: Per tant, aquests mecanismes de control i de garantia són imprescindibles,
2: ja han de ser.
3: Fonamentals en aquests casos. Mm-hmm. No fa gaires mesos hi ha hagut un cas molt mediàtic a la vegueria del Penedès d'una jove que demanava l'eutanàsia per la situació en què es trobava i el debat es va obrir per la negativa dels pares, el tema es va judicialitzar. No s'acostumen a sentir molts casos d'aquesta tipologia perquè els que transcendeixen són precisament aquests que generen aquesta polèmica, aquest debat, i probablement hi ha molts altres doncs, que passen desapercebuts ja està. Quin és el paper que tindrien aquí els metges davant la voluntat expressa del pacient i que els metges avalen aquesta decisió quan hi ha davant l'enfrontament de la família?
2: Bueno, en general, tota sol·licitud d'eutanàsia, el primer que fem com a jo he tingut la sort de poder acompanyar algú, és mirar l'entorn cuidador per acompanyar-lo també. Val? Jo ara no vull ni puc entrar en aquest cas mediàtic, que aquí la pega, la pena, és la judicialització que se n'ha fet, que esperem i sé que estan canviant una mica aquestes vies perquè no passi 2 anys, no?, quan ja havia passat tot el procés garantista, no?, i es va aturar. La decisió d'eutanàsia és personal. Intentarem que la família l'acompanyi. De fet, sempre intentem que l'impliquin. Però un tercer no es pot oposar perquè la llei ja ho marca. L'únic que pot aturar el procés és el propi interessat.
3: Des de la seva experiència, com viuen els pacients d'aquesta decisió? El moment de prendre la decisió de què volen a l'eutanàsia?
2: Te diré que la majoria, però cada cas és un món, no? Ho viuen com una alliberació, com una sensació de control, no? Fins i tot hi ha vegades que quan saben que existeix aquesta opció, només saber-ho ja els hi dona tranquil·litat. I no ho sol·liciten, però sé que puc. Per tant, jo et diria que és una eina de control que davant d'un patiment alleuja. Clar que estem parlant de patiment, i de patiment irreversible, i que no hi ha altres opcions per alleujar-lo, perquè, a veure, jo treballo en cures pal·liatives i la meva guerra, entre cometes, és intentar alleujar patiment. Jo no veig com un fracàs l'eutanàsia, ni molt menys. Hi ha aquest debat a vegades, no? Cures pal·liatives, eutanàsia, jo crec que és totalment complementari, no? És una manera de respectar aquella persona, no? Perquè què és una vida digna i que no cadascú tindrà el nostre... Sí. Llavors, el fet de... Jo no ho he de viure com un fracàs. És... Fins i tot, a vegades, en circumstàncies que els símptomes estan controladíssims, tot està molt bé, però jo així no vull viure. No. El sentiment de càrrega, tot això és un patiment personal intransferible, i que el fet de que tingui aquesta opció, que la llei ho permet, jo crec que ha donat pau. En general, ha donat pau.
3: Sobre l'objecció de consciència, es donen molts casos?
2: Sí. Que està bé que hi sigui, no? Som una societat moralment plural i els metges formen part d'aquesta societat i que, evidentment, la llei ha contemplat la possibilitat d'objecció de consciència d'un professional sanitari, sempre garantint que es compleixi el dret de l'eutanàsia. És a dir, si jo com a objector me sol·liciten, jo diré, bueno, jo per les meves creences morals no et puc... fer, ajudar en això, però t'adreço un professional, company, que sí que t'ajudarà. O sigui, mai pots dir soc objector i ja no. El que me preocupa és la falsa objecció. És a dir, que no sigui per conviccions morals, sinó perquè això em ve gros, i això sí que estem treballant, i crec que és important la formació, el que el professional tingui temps per fer-ho, perquè som humans i és d'un molt d'impacte emocional que una persona te sol·liciti això. I això vol dir temps, vol dir tenir referents que t'ajudin, i això és el que intentaré, no? Que en els companys que no se sentin segurs i que davant d'això diguin ui, jo no, doncs tenim el deure de fer-ho, no poden dir això no, no? Si és per convicció moral, evidentment, tot totalment respectable. Si és perquè ve gros o això ja no.
3: Doctora, abans apuntava una xerrada al centre cívic L'Estació, de la que també nosaltres els informatius ens en vam fer ressò. Aquestes xerrades informatives també són una oportunitat de copsar com la ciutadania veu i viu aquestes qüestions. Què és el que li traslladen?
2: M'encanta perquè és un espai que jo crec que la gent se troba segura i sorgeixen preocupacions molt internes que quan veus que l'altre també té aquesta por, s'obren a parlar, i s'obren a parlar de la mort, que sempre tanta por fa. Doncs, jo crec que se n'haurien de fer molt més a nivell d'iniciatives. Hi ha uns, ara no sé d'on sorgeix, els Death Cafés, no? Que la gent s'asseu parlant de la mort, no? Que dius, i crec que és un espai on de maduresa, jo crec que és això, que en el fons ens fa més respectuosos, més conscients de la vulnerabilitat, de la fragilitat, de que no som, som finits, no? I per tant, com vull viure, no? I jo puc decidir com vull viure, no? I com no vull viure. Jo crec que encoratja la gent aquestes xerrades, bueno, crec que sí que ajuden.
3: Doncs aquí no hem ofert una xerrada, però sí que hem intentat doncs, posar sobre la taula aquestes qüestions perquè arribin també al màxim de gent possible i que lliurement i conscientment puguin decidir aquestes qüestions tan importants a la vida. Moltes gràcies per tot el que ens ha explicat aquesta tarda al Connecta 14.
2: Moltes gràcies a vosaltres, espero que ho hagi aclarit.
3: Molt.
2: I crec que és molt bona iniciativa parlar d'aquestes coses, sí, gràcies a vosaltres. Sí.
3: Gràcies i fins la propera, doctora. Vinga.

0: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
1: Esteu escoltant la repetició de la Calaixera.
0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Doncs va, més coses, perquè ja saltem cap a la tercera i última part de programa després d'aquesta actualització amb les notícies de la xarxa i quan ja passem gairebé 4 minuts de les 11. Tornem al 107.1 de l'FM, sobretot sempre a través de la ràdio, tot i que també ens podeu escoltar per internet a www.rtv-elvendrell.cat o a través de televisió. Sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos, per escoltar-nos. Sobretot, gràcies per fer-ho. Doncs va, una tercera part, que els dimecres sempre estan capçalada per secció literària, des de Coma-ruga literària, sobretot amb intenció de conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. Doncs avui torna a ser un d'aquests dies. I ho farem de seguida. Començarem per aquí. I després ja ens quedarà una estona per la repassada a l'agenda, a propostes culturals i, sobretot, també una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última hora, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
4: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
5: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
4: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat,
5: producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
2: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: Ràdio al Vendrell. Connecta't a Ràdio al Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio al Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
4: Quatre minuts i 2:15 en punt de 12, avui dimecres, i ja amb temps suficient, i amb temps com cal, per poder recollir trucades, participació, salutacions... Bé, acabada de composar tota la calaixera d'avui dimecres en tots aquests aspectes, i també en aquesta vessant una mica més distesa, entreteniment, amb la música, amb les salutacions, i aquesta bona conversa que podeu fer arribar a través dels canals habituals. Telefònicament, com sempre, el 977 15 70 69, un telèfon que jo ja m'atreviria a dir com a telèfon històric, perquè té molts anys, 977 15 70 69, però també podeu enviar un missatge de WhatsApp, que també està molt bé i és molt útil, al 686-101-101, 686-101-101. I, de fet, tenim ja primera trucada. Bon dia.
5: Bon dia, estimat.
4: Hola, Maria Dolors.
5: Hola, carinyo.
4: Què dius? Com estàs?
5: Escolta'm, digues. Si algun dia canviessis el telèfon, el tinc tants anys memoritzat, que després no sabria... Oi, és que hi ha tants anys aquest telèfon.
4: Sí, molts, clar, molts. Sí, des del principi que... m'atreviria a dir.
5: Saps que no tinc... El tinc ja memoritzat de tants anys.
4: Sí, sí, sí, sí.
5: Hi ha marques sense pensar en res.
4: Exacte,
5: vull dir,
4: sí, ja ho crec. Molt bé.
5: Ahir no vaig poder trucar-te. O no va haver-hi trucades, sí.
4: Ahir un ratet al final vam tenir 10 minutets. Així algú va trucar.
5: És que vaig haver d'anar a enterro d'un
4: veí, saps? Sí, no, pateixi.
5: Però vull dir, no cal, no vaig poder trucar.
4: No cal ni que et disculpis, dona.
5: No, vull dir, no crec que el coneixessis tu, el Xavier Carol, el Fuster, d'Arbós, no.
4: Mm.
5: No et sona, no?
4: No.
5: No,
4: potser ja tinc una referència, sí, però bé, no passa res.
5: Però no, és igual.
4: Molt bé.
5: Doncs posa'm en un bolero avui del Potis.
4: Vinga.
5: Fa molt temps que no el sento. Un bolero que canta el Potis, Adoro.
4: Adoro.
5: Adoro.
4: Adoro, vinga.
5: És una de les antigues, però
4: m'agrada. Buscaré. Fantàstic.
5: Sí, si no trobes aquesta, ja saps... un bolero del Potis que m'agraden tots.
4: Val. Fantàstic.
5: Si trobes aquest bé, si no, el que vulguis.
4: No, buscaré.
5: Ara fa dies que no el sento. Que va trucar fa poc?
4: Sí,
5: va
4: trucar la setmana passada, va trucar un dia o altre, em sembla.
5: Ah,
4: va trucant, sí, sembla que pot i sembla que té oportunitat. Sí,
5: és que
4: va trucant,
5: no ho devia, no l'havia sentit, sí, perquè bueno. A vegades, clar, a vegades puc trucar, però a vegades no
4: ja ho sé.
5: Segons quines coses tinc de fer. Perquè, clar, com que jo sóc sola, us ho haig de fer tot jo.
4: A més,
5: al banc, els...

0: A vostès no s'ha dit que jo vaig a fer jo.
1: I tot i així jo sempre ho dic, que la ràdio som aquest complement que estem de fons.
0: Exactament.
1: I que ens podeu sentir o escoltar, depèn de com vulgueu, perquè és diferent escoltar que sentir, saps què vull dir? Per això, que no patiu,
0: sí,
1: no patiu.
0: Perquè com que jo la gent la tinc a Barcelona, a Parets, a Cornellà, o sigui que ho faig tot jo, vull dir... Bueno, estimat.
1: Molt bé.
0: Pues petonets i abraçades i fins demà.
1: Igualment, fins demà, Maria Dolors. Gràcies per trucar.
0: A l'Abel, demà té cinema o
1: no? A l'Abel el tenim momentàniament en stand-by, que es diu. El tenim aturat per raons professionals.
0: Vale,
1: ja
0: molt,
1: des
0: molt
1: de fa un parell de setmanes l'Abel no ens pot fer la secció de ràdio. Estem buscant alternatives i estem, com deia aquell, trabajando en ello.
0: Bueno, ja trobareu el que sigui.
1: Sí,
0: no
1: ja intentarem trobar una solució per poder tenir l'actualitat de cine de cada setmana.
0: I nosaltres també podem espavilar a buscar la cartellera.
1: Bueno, sí, però la intenció és poder ajudar-vos i poder explicar-ho, sigui la manera.
0: Molt bé, estimat.
1: Molt bé.
0: Fins demà, carinyo.
1: Gràcies, fins demà, Maria Dolors.
0: Petons i abraçades,
1: igualment, igualment.
0: Adéu.
1: Gràcies, adéu.

977-15-70-69, telèfon de directe, missatges de WhatsApp al 686-101-101. Estem buscant la petició musical de la Maria Dolors, aquest bolero del nostre estimat i amic Jean Potis. A veure si la trobem entre tota la discografia, que en principi l'hem de tenir informatitzada, perquè ja a través de CDs consta més, i també molts CDs a vegades fallen, s'ha de dir, eh? És una tecnologia caduca i que amb els anys ha demostrat que no aguanta massa bé el pas del temps. Per això intentarem trobar, que en tenim molta, eh? No tota la discografia del Jean Potis, però sí moltes de les cançons a través això de l'ordinador. A veure si trobem aquesta de Adoro.

doncs no la localitzo, l'ordinador, aquesta cançó. Després intentaré buscar les CDs, a veure si per sort els podem reproduir, tot i que està complicat, com ja hem dit. A veure si la puc trobar. No la trobo. Van, tenim tantíssimes de cançons del Jan, i ara feia dies que no escoltàvem aquest duet que durant molt de temps van portar a terme el Jan Potis i la Mabel, i van deixar cançons fantàstiques. I crec que, mira, si no li importa la Maria Dolors, avui podem posar aquest duet. I també allò com a Bon Bolero, un d'aquests clàssics, i que sona molt bé. ¿Cómo han pasado los años? Ara que dèiem de com han passat els anys i del telèfon, que fa molts anys que ens acompanya.

0: És un molt bon bolero aquest, eh? Com ho han passado los años del nostre estimat Jan Potis i la Mabel, que van col·laborar, doncs, durant molt de temps. 977-15-70-69, bon dia.
1: Soc jo, Pere, quin bolero més maco.
0: És xulo, eh?
1: Gràcies, eh? Gràcies, perquè aquest m'agrada molt de mi, eh? Mm-hmm. O sigui, aquell no l'has trobat perquè com que era dels primers...
0: Ja, deus en CD encara, no? Segurament.
1: Exactament, sí. Que deus en CD perquè jo el tinc, en CD. Sí. O sigui que, clar, per l'ordenador teu, no ara. Bien. És igual, ara ja... Hem de demanar de les més últimes.
0: No, sí, en el seu dia segurament vam anar digitalitzant una mica la discografia, sí, del Jan, sí, sí, sí. Però potser, clar, hi ha alguna cançó que se'ns escapa, o potser la tinc i no la trobo, no la localitzo, clar, perquè tenim molta cosa d'ell.
1: Però aquest m'encanta,
0: doncs,
1: gràcies.
0: Ben suplert.
1: Ai, que és maco, molt bé. Bueno, carinyo,
0: fantàstic.
1: Gràcies
0: amb tu.
1: Fins demà.
0: Que vagi bé, fins demà.
1: Adéu.
0: Doncs va, aquesta ja la posem nosaltres, a l'espera de més participació, que encara hi ha temps per fer-ho, només faltaria, tot just si arribem a 12:45. Aquesta cançó de Rigoberta Bandini, ens agrada la Rigoberta Bandini, ens agrada el seu estil, i una de les últimes cançons és aquesta que sona, Cançó de Primavera. S'ha congelat.

0: música de Rigoberta Bandini, que ens ajuda a recollir més participació i més trucades. Bon dia.
1: Bon dia, Pere.
0: Hola, bon dia, Jan. Què dius?
1: Mira, com que aquesta manera a mi m'encanta, sí, jo la tinc de posar tant en tant. Vinga. I l'haig de repetir. Has de posar La Rosa del Port.
0: Vinga, La Rosa del Port.
1: Perquè aquesta és una que tothom, els que som habaneros, ens
0: sí,
1: agrada tot.
0: Un clàssic. Molt bé, doncs la busco de seguida.
1: Però la aquesta de Sant Popi que has posat, aquesta és molt maca, eh, aquesta?
0: Sí, sí, sí, clar, té moltes al Joan. I aquestes que són col·laboracions.
1: Aquesta, com que tinc el CD, me la poso jo a vegades quan estic sol aquí, jo. És maca perquè sí.
0: Molt bé, fantàstic.
1: Sí, senyor.
0: Molt bé, doncs de seguida anem cap a aquesta Rosa del Port.
1: Doncs vinga, Pere, endavant com sempre, i visca la cuina i visca tots els calaixeres i calaixeres. Però
0: visca,
1: va dedicada
0: visca
1: especialment a la meva dona, eh?
0: Vinga, fantàstic, així serà, doncs.
1: Vinga, adéu,
0: adéu,
1: Pere.
0: Adéu, adéu. Ai, perdoneu, que no dona temps a trencar el micròfon. 977-15-70-69, missatges de WhatsApp al 686-101-101.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Una gran havanera, la Rosa del Port, la Mare de Déu del Carme, el 16 de juliol, cantada pels grans, pels Portbó.

0: Durant tota aquesta estona de programa, fins a arribar a les 12 del migdia, estem pendents de trucades, participació, com hem dit. Però bé, també temps de recordar propostes culturals i de cites culturals importants que arriben de cara a aquests propers dies, com per exemple des d'aquest divendres i tot el cap de setmana, de fet, del 15 al 17 de maig. El Vendrell també s'assuma a la celebració del Dia Internacional dels Museus, amb un ampli programa d'activitats gratuïtes que converteixen els espais museístics del municipi en punts de trobada, de cultura i de participació ciutadana. El lema internacional d'aquest any és Museus, unint un món dividit, i està impulsat per l'AICOM. La commemoració reivindica els museus com espais de diàleg, de cohesió i de connexió entre persones, generacions i també comunitats. Per això, durant tot aquest cap de setmana, i sempre amb aquestes efemèrides destacades que hi ha aquest 2026, com és el 150 aniversari del naixement de Pau Casals, el centenari del naixement de Nicole Florença, la classe companya de Pela Espanosa i gran artista, com sabeu, o la capitalitat de la sardana, entre d'altres, per això aquest any és un any ben especial, perquè fa aquest cap de setmana dels museus. S'han organitzat visites guiades i teatralitzades, tallers familiars, inauguracions d'exposicions i activitats participatives. Entre aquestes propostes hi ha, per exemple, el taller infantil Pintem l'eclipsi del segle al Museu 10, la inauguració de l'exposició Essencials, la força del silenci, de Carme Canyete, a la sala del Portal del Pardo, la inauguració de l'exposició Pertinença al Museu Apel Espanosa, diverses visites guiades al Museu Pau Casals, la Casa Nadiua d'en Pau Casals i el Museu Àngel Guimerà, així com la visita comentada Tocar l'art, una altra manera de mirar. També serà Museu 10 i les visites teatralitzades vinculades a l'univers Pau Casals al Museu de Sant Salvador. De fet, també la sardana té un protagonisme especial amb el taller Aprèn a ballar sardanes. Anirà a càrrec de la colla sardanista La Lira Vendrellenca i la ballada de sardanes dels museus, amb la Copla, la principal de Tarragona, una proposta que reforça el vincle entre el patrimoni, la música i la identitat cultural. A més, com a acció conjunta dels museus del Vendrell, totes les persones que visitin els espais participants durant tota la jornada de portes obertes dels dies 16 i 17, és a dir, del propi dissabte i diumenge, rebran com a obsequi un imant exclusiu de cadascun dels equipaments, convertint la seva visita cultural en una experiència col·leccionable i compartida. De fet, podeu trobar tota la programació d'aquest llarg cap de setmana de museus a la pàgina web museusalvendrell.net. museusalvendrell.net. I també com a activitat destacada, aquests dies n'hem parlat i volem fer-ho allò amb intensitat a mesura que vagi arribant o més enllà, ja que un dels actes principals del Vendrell en la commemoració del centenari de Marta Mata serà justament el 21 de maig, el dijous de la setmana que ve. A partir de les 7 de la tarda es presentarà la petita història de Marta Mata, un viatge il·lustrat per la vida de la mestra que va transformar l'escola catalana. L'acte tindrà lloc al Jardí del Museu 10 i comptarà amb la presència de l'autor del text, que és el jove vendrellenc Albert Gené, i de la il·lustradora Pilarín Vallès. El llibre, que ofereix un retrat accessible i emotiu a Marta Mata, on es destaca el seu paper clau en la renovació pedagògica i en la reconstrucció de l'escola catalana durant la postguerra. L'obra repassa els seus inicis com a mestra, la implicació en projectes educatius com l'escola Talita i la seva contribució a l'associació de mestres Rosa Sensat. I més enllà de la seva tasca educativa, el volum també posa en relleu el seu compromís polític, ja que Marta Mata va ser una de les primeres dones electes al Congrés dels Diputats en les primeres eleccions democràtiques i va ocupar diversos càrrecs institucionals com a senadora, diputada al Parlament i regidora a l'Ajuntament de Barcelona. Amb les il·lustracions de Pilarín Vallès, el llibre està publicat per l'editorial Mediterrània dins la col·lecció Petites Històries, que té com a objectiu apropar al públic infantil i juvenil figures destacades de la cultura catalana. El Vendrell, de fet, ja compta amb 19 títols d'aquesta col·lecció dedicats tant a personatges il·lustres com a entitats i institucions rellevants. El primer va ser l'any 1992 amb la Petita Història de Pau Casals i, entre d'altres, també compta amb la Petita Història d'Àngels Garriga, que va ser justament la mare de Marta Mata. I en principi això, ho hem de dir, un fet destacat que en la presentació del dia 21 també es comptarà amb la presència de la pròpia autora, de la il·lustradora Pilarín Vallès, que sempre ve de gust veure-la i escoltar-la. Deu minuts perquè siguin les 12, encara temps de més trucada, més participació i també d'alguna cançó més.
1: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
0: Energia per recórrer... Doncs això, energia, energia en aquesta recta final de programa amb la cançó de Doctor Prats.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: I l'estil i la cançó de Lil Dami, que també ens aporta aquesta ja cançó gairebé final, abans d'acomiadar-nos,
2: que ho aconseguiria
1: amb el verí.
2: M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si parpadeixes et veus la barra

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
1: Doncs ja està, ja ho tenim aquí. Avui ens acomiadarem amb sintonia, que fa temps que no ho fem. Sempre ho fem amb una cançó que ens agrada acabar allò de tot, però mira, ho farem amb sintonia. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera i amb aquestes ganes d'això, d'acompanyar-vos sense més, amb senzillesa i sense pretensions. Que tingueu bon dimecres, que vagi bé. Adéu-siau.
0: Calaixera, un programa únicat de tot.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.